estimat, pots estar satisfet de les flors, dels fruits i dels troncs. I estimat, pots estar satisfet de les flors, si ho culls del teu jardí ufanós. Estimat.

IB3 Música, la casa de les cançons.

Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

0: Okay, salve.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia, dijous en domini de sol, però això sí, amb possibilitat d'alguns núvols que podrien deixar ruixats moderats. Pel que fa al vent, bufarà també moderat de tramuntana a Menorca i la situació marítima serà avui més alterada, sobretot a la costa nord d'aquesta illa i també a la de Mallorca. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú pus en vida. Això, recordem, quan han viscut un inici de setmana tràgic a la mà Balear amb 9 persones mortes i una desena de desapareguts. El professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta Algèria-Balears està consolidada.
3: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-hi explicació.
2: I el rei Felip VI ha repobut i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Palau de Mar i Vent a Palma per analitzar la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Serà això hores després que el popular que Vives hagi demanat ajuda en el repartiment de menors.
4: Que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: I a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida davant aquesta petició, ja que, recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les illes. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima. Això quan a Espanya s'investiguen dos nous possibles assassinats masclistes. Una jutgessa de Múrcia ha ordenat la detenció de l'exparella d'una dona assassinada ahir hora baixa en un centre comercial i a Astúries. Un agent de la Guàrdia Civil l'hauria matat a trets a la seva exparella, que també és agent del cos. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre a la factura de cridades. Això sí, s'ha d'esborrar del registre de telefonades. I pendents de com evoluciona una nina de 2 anys que està en estat greu després d'haver-se ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Magaluf, el personal de l'establiment va fer les primeres maniobres fins que varen arribar als serveis d'emergència, la varen estabilitzar i la varen traslladar a l'Hospital de Son Espases. I a Palma, els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. Això vos ho explicam en el mateix dia en què l'endemà de que el pediatre retirat Eladio Merino rebés la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa, que va celebrar la seva festa grossa i Santa Maria de les Neus. I amb aquest punt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: I de Ciutadans a Bona de la Xiu Xiu, continuem amb Andrea Sánchez del control tècnic. Ja ha arribat el moment de rebre una dona que va fer vacances fa un dies. Ella és na Mònica Borràs i el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, com anem?
2: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
2: Tant d'aplaudiments, sí, que bé, gràcies.
0: Molt bé. Gràcies.
3: Home, aquesta rebuda havia de ser espectacular.
2: Clar, estic molt agraïda. Com va anat aquest temps que no he vengut?
0: T'hem enyorat. Sí. Però hem estat bé, us oram, sempre.
2: Bueno, això està bé.
3: Sí, la comoditat de l'estudi, en l'aire, que sempre...
2: Ja, sempre és un avantatge, perquè ha fet una calorada, ja vos ho dic.
0: És un búnquer climàtic.
2: Sí.
0: Tu estàs bé? Han anat bé els estius, les vacances?
2: Han anat bé, molt curtes, sempre se fan curtes. Però super, super bé, la veritat.
0: El pitjor de fer vacances és quan hem de tornar en qualsevol
2: moment. Clar, qualsevol moment has de tornar.
0: No queda un altre.
2: Però si no, estar sempre de vacances tampoc, no sé, no deu ser tan...
0: No el valoraríem?
2: Exacte. No deu ser tan ideal.
0: No.
3: Bé, jo ho firmaria, però...
0: Sempre de vacances i no fer feina. Oh? Podries no fer feina?
4: Hi ha gent que ho fa, oh?
2: Perfectíssimament. No, era, jo ara contestava per en Jordi, perquè en Jordi ha posat cara de dir...
0: I vosaltres?
4: No, jo necessitaria fer... Jo necessitaria una rutina.
2: Molta activa,
4: si no...
2: molta activa, Nora.
4: Sí, no, jo necessitaria una rutina. Sí que és vera que molaria tenir un mes de vacances, però sí, no.
3: Bueno, però fa falta en aquesta vida. Pot ser moltes coses.
2: Vosaltres que sou joves ho teniu més a prop, això d'haver tingut 3 mesos de vacances.
0: No valoràvem prou.
2: Sí. No, que, jo no. Sí, jo ho valorava. Jo deia, sí. Mira aquesta gent que se'n va fer feina.
0: Ah, sí?
2: Quin rotllo, anar a Palma, ara... I mira, sí, però bé, tot mos arriba,
0: sí,
2: no passa res, tot està
0: i
2: bé.
0: I també tenim una feina relativament agraïda.
2: És molt agraïda.
0: Molt agraïda.
2: Molt. Que mos agrada molt.
0: Que mos agrada, que no estan picant pedra, vull
2: no,
0: dir.
2: No.
0: Molt bé.
2: Molt bé, avui vos duc dos temes, com sempre, perquè en trieu un. I ara anava a dir, ara m'ha fuit d'escapa, el primer tema. No, entenc dos, anant directament. Un és parlar de Kraftwerk, que és aquesta banda que actua avui vespre a Mallorca, de la qual només queda un membre, que té, crec que, 79 anys. Però bé, ha estat un grup de referència, aquest seria un tema. I l'altre tema que vos proposa, Arbera, que sempre que se'n va alguna persona coneguda, un artista, en parlam, Arbera, que avui en dia a internet, en definitiva, trobes molta d'informació de qualsevol músic nacional, internacional, artistes, actors... Però, Arbera, que a vegades quan se'n va algú que tenim més a prop, no és tan fàcil trobar aquesta informació perquè no la trobam escrita. I avui l'altra opció és que vos proposa avui recordar Joan Roca, que ha estat un músic molt estimat, admirat, una persona molt vital i que a més ha portat moltíssim a nivell musical. No només amb Antònia Font, sinó que avui vos he preparat un poc Joan Roca abans d'Antònia Font.
0: Jo crec que Joan Roca.
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí. Toca.
2: Estic contenta, perquè s'ho mereix. És vera, Joan Roca, bé, si gent que molt sent sabrà, que ha estat el baixista d'Antònia Font. De fet, Antònia Font ha estat un dels grups, si no el grup més destacat, amb més força de les darreres dècades. Vull dir que no se pot comparar ningú amb ningú. Però és vera que han tocat paret. Han tocat el cel, en certa manera. Però Joan Roca, a part de ser baixista i contrabaixista d'aquesta banda, també tenia altres projectes. Avui volem recordar-lo d'aquesta manera i per això sentirem una de les primeres cançons, aquesta.

0: Bé, hem començat amb un tema, l'univers és una festa, ara realment ho és, perquè hi ha en Joan Roca. En Joan Roca mos ha deixat molt jove, tenia 53 anys, és molt jove, encara que estigueu molt manco anys, el veure que és una edat molt, massa jove per partir. En Joan estava malalt, va patir un càncer, a més el va dur amb molta dignitat, això és fàcil de dir, però imagineu-vos que vos passaria si vos diguessin que teniu una malaltia. És molt difícil d'afrontar, ell sempre ho va fer amb molta de força, és vera que no li va contar a tothom. Nosaltres, arran del seu grup paral·lel, Geomètric al Sardín, que era un grup de jazz, sí que teníem més contacte i en una ocasió m'ho va contar, però és vera que tenia tanta força, tanta energia, sempre un somriure, que realment pensaves que ho suraria, perquè no el veies. Però bé, jo em va començar a estudiar música, també era biòleg, era paisatgista, i li agradava molt la natura, moltíssim. Vivia a Son Sardina, i és vera que tenia també tres fills petits, Anna Maria. Anna Maria la va conèixer, a la seva dona, a un concert, quan Antònia Font feia gira per Catalunya, i allà supos que ella era una fan, però se varen conèixer, varen començar aquesta relació, i encara que ella estudiava a Granada, varen tenir el contacte, i finalment ella va decidir deixar-ho tot i venir a Mallorca a viure amb en Joan i començar aquest projecte familiar plegats. Tot això ho he de dir que agraïm molt a alguns amics d'en Joan que mos han parlat. Un d'ells mos ha donat permís per compartir algunes de les seves declaracions. És en Miquel Vicenç, segurament el recordareu, el coneixeu pel seu nom artístic, que és Marcel Cranc. És un compositor, ara fa música contemporània, però fa molt d'anys, en els 90, tenia un grup que se deia Te Deum, que també era un poc l'origen de la música que fa ara, i en aquest grup va coincidir amb Joan Roca. En Miquel mos ha parlat, com sentireu ara, des del punt de vista d'una persona que el coneixia d'abans. És vera que ara tothom parla de Joan Roca, d'Antònia Font, que ha estat un drama, però és vera que hi ha molt més Joan Roca, i precisament Miquel Vicenç parlava d'aquest moment més mainstream, d'aquesta part més coneguda, més de tothom, de Joan Roca. L'escolta.
1: La gran majoria que hem vist és... recorden ara la visió del baixista d'Antònia Font, un grup que de qualque manera ha fet la banda sonora d'unes quantes generacions i ara s'ha admirat i recordat per això, no? Però jo que el vaig tractar durant 10 anys, que varen fer feina plegats, sobretot en els 10 anys en què un comença dins el món de la música, en totes les aventures que això com du, no? Pues, tinc una visió d'en Joan diferent de lo que després el mainstream m'ho hagués pogut donar.

0: I d'aquí també sentim a Joan Roca, baixista, contrabaixista d'aquest altre projecte geomètric, el Sardín. Varen publicar dos discos que sentirem de fons. De fet, per fortuna queda tot el seu llegat musical i també, per què no dir-ho, el seu llegat familiar, els seus fills, els seus gens, el seu esperit continuarà viu a través de totes aquestes persones i de la música. Però Miquel mos ha parlat també de... Això, que en Joan era un tipo molt conyero, mos ha dit, feia molta broma, li agradava la polèmica, picar, era molt intel·ligent també i li agradava tenir aquesta, aquest diàleg irònic amb moltes persones. Es veu que també Miquel mos parla de, dels inicis al conservatori, de una miqueta com va començar tot, però si vols sembla mos quedem amb aquesta part simpàtica primer, de que era un poc polèmic.
1: En Joan era un tipo molt conyero i li encantava... moure polèmica, no? Però és d'aquest que li agradava moure polèmica, però li agradava que tu li contestassis també en polèmica. Aquesta, aquesta dialèctica, això, el manco amb mi, això li encantava. I jo ho veia que era molt divertit.

0: Idò, geomètrica, el sardín Joan Roca tocava el baix, contrabaix, amb altres dos companys, en Pep Aspas, a sa bateria, i també en Jaume Rosselló, a sa guitarra. De fet, ja sabeu que a Mallorca els músics tenen tots 40 projectes simultanis, s'entrecreuen entre ells, però realment era un projecte en el qual en Joan va poder desenvolupar tota aquesta part avantguardista, perquè, com escoltarem ara, es veu que va començar al conservatori, va estudiar clàssica, després va continuar també els estudis de biologia i d'altres coses a la universitat, i ara, de més gran, ja va tornar al conservatori per estudiar jazz, en la qual cosa era una persona inquieta, que no s'aturava mai, sempre avançant i fent passes, com recorda Miquel Vicenç.
1: Jo vaig viure una faceta des dels inicis com a músic i com a baixista, no? Quan va començar a estudiar en el conservatori, i quan va anar fent passes. Dic això perquè dins ell hi havia un esperit de músic d'avantguarda, un esperit de música que cerca coses diferents, no? Que cerca aventures musicals. I això sempre va ser present durant dels 20 en els 30 anys, que pràcticament vàrem estar fent coses plegats, no?
2: Agraïm moltíssim les paraules d'en Joan Vicenç, Mònica.
0: També, i aquest Miquel testimoni... Vicenç.
2: Perdona, sí, de Miquel Vicenç. Aquest testimoni és meravellós.
0: La veritat és que sí, i a més tenim també unes altres paraules, perdoneu, d'en Pep Aspas, de bateria, perdó, que bueno, que ell m'ha explicat algunes coses de sa vida d'en Joan, que també anirem comentant ara. És vera que està bé recordar els inicis, recordar sa lluita un poc i veure un poc tot el que ha avançat una persona al llarg de la seva vida. Però continuant amb Miquel, recordam ara una anècdota que mos conta d'un concert o dos concerts que varen fer al Teatre Catalina Valls, que és el Teatre del Passeig Mallorca, i que, bé, mos conta una història molt curiosa en la qual també va participar en Xavier Ramis, el cantant també desaparegut dels Tots Sants.
1: Una de totes que varen fer dos concerts en el Teatre Mar i Terra, crec que se diu. Mar i Terra, ja no me'n record. Però era en el Teatre del Passeig Mallorca. I record que érem contrabaix i piano, i també hi havia desaparegut Xavier Ramis dels Tots Sants, que feia de cantant en aquell moment, una espècie de performance que feia, i vàrem ficar una formigonera amplificada i de dins hi tiràvem gallines, teníem gallines damunt l'escenari, i tot aquest esperit en Joan el tenia d'avantguàrdia, d'atreviment, de cap a la música contemporània.
0: Idò, tot això que mos agrada a tots, fer borrades o fer sasa, una mica, formigonera, gallina, damunt l'escenari, un poc salvatge. Però en Miquel, que ho han dit abans, però segurament molta gent el coneix com a Marcel Cran, que és el seu nom artístic, varen coincidir, com vos deia abans, en aquest primer grup, que varen tenir, que se deia Te Deum, però també varen coincidir després en un altre projecte musical, del qual també mos parlava en Miquel, que se deia La Ciel Afònic. I d'anem a escoltar aquest reconeixement, ja quan parlava d'avantguarda, d'aquest altre projecte de Geometrical Sardin que feia en Miquel.
1: Fruit d'això és que després el grup que va muntar darrerament, el Geometrical Sardin, que crec que com ell va confirmar, venia de tot aquest ambient i de tot d'aquesta idea.
0: Sí, era aquesta de ser músic d'avantguarda, d'estar sempre en recerca, de nous sons, de noves maneres de fer. Hi ha una altra anècdota, sabeu que també en aquests primers anys varen tenir l'oportunitat de sortir a tocar a Moldàvia, i allà també els va passar una cosa curiosa, com us explica en Miquel Vicenç, en Marcel Cranc.
1: Jo també vaig tenir la sort de fer un viatge amb ell fantàstic, amb un concert que vàrem anar a Moldàvia Que en aquell moment hi vam anar a través de la Fundació ACA a fer un concert allà. I tinc moltes anècdotes d'aquest concert, perquè hi va ser com un germà gran, però jo encara que només mos duim un any, però va ser un germà gran perquè jo tenia por, tenia por, i ell me protegia totalment de tota aquesta aventura que vàrem viure allà. I perquè el ministre d'Educació mos havia dit, de Cultura, que hi havia allà, mos havia dit que no sortissin de l'hotel, no? I jo, que som bastant caganxo, això m'ha assustat. I ell no, ell era aventura pura i dura, i jo me deixava guiar per ell.

0: Bé, i d'aventures, un cap viatge per esverar que en Joan era molt d'aventures. De fet, a l'altre programa d'aquesta casa, l'Aviador, ell havia de venir ja l'estiu passat a parlar d'un viatge que havia fet a Sicília amb altres botànics per reconèixer plantes. Diu en Pep Aspas que també sempre parlava, quan tornava dels viatges, parlava de geologia, de la biologia, de les plantes, dels animals, que li encantava la natura i en aquest sentit disfrutava moltíssim. En Pep afegeix també que era, encara que era molt internacional, això no ho ha dit, però molt obert, molt d'avantguarda, també era molt mallorquí, molt d'arrel, que sempre deia dites, ajudava sa mare en el camp, li agradava sortir, llavors també li encantava sa botànica, i en definitiva també era una persona, si mirava les seves xarxes socials, sempre a l'aire lliure, fent coses, fent activitats, i clar, vosaltres, més ara que teniu els estudis recents, entre cometes, tornareu a estudiar ara.
1: Bé, ja per preguntar un peu una mica més en fora, no.
0: Teoria no,
1: és a dir, de ment, si puc... M'estic més fer feina que estudiar. Però si en qualsevol moment puc permetre tornar a estudiar, sí que m'agradaria.
2: Ja, ara mateix no. No. Te diria que no, però perquè ja també ho té molt recent, a la vegada.
0: I no, ara no.
3: Jo és que encara no he acabat.
0: Ah, mira.
3: Llavors...
0: O sigui que...
3: Sí, me queda un anyet i ja està.
0: I te fa ganes acabar.
3: Sí, me fa moltes ganes d'acabar, la veritat. No, i començar a fer feina. Sí. Bé, ja n'estic fent,
0: ja,
3: però...
0: Ja en fas. Però bé...
1: Ara ve quan diu feina de veres, no?
3: No.
0: Bé, una altra referència és justament ara quan en Miquel mos parlava també ara hem parlat de la primera etapa, d'aquests 10 anys, dels inicis, del 20 en els 30, però Herbera, que justament explicava en Miquel que arran de Cantoni Colomà, que és un músic també que va anar en aquest viatge, fa poc, o fa un any o X, li va mostrar les fotos d'aquell viatge, a Miquel li va enviar també a en Joan, i així van reprendre el contacte, que no l'havien perdut mai, sempre s'escrivien, però va ser quan en Joan li va contar lo de la seva malaltia, que no estava bé, i així van tenir oportunitat de tornar a parlar, de fer un parell de sopars, de retrobar-se, com us explicava en Miquel, que sentirem ara.
4: I vaig poder, gràcies a això, gràcies a fer un parell de dinars amb ell, i vaig veure que mantenia aquest esperit d'avantguarda, de ganes de fer música, que no li importava si envia molt de públic o poc públic, i el que li interessava era fer música, no? Per tant, tinc moltes anècdotes de tota aquesta època, dels 20 als 30 anys, que fèrem aventures tant en el final de Te Deum com després en Les Cielafoní, que van gravar un disc plegats, com amb aquesta sèrie de concerts que se convertien en performance que eren atrevides ja en aquesta època i que avui en dia segurament no podrien fer.

0: També a les xarxes socials, si vols, us vareu anar a Esmovo, sabreu que hi havia previst el concert d'Antònia Font. El grup va voler tocar igualment, va fer un repertori reduït, 4 o 5 cançons. Van tenir també unes paraules molt guapes, també ho han vist Joan Miquel Oliver a les seves xarxes socials, la resta de membres.
1: Sí, de fet, la cançó dels Antònia Fons, que és meravellosa, Alpinista de Samurais, que de fet jo, per exemple, vaig redescobrir arran de tot això. Alpinista de Samurais ha esdevingut com una espècie de cançó icònica que representa en qualsevol moment que posa aquest punt d'inflexió dins el grup i que està representada per altres artistes, com Anna Maria Jaume, per exemple, que Samobo la va cantar, amb moltíssim de respecte, el d'Antònia Font també la van interpretar. Després, bé, aquí a la ràdio també l'han posat, van posar el mateix dia, no, i bueno, Alpinista Samurais, que, bé, una lletra que és fantàstica, i un àngel desplega ses ales...
0: Exacte.
1: I deixa el cel ple de colors, mira, és una cosa així.
0: Exactament.
1: I un ple de cel... No, ple de claror, perdoneu. Exactament. Alpinista Samurais.

0: bé, en Xavi s'emociona, mos emociona no, una mica tots.
1: És brutal, és a dir, bé, la lletra d'aquesta cançó...
0: És molt bona.
1: Les flors se despinten dels arbres i els julets es perden del tot.
0: I és curiós perquè Joan Miquel Oliver, que és un lletrista, un compositor increïble, tan imitat, a més, avui en dia, quan va començar tenia un grup instrumental, així com a de rock progressiu, que se deia Embat, i dius, clar, era impensable que arribassi, no, que ell arribés a ser Joan Miquel Oliver o que se desenvolupar d'aquella manera fins a tenir l'èxit descomunal que han tingut no només aquí, sinó també a la península. Acabarem amb, amb un darrer epíleg d'aquestes declaracions tan amables, tan sentides, que mos han fet aquests dos amics de Joan Roca, en Miquel Vicenç, Marcel Cranc, que l'escoltam, i també en Pep Aspas, que mos ha compartit més a nivell privat. Però anem a escoltar aquest epíleg, aquest resum de qui ha estat Joan Roca.
2: Per tant, dic això, que és una pèrdua irreparable. No sé si pogués dir qualque cosa d'ell en su sentit és de que no sé si és Beckett que diu que hi ha homes que lluiten un dia i són fantàstics i n'hi ha que lluiten un any i hi ha que lluiten una dècada, no? I després n'hi ha que diu que lluiten tota la seva vida i aquests són els imprescindibles. Jo crec que en Joan Roca era un imprescindible, era un imprescindible, i que tots els que estem a prop d'ell apreníem, no? Tenia aquesta part vikinga, de qualque manera, forta i així, però tocant i com a músic era un poeta.
1: Idò, Mònica, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, una ferrada, a la família, als amics, a tothom que ha estimat. Sempre se diu que era una gran persona, però de veres que en Joan era un gran tipo, un tipo que te mirava en els ulls, sempre amb un somriure, però no d'ara, és a dir, ara sent Antònia Font superfamosos, se comportava igual que quan va començar i tocava en Te Deum i venia a la ràdio a fer una entrevista, vull dir, la mateixa persona.
1: I d'avui Joan Roca mos ha duit a Mònica un pot ser seva història. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'hem conegut una mica més i així el recordarem. Gràcies, Mònica, fins la setmana
0: moltes
1: que ve.
0: Moltes gràcies,
1: adéu. Fem una pausa i tornem tot d'una. Just a minute.

0: I detrás Radio es humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en Catses, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Perquè volem que mos parlis de com has fet d'estar al capdavant d'un grup, ho direm malament, però de verbenes, de rebel·les. Mm. Clar, sou els After Sants. L'any passat vareu fer 10 anys, si no vaig errat.
1: Sí, així és.
0: Molt bé. Primer tot, què és una rebel·la? Perquè no és ni una discoteca, ni... Què és una rebel·la?
1: És una festa, allà on s'ajunta gent de totes les edats, des de nins fins a no tan joves, podríem dir, amb ganes de passar-ho bé. I on l'estil musical normalment sol ser cançons hits, diríem cançons superconegudes de tots els temps, que encara avui en dia sonen i que la gent s'ajunta per riure, ballar i cantar. Mm.
2: Clara, ja duis 10 anys, però com comença tota aquesta aventura d'After Sants?
1: Idò, mira, After Sants se va crear en el 2015 amb un grup d'amics de Sa Pobla. D'aquests integrants inicials mos queda en Jaume Nicolau, bateria, i en Joan Miquel Companyo, guitarrista. Clar, el que era una cosa més d'amics se va començar a posar una mica més sèria, i la gent, a vegades per tema feina, això no ho pots compaginar, i vàrem anar entrant la resta de membres de grup, jo enguany farà 8 anys que estic amb ells, i la veritat que va començar com una cosa per riure i per fer música i ja s'ha posat una mica sèria. 11 anys, ja crec. Clar. Que...
0: aquest estiu, per exemple, quant de concerts heu fet i quants en teniu previstos?
1: De moment n'hem fet molts. A partir de maig ja comencen rebel·les, però a més fem molta boda, molta festa privada, que això a l'hivern també. De cada any se casa, no sé, a més mesos, per gener tenim bodes i jo dic que és això, la gent se casa qualsevol mes de l'any ja.
0: Heu anat a tots els pobles de Balears, creus? O te'n falten qualcuns?
1: De Mallorca crec que quasi tots. Enguany, per exemple, dia 5 de setembre anem a Galileu, que per mi que no hi he estat mai, i gràcies a la música coneixem llocs nous, que també això després a lo millor agafes idea per, mira, vendré sopar, vendré un dia a fer una volteta per aquí.
0: I com se prepara una temporada d'un grup de rebel·les?
1: Una vegada que ja estàs una mica en marxa, jo crec que el més difícil és... sobre quines cançons has de llevar i quines has de ficar, perquè al final actuem entre una horeta i mitja, dues, i a vegades fa pena desfer-se de segons quines cançons, però dius, és que ja fa molt d'anys que les feim, anem a ficar-ne de noves, i sempre hi ha les típiques que funcionen un estiu, perquè són les que sonen aquell estiu, i que l'any següent saps que no faràs, que llevaràs. Crec que això, triar una mica aquest repertori.
2: I a veure, clar, són molt de cap de setmanes durant l'estiu. Com aguantau això? Perquè és un dia cap de pera. S'altre el cudi, s'altre en drats. Com ho feia?
1: Dies que tenen doblete.
2: Exacte, i a segons quines hores, perquè potser te toca l'altra punta de Mallorca a les 4 de la matinada. Sí. Com ho surau, això?
1: Jo crec que perquè mos agrada molt, perquè disfrutam i... Perquè, clar, al final tenim altres feines tots i això seria com una segona feina, un hobby que s'ha convertit en feina. I jo crec que al final mos duim molt bé tots. Hi ha molt bon ambient damunt l'escenari. El públic ajuda molt perquè sempre estan animats i tenen ganes de passar-ho bé. Jo crec que això també mos dona aquesta energia per seguir.
3: I ara que xerràvem de fer dobletes, no? de fer més d'una actuació en un vespre i d'anar de poble en poble, teniu el mateix repertori, jo que sé, per una festa a Andratx que per unes noces a Campos, moviment?
1: En general solen fer un repertori cada any, però clar, totes aquestes cançons que dèiem, bé, les llevam de les rebel·les, clar, les seguim tanguent, i no és el mateix una boda o una festa privada que te demanen o que tu veus que potser hi ha gent de certa edat o que els hi pot encaixar, i anam una mica sobre la marxa, diríem, no? Però sí que és veritat que tenim un repertori base i a partir d'aquí anam construint.
3: I n'hi ha cap que sigui obligatòria que sí o sí la canteu?
1: Mira, d'aquestes cançons... Mira, n'hi ha una que això m'encanta, però la resta de músics diuen es que és molt repetitiva, es que pesada, que és la de Tenia Tanto, de Nena de Conte, però és que tu comences, prometo, guarda, i tothom, uah!
3: Sí,
1: clar,
3: sí,
1: és que no la pots llevar, perquè la gent en el públic, oh, a qui li importa, d'aquestes mítiques.
0: En aquests 11 anys, evidentment, heu depurat la tècnica, heu millorat, imagino, moltíssim, però anem un poc en el primer concert de tots. Vosaltres sabíeu com anava a ser, que vareu tocar, quines errades vareu cometre, teniu... M'ho expliques un poc com va ser? I on?
1: Jo, el primer concert que vaig fer amb ells va coincidir que va ser una gala benèfica que se va fer a Artà, que érem diferents grups, i que, a més, crec que un dels guitarristes no va poder venir, o sigui que érem un menys, i va ser com a nervis afegits, dobles, però errades n'hi ha avui en dia i tot, canvis de tons, o que t'equivoques, o que tens un lapsus, o que jo potser me penso que ja he fet aquesta estrofa i ja vaig a la tornada, i me diuen

0: I jo, què? Jo, no, no. Quan te pagar fas doblete, clar, ja has cantat aquella cançó i tu vas a pinyo fizzo. Però sí, hi ha aquest petit detall que molt de pizzo públic no s'entera i que a nosaltres ens fan riure damunt l'escenari.
1: I si se'n donen compte, a vegades tampoc no passa res, no? Vull dir, ja està. També és un ambient diferent.
0: Uau, sí, cap problema. Arriben a nosaltres. Mira, jo una de les anècdotes era de les primeres actuacions. Clar, varen ser moltes cançons per aprendre, perquè abans hi havia una altra lota que cantava, i el primer concert va ser, vinga, idò, anem a veure què tal. Jo vaig començar duent partitures, lletres, i vaig dir, no. Així no conec tant amb la gent, pues mira, si m'equivoc, m'equivocaré. I a la cançó de les nazis rubias de me da igual, m'encanta, vaig començar a cantar i m'ha afegit tota la lletra, i m'ha passat tota la cançó fent na na na na na, ah, vinga, vol la sabó, na na na na na, perquè jo deia, és que no, no enganxo, i m'han dit, és igual, tira.
2: És
0: no,
2: que
0: no passa res.
2: Són un espai segur, és a dir, sí. Toquis lo que toquis.
3: La gent no se dona compte.
2: Clar.
0: No.
2: I de jopens, també, Marta, que damunt l'escenari deus veure de tot. M'he vist a panoràmica, tu que no... Imagina que vas serena.
0: Sí.
2: Clar,
0: si no se m'atrava la llengua.
2: Exacte, se revela se deuen brutar amb pot sa cosa. Sa pista de ball que veus normalment d'allà dalt. I també deus un altre espectacle per tu també.
0: Així és, quan tu tècnic de llum no mos cega... se veu de tot, des de que està supermotivat, que pareix que és un concert de la seva vida, fins a un que aguanta la barra i pensa jo que faig aquí avui, gent que va supercontenta, grup d'amics, gent un poc random, no?, que dius ara aquesta persona jo crec que s'està demanant què faig jo aquí enmig, cap on he de partir, però sobretot el que veiem és molt bon rotllo, que això mos agrada.
2: I concerts fallits, de qual que diré tocar i veure que ningú... També passa, que ningú s'anima, però no és cosa... Evidentment no és cosa dels grups, sinó que simplement a vegades hi ha pobles, hi ha hores, circumstàncies... Sí. Concretes que la gent no s'anima a ballar, però a vegades heu d'animar la gent.
0: Clar, és que és part de la nostra feina, a vegades també per horaris o perquè hi ha poca gent i també és, quan són molts un per l'altre s'animen i venga cap aquí davant i tots venen. Ara, si tu crides hi ha 30 persones, clar, a la millor. M'ho va passar l'any passat, vàrem anar a l'Alqueria Blanca i justament, clar, era un sopar, un concurs de paelles, clar, la gent panxa plena, feia un toniquet.
3: Tothom assegut.
0: I jo vaig dir, bé, doncs no te preocupis, si ells no ballen, jo vaig baixar, me vaig passejar per les taules, vaig animar. I vaig anar a un grup de senyores un poc més majors i els deia, vinga, ballar, ai, no, nina. I quan vaig acabar, m'han dit, mira, nina, no has aconseguit que ballessin, però hem quedat fins en un final per l'espectacle que heu donat, perquè mos has encantat, però ja no tenim edat per ballar. I vaig dir, bé, això et dius, mira, com a mínim, algo hem fet bé.
3: I a banda de potser aquesta gent que a vegades ve que panxa plena, que està asseguda, heu estat mai testimonis de, jo que sé, una declaració d'amor o una petició de matrimoni, per exemple?
0: No, el que sí, hi ha moltes despedides de soltero i soltera, que tu ja els veus allà i dius aquests mos ajudaran a animar l'espectacle, els apulles damunt l'escenari i se passen bomba.
2: Hi ha rivalitat entre el grup de rebel·les o sou tots una gran família? Perquè recordem, per exemple, fer una pluja de noms, per exemple, es va al Nou, que són sempre ben la meva barriada.
4: Circo.
2: Circo, exactament, sí. Dinka. La canción del verano.
4: Sí. Sustrandos.
0: Sí, n'hi ha molts, i de cada vegada n'hi ha
2: molt
0: més.
2: Molt bé, Jordi. Els
0: desconeixes?
4: Justament són artenament els sustrandos, per això sé qui són.
2: Enrocats, també.
0: Enrocats, sonats... És vera que a vegades m'agradaria que hi hagués més grups amb veus femenines. Perquè la majoria són frontmans, i a vegades dic...
3: Sí.
0: N'hi ha pocs. Però que va, mos duim superbé tots, i molt de pic on paràvem, vi que teniu doblete, com ha anat bé? L'altre dia vàrem actuar llorat amb el Nou, i ells venien de doblete d'Artà... I res, xerres, compares, de vegades t'ajudes, o a vegades un diu, se m'ha romput la pedalera de la guitarra, ja, jo t'he dit la meva, ja, vinga, vos veurem. I sí, hi ha molt bon ambient, que crec que és important, perquè al final mos veurem les cares sí o sí, és una illa, i hi ha feina per tots. O sigui que...
1: I tema repertoris també deu ser delicat, no? Perquè si vos toca amb el Nou, entenc que moltes cançons se repeteixen aquí.
0: Jo crec que el 80% de grups de música feim un 70% de repertori repetit. A vegades, si ets el primer, dius, mira, encara va bé, però quan toquem un segon, dius, jolín, aquesta l'han fet, i aquesta també, i després dius, anem a provar, a men que tal. I veus que la gent la balla igual, anima igual i que no els hi sap greu. Perquè com que, dèiem, són d'aquestes cançons mítiques,
4: sí, sí.
0: No sap greu.
4: També saps el que vas escoltar. Vull sí. dir, no, no t'esperis tampoc una cosa...
0: Que això amb DJs passa, també. A vegades te posen sí. la mateixa sí. cançó o altres sí. DJs que han passat.
2: Exactament, exactament. Però bé, tots teniu el vostre tot distintiu. Sí. És a dir, ho feis d'una manera molt concreta. Però si ara aquest estiu a Xiu-Xiu estan demanant quina és la vostra cançó de l'estiu. Mm-hmm. I bueno... Tu, que ets una persona que se dedica pràcticament, bé, entre moltes altres coses, a cantar tamacles de l'estiu, per tu, Marta, quina és la teva cançó de l'estiu?
0: Que faig amb un grup o així?
2: No, teva, teva. De dius, teva, per tu.
0: Superestrella. I la faig amb un grup, també, o sigui... Sí, sí.
2: I la cançó que m'estarà tocant amb el grup?
0: Oh, és que n'hi ha moltes. Jo és que m'ho passen bé damunt l'escenari. I quan veus el públic animat i que pugin en nosaltres a cantar... Però, no sé, de l'Oreja de Van Gogh en feim moltes. La gent les coneix, les canta... Sí, jo crec que qualcuna de l'Oreja.
2: Després hi ha un tema, i és que, clar, creus que els grups de rebel... És que ara, espera, ara quan vinguis a tornar... Perquè ja començava a ballar en Nora i en Marta, però ara quan vinguis a tornar...
0: Molt agrada, molt agrada.
3: Sí, és que m'agrada molt.
2: Creus que estan condemnats a desaparèixer?
0: Espero que no. És vera que vàrem tenir uns anys que passàvem una mica de pena, perquè varen agafar molta força o DJs. Jo entenc, en el final, l'estil de música, sobretot per gent jove que no ha viscut aquesta època de rebel l'agrada, són més econòmics, no és el mateix pagar 6 persones damunt d'un escenari que una.
4: No has de moure tant d'equip, tampoc.
0: Exacte, no tens unes despeses de micros, de cables...
2: Bé,
0: en Xavi també balla, en Xavi també balla.
2: Clar, això si es costa de mana, li hem de donar part.
0: Hem de ballar,
2: no? No, no hem de posar resistència. Bueno, això s'ha convertit de cop i volta Xiu-Xiu en una pista de ball. Però, bueno, per favor, continueu amb això que estaves dient.
0: No sé de què xerràvem. M'he emocionat.
4: Ja m'ho he perdut.
2: No, que xerràvem dels DJs, que clar, no,
0: sí, sí.
2: Pagar 6 persones és molt més car que no pas sí. pagar-ne una.
0: És que abans tu veies 3 grups de música i un DJ. I ara molt de pits a les reveles hi ha un grup de música i 3 DJs. Però així tot, crec que s'està fent un esforç per no perdre aquesta música en directe i que puguem grups també tenir feina i inculcar també la gent jove aquest, l'esperit d'una rebel·la, no? Un DJ sí. a una discoteca el tindràs, a una rebel·la també, però és que un grup de música totalment. A una discoteca no el tindràs.
2: I després hi ha cançons que envelleixen perfectament perquè et amacles, ja que sé, Sufre Mamón, per exemple,
0: sí,
2: Hombres G.
0: Sí, nosaltres la feim.
2: Aquesta la canta, la balla tothom.
0: Sí.
2: Però
0: sí.
2: jo, el que em fa passar pena és que les cançons que se fan ara per ventura no envellesquin tan bé com perquè les siguin intergeneracionals i les puguin cantar nosaltres quan d'aquí a 20 anys o d'aquí quan en tinguem 50 i els nostres fills quan en tinguin 18.
0: Clar. Això mos passa.
4: I també moltes cançons, que, o sigui, ja hi ha moltes cançons, Sufrem Amon, Chiquilla, Cuando Brille el Sol,
0: sí.
4: que les coneixes per ses rebel·les.
0: Sí.
4: Vull dir,
0: sí,
4: jo
0: sí,
4: mai
0: sí.
4: m'he posat Sufrem Amon a Cameva. I la lletra me la sé, vull dir, això tal vegada també...
0: Clar, m'ho hem d'anar en compte d'això, de que el que dèiem abans, aquestes cançons que són surten d'un moment, de Lola Indigo, Bad Bunny, Aitana, tal, que triomfen moltíssim, Noche Entera, per exemple, de Navico, la feim encara i la intentam mantenir, però són cançons que saps que d'aquí 2-3 estius l'hauràs de jubilar, clar. Perquè ja no tindran... Aquesta cosa que si tenen les dos anys 80, 90 i actualitat.
4: Sí, per exemple, la d'en Quevedo, no? Què edat té? Això
0: la varen fer...
4: O sigui, ja no ho fa ningú.
0: No, nosaltres la varen fer 2 estius i ja l'estiu passat ja la varen jubilar.
3: No, és que ja no la pots escoltar, aquesta cançó
0: no.
3: ja és
0: horrorosa. Memo DJs la posen i és vera que si saps una discoteca, lo millor t'hi pega, però una rebel·la...
3: Jo dic que és el moment d'anar a Espanya.
0: Oh, venga, nines.
3: Sí,
0: no, cap al banyo.
2: Per tant, des d'aquí, feim la petició a tots els bales i balleses de les Balears contractar grups de rebel·les, perquè francament, jo t'ho dic, jo, dels millors moments de les festes de la meva barriada és quan ve, en aquest cas, Valnou. És a dir, si és com els puntals i tothom s'ho passa pipa i és el bon punt. I
0: clar.
2: Això, però per l'amor de Déu, que no. I DJs n'hi ha dos dies que fan DJs. Però no és el mateix. És molt diferent, molt diferent.
0: És un altre ambient.
2: És un altre ambient. Acaba la frase. Una bona rebel·la és aquella que...
0: Aquella que cantes totes les cançons que sonen.
2: Molt bé, fantàstic. I de Marta Ferrer, clar, ara passarem a una altra dinàmica de l'entrevista i ja te demanarem pels pobles, perquè has dit que ara has actuat pràcticament a tots els pobles de Mallorca.
0: Sí.
2: I d'altres illes també has anat?
0: No, amb grup de música no.
2: Molt bé, però bueno, també d'aquí fins a crida, si vols, After Sants.
0: Per favor, i gràcies, mos encantaria, nosaltres encantats d'obrir les portes i anar a Menorca i Eivissa a Formentera.
2: Clar que sí, de res, ara fem una pausa i tornem tot d'una amb la qüestió relativa als pobles.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: I així continuem aquí amb la companyia de Marta Ferrer i és hora de jugar una mica. La Marta Ferrer, que és la frontwoman del grup After Sons, un grup de rebel·les, bàsicament, i avui està enxerrant sobretot aquestes qüestions. Jordi, què li farem? Què has preparat?
1: I de mira, és molt senzill, simplement nosaltres te direm una categoria i mos has de dir quin poble és el primer que se te ve en el cap. No hi ha respostes bones ni dolentes aquí. Tots els pobles... Tots
2: jo me'n basaré en un poble que hem anat amb After Sons,
1: eh? Segur que tots són increïbles, però aquí triarem. Començam.
2: Sí, vinga.
1: Vinga, el primer és un poble on balli molt la gent.
2: Santa Maria. Vàrem anar a una festa que tothom estava entregadíssim i tothom ballava.
1: Un poble on aguantin la festa fins tard, que els agradi, això.
2: Son Macià. Són d'aquests que no els atura res.
0: Exacte, que aguanten i aguanten.
2: Pocs, però matones.
1: No, n'hi ha prou.
2: Cada cançó, entre una cançó... Macià. Un concert va durar 3 hores.
1: Un poble on el públic sigui molt entregat.
2: Llubí.
1: Molt bé. Una plaça que sempre som moltíssim de gent.
2: Llubí.
1: Un poble on sempre passi qualque cosa inesperada.
2: Villafranca.
0: Se pot explicar qualque cosa que hagi passat a Villafranca, no?
2: Saps què passa? Que el nostre guitarrista, en Toni Gudi, és d'allà. Coneixem molta gent. És un poble que mínim hi tocam 2 pits a l'any. La gent ja mos coneix i, clar, la confiança ja diuen que fa oi a vegades i de pujar a l'escenari, de sortir un d'un cubó de fet, això que dius, vinga, per favor, què passarà avui?
1: Bé, més divertit, no?
2: Sí.
1: Un poble que li costi una mica arrencar, però després ja sigui una festa igual de bona.
2: Idò, mira, Lloret de Vistalegre l'altre dia mos va costar una mica, però després ho van donar tot.
1: Molt bé. On hi ha més parelles ballant. És a dir, que veus que hi ha un poc més de xiu-xius allà baix.
2: Mira, diré...
0: On sa gent va més fora corda?
2: Diré Pollença, que nostra.
1: Pobles, un poble que ses festes consideris que estan infravalorades. Que no se té massa en compte, però...
2: Les de Sant Macià, t'ho diria.
1: Clar, és que... No, me l'has deixat a tots.
2: Heu d'anar, per favor.
1: Perfecte.
2: Aquest dissabte, dia 8, per favor, veniu a veure-nos a Sant Macià i vos ho passareu molt bé.
1: Super. Una plaça espectacular per tocar-hi. Una plaça o un lloc.
2: Jo tiraré cap a la nostra Pollença elaborada. Espectacular.
1: Molt bé. I un poble que quan acabes sempre hi tens ganes de tornar.
2: Sa Pobla.
1: Molt bé,
0: i ara te demanarem que facis, sense engronar-te els dits i si vols, un top 3 de pobles que vos agrada més anar a tocar.
2: Top 1, Villafranca. És el que han dit, ja després de tant d'anys actuant, tenim amics allà, se poden dir que han fet amics. Top 2, Sa Pobla, perquè també mos acullen superbé, el guitarrista i el bateria són d'allà i se nota quan ets de casa, que la gent t'estima. I top 3, també estic un poc dividida, entre Pollença i Llubí, perquè són pobles que les festes són molt guapes, jo a Pollença sempre mos agafen amb els braços oberts i Llubí, és que és molt Llubí, eh? La gent té ganes de festa i aquella plaça se posa plena. Jo crec que ha estat un concert que més gent he vist. Ah, i me'n deixo un, Sant Marçal.
0: Sant Marçal.
2: Cada any, quan tinguem a actuar, per mi que és d'un millor, de les millors actuacions que fem cada any. És d'aquestes places que hem d'anar a actuar, sí o sí, que sempre s'omple.
0: Molt bé, clar, Marta Ferrer, t'hem vist i te coneixem, la gent que t'escolti, segur que te posa cara i ve a televisió. No sé si tens qualque projecte personal al marge també ara d'After Sons, en què trames ara, Marta, perquè sempre estàs un poc per mi.
2: Idò, us estius, és vera que estic bastant centrada en tema música. Just ara ha acabat la patrona i amb un grup pollensí de teatre han fet una obra de teatre després de la desgràcia, cada any en feim una. I ara aquesta setmana de vacances a recuperar-me una miqueta i a seguir fent actuacions ja, com he dit, aquest dissabte Sant Macià, dia 14 Porreres, dia 22 Doblete Vall de Mosa i Solla, dia 5 de setembre Galilea, ja per octubre i tot tenim bolos, ja fires que ja mos comencen a contratar, o sigui que que tema musical molt bé, i a nivell més periodístic, ara estic amb en Miquel Calent, a Fruity Calent, donant-li una mà darrere càmeres, i a veure si tenim sort i arrenco una nova temporada d'Obert per Vacances, que me faria moltes ganes. No se sap, ja veurem.
0: I de Marta, ha estat un plaer tenir-te avui a Xiu-Xiu. Hem passat molt de gust de compartir aquesta mitja horeta de ràdio amb tu. Sempre és un plaer. I de bon, com us contis tots aquells Xiu-Xius que hi ha, que se veuen des de l'escenari. I After Sants, aquest estiu, on els podrem veure més?
2: Idò, això el que he dit ara aquest mes, som Macià, Porreres, Vall de Mossa, Solla, Galilea, i tu que has xerrat d'Artà, a menys si que venim qualque any a Artà, perquè... Tenc molt d'amics d'Artà, sé que m'ho passarem molt bé, haurem de fer un poquet de pressing, que ja xerrarem amb en Manolo.
0: Exactament, i d'ara sí que hem arribat en el Xiu-Xiu número 445. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies.
1: A tu, i molt ben demà.
0: Molt ben demà, exactament. Nora Oliver.
3: Moltes gràcies.
0: Andrea Sánchez, tens contra el tècnic, moltes gràcies. I també, bona, moltes gràcies també a tu, Marta, que vagi bé.
2: A vosaltres, vos veig a les rebel·les, eh?
0: Exactament, serà.

0: Hallo, wo ist der Bus, um nach Las Palmas zu fahren?
1: Toma ja.
0: Also, tienes clients que busos desde aquí, però en les Illes Canàries no teníem.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Viñas, es reunirà avui al Palau de Marivent a Palma amb el rei Felip VI. A hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Aquestes trobades arriben després que Viñas hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Viñas demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. És dijous, dia 6 d'agost. I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten en prendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
2: Va passar hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després, la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes ocorreguts les darreres hores a l'estat espanyol, una a Múrcia i l'altra a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes, una guàrdia civil va presumptament matar 3 la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Murcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I pel que fa als esports, el Mallorca goleja per 3-0 al Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de Lubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en Vela avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
0: I pel que fa al temps, afluixa avui una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Així és, bon dia. Avui destacam l'absència d'avisos actius per temperatures elevades. Sí que es veu que no s'espera una baixada dràstica del termòmetre, però en general els valors màxims es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de les illes. Avui amb mínimes que novament han estat elevades i que no han experimentat canvis destacats respecte als valors d'ahir. Pel que fa al cel, domini de sol amb alguns intervals de núvols prims, sobretot cap a l'illa de Mallorca, sí que es veu que cap al capvespre es provoca que afectin arreu del territori. I avui sumam una jornada més en la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució i que puguin tornar a deixar ruixats. Que segons es configurin aquests núvols, afectarien avui a la zona del Reguer, del Migjorn i cap al sector de la Serra de Tramuntana. Seran ruixats puntuals que es produiran a primeres hores del capvespre i no es descarta que avui puguem veure ploure amb alegria. El vent en general fluix de component nord i de xaló cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mata, també es preveu que vagin apareguent redols de maror a la meitat nord de l'arxipèlag a partir del migdia. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Cala Galdana, 23 a Binissalem i també a Manacor, i de 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
0: Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida. Per això, les 3 embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera amb 19 persones a bord, 2 de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 9 migrants. Des que va començar l'any, han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
0: Ha estat una setmana tràgica a la mar Balear amb 19 persones mortes i una desena de desapareguts mentre intentaven arribar a l'arxipèlag. Amb aquestes xifres a la mà, què és el que en diu l'Observatori de Migracions a la Mediterrània?
2: Considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat i recorda la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears. En aquest sentit, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, remarca que la ruta aquesta està consolidada.
5: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer en fora com a de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar-li explicació.
2: Abril insisteix que les institucions han de repensar les polítiques i recorda que l'Estat té les competències i més capacitat que les comunitats de posar-hi fil a l'agulla.
0: Una reivindicació que fa precisament quan la crisi migratòria a Ceuta continua sent focus d'atenció i el repartiment de menors no acompanyats torna a estar a damunt la taula. De fet, avui, just quan es compleix una setmana de l'entrada multitudinària, el rei Felip VI rep el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mariment per analitzar la situació. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la responsable de l'executiu, Marga Proens.
2: Serà hores després que Vives hagi demanat ajuda perquè Ceuta torni a la normalitat. Calculen que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. En declaracions a Televisió Espanyola, el president de Ceuta ha assegurat que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per tal de redistribuir els infants entre les comunitats de manera vinculant.
6: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Vives, que és del PP, demana solidaritat amb la ciutat, però s'ha de tenir en compte que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular sempre s'han mostrat contràries a acollir menors migrants no acompanyats, cosa a la qual ara estan obligats per llei. Ara, però, la formació estatal ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Això sí, reclama que sigui l'Estat qui agafi les regnes.
0: També s'han pronunciat les comunitats autònomes.
2: Així és, la Conselleria d'Afers Socials del Govern no es dona per eludida, ja que, recorden, l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes. Per part seva, el vicepresident d'Extremadura, Òscar Fernández Calle, s'hi oposa.
7: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
2: I la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat, vol un compromís ministerial per finançar el repartiment.
8: Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
2: Només Navarra ha contactat en Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si és necessari.
0: I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però que es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
2: I a Europa, avui els populars duen el debat de Ceuta a comissió a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica el president de la ciutat autònoma i els ministres que tenen a veure amb la matèria.
0: Mentrestant, a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre un alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. La magistrada Maria Tardón també demana informació sobre el dispositiu desplegat al territori per determinar la causa de la mort de les 75 víctimes i conèixer la identitat dels supervivents.
2: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del Partit Justícia Europea que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació, l'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes. En aquesta línia també s'ha pronunciat el PP, el secretari general de la formació, es Miguel Tellado.
9: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vives les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
2: Tellado també exigeix responsabilitats polítiques al govern de Pedro Sánchez.
0: I mentrestant, al Marroc, la Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per delictes relacionats amb els desplaçaments irregulars a Ceuta com a permanència il·legal al país després d'expirar el visat, accedir al nombre de passatgers permesos o desobediència. I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc, però, no es descarta emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
2: Ara, menys turisme, més vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar-ne els agents implicats i poder elaborar així les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però de moment se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
10: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada, jo.
11: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
2: Unes agressions que, afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
12: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització que en fa un hotel de la cadena Madlià, més per Mallorca, ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
13: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització, sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
0: També aquest dimecres s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al Valer Encallat des del mes de gener a la costa de Son Cervera amb el missatge "Tourist, go home".
2: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut al Valer a un grup inversor per ara que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
0: I amb aquest clima tens de rerefons, aquest dissabte Solla hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera protesta després de la de diumenge, dia 26, que va juntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats durant aquesta protesta. Lluís Hernández és avui a Solla. Lluís, bon dia. Com ho veuen els restauradors i sollerics?
14: Bon dia, idò aquí al centre de Solla, concretament a la plaça de la Constitució. Ja es pot veure els primers bars oberts que preparen els primers cafès, principalment els treballadors de la zona. Segurament avui serà una altra jornada intensa d'activitat turística i també ho serà dissabte, que més se suma a aquesta manifestació convocada per Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove de Solla. Precisament els diferents residents que han pogut parlar amb ells pensen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística, però també són conscients que molts d'ells viuen d'aquesta activitat.
15: Vivint dels turistes, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però la gent la necessita amb els turistes, el que passa que enguany estan desbordats.
16: No estoy de acuerdo y estoy de acuerdo al mismo tiempo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No estoy de acuerdo porque aquí en Solla ya no se puede vivir con tanta gente, pero de acuerdo estoy porque también tenemos que vivir y vivimos de eso, ¿me entiendes?
17: Estic d'acord perquè és vera que Solla ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per és d'aquí realment.
14: Segons l'Ajuntament, en l'itinerari de la manifestació es veuran afectades per les restriccions, les avingudes Cristòfol Colom i Geroni Estrades, la plaça d'Espanya i del Mercat i els carrers del Born i de Bossà, a més, des de les 10 fins a les 2 del migdia. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitaran transport col·lectius i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també, diuen, es preveu multitudinària. Jaume Puyol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
18: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Solla, que creiem que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
14: I l'Ajuntament també ha confirmat que no es podrà mantenir cap element ocupant la via pública en l'itinerari de la manifestació, incloent-hi terrasses, expositors comercials, mercats o lloc d'artesania. No obstant això, l'Ajuntament diu que els negocis podran romandre oberts, incloent aquestes restriccions.
0: Gràcies, Lluís. I mentre les entitats proteccionistes Gòpita referida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
2: Va, Boussà ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada. Així tot es posiciona contra el decreixement.
19: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma una responsabilitat patrimonial astronòmica que la nostra manera de governar no mos permet, fer-ho.
2: Edsel Tur, que encapçala prop de les 30 companyies més importants del sector turístic d'Espanya, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que Suma. Ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades. Pensen que el turisme és el petroli de l'economia espanyola i ha demanat actuar a llocs on els nivells de pressió són superiors, com les Balears.
1: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
0: I una nina de 2 anys està greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
20: Així es va passar i hora baixar el personal de l'establiment. Li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren finalment al servei d'emergència. Després d'estabilitzar-la, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I una jutgessa de Murcia ha ordenat la detenció de l'exparella de la dona assassinada i hora baixa a un centre comercial. A l'home se l'investiga pels delictes d'homicidi i de trencament de la condemna.
21: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria matat a ganivetades la dona de 44 anys. Aquest home té antecedents i dia 15 d'abril ja se'l va condemnar per maltractament en l'àmbit familiar contra aquesta dona, amb la qual tenia una nina de 5 anys.
0: A banda d'aquest assassinat masclista, també se n'investiga un altre, en aquest cas Astúries, un guàrdia civil, assassinat presumptament a trets la seva exparella.
20: L'home també ha mort després de ser abatut per membres de la Benemèrita que li han disparat per intentar aturar-lo. La dona assassinada estava en el sistema Biogen. Si es confirmen els 2 casos de violència masclista, serien, per tant, 35 les dones assassinades en guany mateix. Recordem que el 016, el telèfon per les víctimes de violència masclista, no deixa rastre, però s'ha d'esborrar sempre del registre de telefonades.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que estava investigat per un delicte de maltractament, s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
21: Els fets varen ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar-ne el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era el domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
0: I avui també destacam una operació policial al barri Palmasà de la Soledat. Els agents hi han desarticulat un punt de droga que funcionava durant les 24 hores del dia.
20: Preparat com un búnquer amb portes blindades, càmeres de vigilància i també un sistema de desguàs per intentar desfer de la droga. L'operació acabà finalment amb un detingut, una intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i també 60 grams de crack.
0: Hem arribat a les 7 i de 9.
14: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: I avui també és notícia que les Balears som la comunitat amb més pas de la demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge. Fixeu-vos, 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre el mes d'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
21: Aquest percentatge supera àmpliament la mitjana estatal en què la demanda estrangera va representar gairebé el 16% del total de les operacions amb més de 26.800 compra-vendes. L'informe publicat pel Col·legi de Registradors també situa les Balears com la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'estat, amb més de 4.300 euros per metre quadrat. Crida l'atenció el cas de Palma, que supera els 4.200. Els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguit dels neerlandesos i dels alemanys.
0: I pel que fa al balanç turístic del mes de juliol, no ha estat homogeni entre les diferents activitats a Formentera. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una baixada de vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat. Ana Fernández.
3: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Solpica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denès, d'Esport Amagat.
4: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y... Y ya no más.
22: El mes de julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
3: Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
23: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que aquesta temporada no ha començat molt bé, hi ha hagut molt menys gent.
24: Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
3: Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
0: I el port d'Eivissa no dona a l'abast, ha quedat petit. Això és el que asseguren els que hi fan feina, els estibadors i també els transportistes. David Ventura.
25: La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar, que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells a 3 companyies diferents, i el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban és delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
26: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto, y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
25: Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
27: El volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
25: L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
0: També els polígons industrials d'Eivissa han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys.
3: Des de la petita i mitjana empresa demanen als ajuntaments el desenvolupament dels seus plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials. Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
28: Un polígono como el de Montecristo, que es prácticamente de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, todo Eivissa tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportistas deja el dato de que en Eivissa entran diariamente entre 150 y 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
0: I vos parlam ara de la situació de la posidònia a les illes. El fondatge il·legal damunt Posidònia marca mínims a Mallorca i a Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat i ara incloses en el darrer informe Mà Balea 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximat estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca i el 40% a Menorca.
20: Sí, però val a dir que la situació és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejades de manera il·legal, un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany mateix s'han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular sobre les causes d'aquest comportament tan diferent entre les illes del mateix arxipèlag, però sospita que la creixent presència de barques estrangeres menys coneixedores d'aquesta normativa pot ser una de les causes.
5: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser és perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant, aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
20: Per tant, assegura la investigadora que tota la feina de conscienciació feta els darrers anys sobre la importància de la Posidònia, afegit a l'augment també de la vigilància i de les sancions, han donat finalment els seus fruits. Ara bé, la Mà Balea té altres amenaces que també cal seguir de molt a prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a la mà.
5: Les Balears som un territori que sofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la Mà Balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mà.
20: Montserrat també aplaudeix la proliferació dels camps de boies de baix impacte ecològic instal·lat en àrees catalogades com l'IC, és a dir, com a llocs d'importància comunitària. En total, ara mateix, a l'arxipèlag n'hi ha 8 i és necessari assegurar incorporar-ne més per preservar justament la costa de les illes.
0: I encara un darrer punt, Menorca, a Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera. Ha estat després de la reunió de la Comissió de Sequera que s'ha fet aquest dimecres. A la trobada s'han establert mesures per reduir el consum d'aigua. El decret de Valí es destaca que demanaran als propietaris de pous que en redueixin un 20% les extraccions. La resta de mesures, tal com explica la regidora de Medi Ambient, Chiara Verini, es dirigeixen cap a un ús de l'aigua responsable per part de cada persona.
6: Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches. Bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8. Bueno.
0: I d'aquí a 2 minuts arribarem a les 7:30, agafam ara la premsa, miram què és el que destaquen en les seves portades aquí a les illes. Avui, sobretot, parlen de turisme, pendents també de l'eclipsi de dia 12 d'agost, de dimecres que ve.
21: Així és, Diario de Mallorca obrim la suspensió per part de Salut d'operacions, inclús oncològiques, a causa de l'eclipsi per alliberar llits als diferents hospitals de les illes, mentre que la imatge de portada és per als jugadors del Mallorca, guanyadors del trofeu Ciutat de Palma contra el PSG per 3-0 a Somme. I última hora es fa ressò de la caiguda en el nombre de turistes que s'allotgen en pisos d'amics, i mentre que la foto de la portada la protagonitzen també la victòria dels jugadors vermells davant la bicampiona d'Europa a Son Moix. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca la trobada d'avui entre el rei Felip VI i Marga Provenç amb el president de Ceuta després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma, mentre que l'Ara Balears titula que l'empresa del Pla General de Palma reclama 350.000 euros a cort en el judici contra la rescissió del contracte. A Eivissa, el diari recull que el bisbe de l'illa, Vicent Ribes, exigeix l'ús públic de l'ascensor del parador de Dalt Vila, mentre que el periòdico destaca l'homenatge al doctor jubilat Eladio Merino amb la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa en la jornada de celebració de la patrona. El Menorca, per part seva, obri amb el tercer municipi, el Car de Sant Lluís, que aplica restriccions a l'aigua en la prohibició de regar jardins en gespa o emprar la mànega per netejar els vehicles o els vaixells privats.
0: En parlàvem ara fa només uns minuts en aquest informatiu, i avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de les repercussions de la crisi migratòria a Ceuta.
21: El País titula que l'acollida dels migrants posa a prova les aliances del PP i Vox i apunten que el repartiment de menors a Ceuta del passat mes de juliol cap a la península va funcionar sense problema. El Mundo destaca la cita del rei Felip VI a Palma amb el president de Ceuta per aquesta crisi migratòria i obre la imatge de diferents joves migrants dutxant-se en una casa en el barri de Los Rosales a Ceuta, convertida pel seu propietari en un menjador social i bany públic per als menors.

0: I són ara les 7:30, repassant els titulars més destacats d'aquest matí de dijous, just quan la crisi migratòria a Ceuta compleix una setmana. El president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Aquestes trobades arriben en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta a la resta de comunitats autònomes. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, el govern recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
1: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
0: I avui també destacam que 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
1: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
0: Les terrasses i mercats de Solla hauran de tancar dissabte des de les 10 del matí a les 2 del migdia per mort de la protesta convocada contra la saturació turística.
1: Fa uns minuts hem estat en directe des de Solla i això és el que en pensen els residents, tant de la mesura com de la protesta.
2: Vivint dels turistes, el que passa que també hi ha massa cotxe, han d'aturar això un poc, però la gent la necessita amb els turistes, el que passa que enguany estan desbordats.
3: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure, per és d'aquí realment.
0: I una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf a Mallorca.
1: Va passar i hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després la nina va ser traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes les darreres hores a Espanya, una a Múrcia i l'altra a Astúries.
1: El primer va ser ahir al matí a Llanes, un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva parella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita i a l'hora baixa a Múrcia un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys que també era la seva exparella i una jutge s'ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
0: I aquest dijous també és notícia que les Balears som la comunitat autònoma amb més pes de demanda internacional pel que fa al mercat residencial d'habitatge.
1: 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatge registrades entre l'abril i el juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera.
0: I el pediatre retirat, Eladio Merino, ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
1: L'entrega va ser ahir, el dia de la festa grossa de la ciutat, Santa Maria de les Neus. Aquestes són les paraules que va dir durant aquesta entrega.
4: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I tancam el repàs dels titulars amb la previsió del temps per aquest dijous, un dia

0: de forma òbvia, i molts varen ser recriminats pels seus companys allà mateix, de que s'estaven extralimitant en ses càrregues. Crec que això durà coa. No sé fins a quin punt el recorregut judicial serà molt llarg, jo tinc els meus dubtes, però és vera que no se pot deixar passar una situació com aquesta. Jo veig bé que el Manco recopilin tota la informació que tinguin, si han de presentar la denúncia, se presenti, però sí que és vera que no tinc gaires garanties de que...
1: No li veus recorregut.
0: Jo, en principi, amb aquestes coses soc pessimista, però és vera que veient la situació, veient les imatges i coneguent gent que estava allà en primera fila, també companys del diari que van haver de cobrir la manifestació, pues, en molts moments les càrregues policials van ser desmesurades i sobretot crec que hi ha agents que no van fer bé la seva feina i considero que si no vas fer bé la teva feina i això se pot demostrar, crec que hauria d'haver repercussions per algun d'ells.
1: Tot i que no veus recorregut, sí que penses que hauria d'haver repercussions per aquesta...
0: Jo crec que sí, perquè al final són funcionaris públics, i si el funcionari no fa bé la seva feina i s'extralimita, això ha de tenir una repercussió.
1: Aquest programa ha demanat entrevista al delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no, per aquesta qüestió, sobretot també per la crisi migratòria, sobretot per el dia que va ser dramàtic, no? El dia que varen conèixer la mort. Recordes, Alicia, tu eres precisament sí. En aquesta tertúlia i ens hagués pogut... agradar, no?, conversar amb ell per analitzar aquestes qüestions, però va desestimar la intervenció i me consta que també hi ha hagut algunes cancel·lacions d'entrevistes. Se troba a faltar que les autoritats puguin parlar amb els mitjans de comunicació quan passen fets d'aquestes característiques, Pep.
2: Sí, de fet...
1: Que entenem les agendes, entenem les agendes i, evidentment, però sobretot quan passa un fet d'aquesta magnitud, i ara me refereixo sobretot als migrants perquè sí que va fer declaracions de la manifestació.
2: En general, sempre hi ha excepcions bones, però els polítics, quan una cosa surt bé, se posen la medalla, i quan de vegades necessitem una declaració, una valoració, una entrevista, sempre hi ha problemes d'agenda. Jo amb aquest tema crec que s'ha de filar molt prim. Jo diria primer que de les 25.000 persones que hi van anar al mes, el 98% o 97% van tenir un comportament perfecte, és una manifestació i llavors a tota manifestació sempre hi ha a tota, sigui aquí a Madrid, a Barcelona, i sigui el tema que sigui, sempre hi ha un 2, un 3% que pareix que van a una altra cosa. I jo seria partidari i segur que hi haurà una investigació interna per part de la pròpia policia més enllà de la denúncia, i diria això, que s'ha de filar molt prim perquè allà a les voltes va ser una situació, un moment molt delicat i no sap ben bé, però jo confio, ja dic, més enllà de la denúncia, que la pròpia policia investigui, i si qualque membre se va excedir, pues jo crec que ho diran o ho faran sobre.
3: Bueno, se está investigando y de momento solo hemos visto imágenes de una parte, pero la policía también tiene sus propias imágenes, lo que pasa que no quiere facilitarlas porque son objeto de la investigación, pero a mí me consta, y pienso como Pep María, que el 98%, yo diría que incluso más, el 99% de los manifestantes lo hicieron de forma pacífica, y me da mucha pena que una manifestación tan exitosa, porque fue multitudinaria, haya quedado ensombrecido su objetivo, que era criticar la masificación turística que sufrimos, porque un grupo muy minoritario se dedicó a provocar a la policía. La policía tiene que velar por la seguridad de todos, y cuando ve que esa seguridad se está poniendo en cuestión, tiene que intervenir. Es decir, la policía y los que había allí no se pusieron a actuar porque tenían ganas, no es que recibieron órdenes de hacerlo, porque la seguridad dejaba de estar bajo control. Ya le advirtió la propia policía al delegado del gobierno 2 días antes que la finalización en Ses Voltes no era segura, que era de riesgo, y el delegado decidió autorizarla. No ha asumido responsabilidades. A mí también me hubiera gustado mucho escucharlo el otro día hablando de los migrantes, igual que escuchamos al jefe de salvamento marítimo aquí en IB3. Yo insisto, puede, yo no digo que no, que llevados por la presión, que algunos policías, de hecho lo han reconocido, el golpe fuese alto en lugar de bajo, que es como se pide en estos casos. Pero no podemos criminalizar a la policía. Si no hubiesen actuado, no sabemos.

0: IB3 Radio es música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Són les 9 i 45 minuts, és dijous, i vos trobeu en temps de tertúlia amb l'anàlisi de l'actualitat. I vos record que avui tenim una xerrada, estem mantenint una xerrada amb Alicia Mateus, Guillem Porcel i Pep Maria Aguiló. Els temes d'actualitat a vegades es repeteixen en el temps i un d'ells, sobretot el que lidera el rànquing de temes, sobretot que més preocupen els ciutadans de les Illes Balears, és tot el referit amb les qüestions d'habitatge. Avui és notícia que Balears, no és cap sorpresa, però sí que no per això deixa de ser cridaner, no?, ni important. Som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera. És un percentatge que supera, com era d'esperar, la mitjana estatal en què la demanda estrangera va representar el 15% del total de les operacions, amb més de 26.000 compra-vendes. Un informe publicat per el Col·legi de Registradors que situa les Illes com a la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'Estat. Això tampoc és cap sorpresa perquè hem parlat més d'una vegada, amb més de 4.300 euros al metre quadrat. Coses que criden l'atenció d'aquest estudi, que el cas de Palma, de Ciutat, supera els 4.200 i que els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguits també dels alemanys i dels neerlandesos. Som el focus, el punt de mira, el punt d'atracció de moltíssims de compradors internacionals, però la realitat ens diu, Guillem, que nosaltres no podem accedir a un habitatge.
8: A més, està passant una cosa a Balears, que és que hi ha dos mercats que no se toquen ni se coneixen. Hi ha un mercat internacional, és que gent de molt de dobbers estrangera està comprant en aquestes illes, i molts ho fan a través de intermediaris que moltes vegades inclús no tenen oficina aquí, sinó que ho fan de forma totalment per internet i tenen compradors que ja directament fan la gestió des dels seus països. I després tenim una realitat i és que la gent treballadora d'aquestes illes, per exemple, no pot accedir a un habitatge i quan intenta accedir a un habitatge, per exemple, se troba, la setmana passada sortia un informe que crec que eren 180 persones lluiten per cada pis de lloguer en aquestes illes. Clar, això el que fa és que hi ha una diferència molt gran entre qui se pot permetre comprar un habitatge i la gent que pues, cerca un habitatge per viure. Crec que en aquestes illes que cada vegada és més difícil i sobretot aquí tenim un problema de no podem assumir entre 10 i 15.000 nous residents cada any. Jo no m'aturaré de defensar-ho aquí cada vegada que venc, perquè crec que és una realitat que s'està obviant amb molt d'anàlisi, però no hi ha cap comunitat que pugui assumir entre 10.000 i 15.000 nous residents que necessiten un habitatge, que necessiten fer una vida, a unes illes, sobretot, limitades. I per això crec que la situació és tan dramàtica i veig, per això, dos mercats que ni se toquen.
5: Eso iba a decir, sobre todo porque aquí somos un territorio limitado, no es que esta cantidad de personas lleguen a Extremadura, a Castilla, que pues no están tan pobladas, pero es que Baleares, además de estar muy poblada, tiene una limitación porque son islas. A mí me explicaba ayer el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria qué es lo que está pasando en Baleares. Y claro, en estos momentos es que los únicos que pueden comprar son extranjeros. Tampoco es que los extranjeros quitan las casas a los baleares, eso no es verdad. Hay muy poca oferta de vivienda residencial, es decir, de precios asequibles que puede pagar una persona de clase media alta en Baleares. Hay muy poca, es prácticamente inexistente. Lo que sale se vende de inmediato. ¿Qué es lo que hay? Vivienda de lujo o de superlujo. Y esas viviendas, lamentablemente, los baleares no podemos comprarlas. Eso hace que ayer había una dicotomía en este informe del Colegio de Agentes de los Registradores, y era que las ventas caen por segundo trimestre consecutivo, un 13%. Baleares creo que es la cuarta comunidad en la que más caen las operaciones de compra-venta, pero al mismo tiempo el precio de la vivienda sigue subiendo. Creo que era un 3,6%. Solo Madrid tiene el metro cuadrado más caro que Baleares, claro. Entonces te lleva a preguntarte por qué, si caen las ventas, los precios suben. Y es por esto, porque en el mercado solo hay viviendas caras o muy caras que suben la media del precio, y de las que se pueden comprar los de aquí, pues esto no hay.
6: Sí, un poco. Recuerdo lo que han dicho los dos compañeros. El sistema de habitatge demostra que hi ha camins paral·lels que mai s'arriben a creuar. Per tant, els residents d'aquí, cada pic li costa més i té més problemes, però potser un anglès, un alemany, un nòrdic de classe mitja alta que ha pogut estoviar, i quan mira opcions per comprar, fins i tot en el bon sentit, per especular o per viure, diu Mallorca, perquè Mallorca ara estem com estem, però fa 10-15 anys era tot els diaris, tot el internacional, de no és res com Mallorca, no és res com Palma. Era així.
7: Que varen sortir a The Times, no? Com una de les ciutats, sí. Palma.
5: La mejor ciudad del mundo para vivir, Palma.
7: Per viure, sí. Jo no sé si aquest article mos va passar factura o no. Sempre m'ho he plantejat, no? Sí.
6: I aquest xip va començar... Aquest xip ha quedat molt d'europeus, però nosaltres, clar, estem s'ha passat, i com els companys han explicat molt bé, la situació és una altra. I potser per un senyor d'una gran multinacional diu, me voy a Mallorca, aquí està bé, però...
5: Claro, si lo comparas, por ejemplo, con el clima de Londres, si vienes aquí a Baleares, que tiene sol gran parte del año, unas temperaturas suaves, aunque en verano ahora ya son bastante altas, no tiene nada que ver. También me comentaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que las casas de lujo y superlujo, sobre todo las de lujo, esas que están entre un millón y medio, tendrán que bajar. Porque el panorama internacional, la incertidumbre que hay, lo que está haciendo es que estos compradores han frenado las ventas a la espera de que puedan bajar. Pero claro, son viviendas que una persona de clase media alta, ya es que de clase media baja ni siquiera hablamos, porque está totalmente excluida del mercado de la vivienda, no pueda acceder.
8: Y también yo creo que aquí hay un problema, y es que és molt fàcil comprar un habitatge que no sigui per resident. És a dir, molts d'aquests habitatges se compren i segurament no passen ni 3 mesos en aquestes illes. Per exemple, fa poc veia un reportatge a una revista alemana que feien cases d'alemans que viuen aquí, bueno, que tenen casa aquí a Mallorca, i la majoria deien que venien aquí pues un parell de setmanes sense any i que la tenien per això. Clar, en el moment que aquí no hi ha una limitació, per exemple, que els residents puguin comprar un habitatge, que jo crec que és una de les batalles que s'hauria de donar, pues això provoca que tothom pugui comprar. En el moment en què hi ha una diferència entre els que té dos bés i els que no té dos bés perquè té un salari normal, això el que fa és que la realitat és que els que té més dos bés pues podrà accedir
5: viene,
8: a més
5: El que viene aquí
8: habitatges.
5: Un par de setmanes no se compra un pisito de 300, 400 mil euros. Bueno, se compra una casa de más de 1 millón de euros. Y también es cierto que desde la pandemia hay muchas personas de otros países que están teletrabajando en Mallorca, van un día o dos a reuniones a sus ciudades y vuelven, porque, insisto, el clima de allí no tiene nada que ver de aquí. Yo creo que no debemos hacer el enfrentamiento de los extranjeros nos quitan las casas, porque no son casas a las que nosotros podamos acceder las que ellos compran. Aquí lo que hay que hacer es un parque de vivienda pública, que el otro día hablábamos de la construcción de 313 viviendas, creo que eran, de VPOs, y también atajar cuántas viviendas vacías hay en Baleares, dar seguridad al propietario para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler. I, bueno, pues, que estén ocupades.
4: De totes maneres, la nostra comunitat necessita un poc d'ajuda, reforços, atenció, i me ve molt bé aquest argument un poc per lligar-ho amb el que planteja avui Guillem Porcel i publica el diari Última Hora, no? Com Balears sempre ha estat, o sempre destaca, no?, per oferir més del que després rep. Estic parlant de finançament autonòmic.
8: Sí, bé, clar, avui, bueno, ahir va sortir un informe del president del director de FEDEA en el que confirma, pues, la tendència que fa anys que en aquestes illes és que aportam cada vegada més recursos en el sistema de finançament i a l'hora de rebre en rebem cada vegada menys. Clar, això també és perquè Balears és una mina d'or, sobretot en quant a recaptació fiscal, és a dir, aquí la recaptació fiscal a la darrera dècada, per exemple, s'ha disparat moltíssim, i la realitat és que mos arriben mancos recursos des que hauríem de tenir. Això afecta directament a tot el que puguin ser serveis públics, i sobretot si tenim en compte la bomba demogràfica que hem viscut tots aquests anys, és a dir, nosaltres generam unes divises i uns ingressos molt elevats, però a l'hora de fer front en aquestes conseqüències que et suposa un model que cada vegada hi ha més residents i més activitat econòmica, pues, els recursos no són suficients. I això són dades de 2024.
4: Exacte.
8: La previsió és que 2025 i 2026, que han estat anys d'absolut rècord en quant a recaptació, la diferència encara sigui major. És a dir, si aquest punt hi ha una diferència entre quantitat de recursos que aportam i la davallada en quant a rebre, això s'anirà agreujant a mesura que passin els anys.
4: Mira, aquí Pep Maria mos pot dir que és una qüestió que des de quan recorda que se'n parla de finançament autonòmic i diferència entre comunitats autònomes, perquè és un problema que tu cronificat en el temps,
6: sí,
4: moltíssims sí. D'anys.
6: Bueno,
4: no t'estic dient que siguis el més major, però sí el de més experiència.
6: Més experiència. Sí, jo crec que des que va començar pràcticament l'estat de les autonomies, això ja, quan ja era jo... Jo crec que el problema... Qual que pico explicat, s'estat així com estàs, vivim tots una finca i hi ha un veïnat que sempre estan posant més i més i més, i qualque any posaríem més i n'hi ha un altres que posen molt poc.
4: M'encanta el paral·lelisme en la comunitat de veïnats, eh? Perquè és meravellós, perquè les comunitats de veïnats sempre hi ha
8: bregues. És un veïnat que no dona bregues. I
6: diu, però vostè, el veïnat del quart, diu, vostè guanya més. Diu, bé, és la meva feina i m'esforç i potser faig dues feines i vostè està tot el dia mirant pel·lícules. O sigui, aquesta bona relació veïnal que hi havia fa anys s'ha anat degradant i la situació no canvia. Sempre dèiem, s'ha de replantejar el model de finançament, però no s'arriba a fer fons i les conseqüències són un poc el que...
5: El ejemplo, Pep Maria, és maravilloso. Yo te lo compro, sigo con él. Claro, mientras ese vecino rico, entre comillas, aporta y aporta y aporta, el resto... pues van mejorando su casa, arreglando pues lo que es su vivienda, ¿no? Claro, Baleares pues no puede arreglar sus carreteras, ni su transporte público, ni sus hospitales, ni sus colegios, porque claro, como tiene que aportar tanto y le llega tan poco, pues ¿qué pasa? Que tenemos infraestructuras desfasadas y, como decía Guillén, cada vez más población, es que es una bomba explosiva. Y así está Baleares, que era una de las comunidades de las regiones europeas con un mayor PIB y vamos cayendo. pero además de forma importante, y el nivel de vida y los servicios que tenemos aquí pues cada vez están más degradados.
8: L'altre dia hi havia crítiques perquè va sortir el govern central a dir que el creixement econòmic era la hòstia, que Espanya anava superbé, i hi havia moltes crítiques perquè deien que el govern té un discurs a Madrid que quan la terra és aquí no té cap sentit. Però és que, clar, no s'entén aquesta eufòria econòmica del govern central sense entendre que nosaltres hem d'estar putejats en aquest sentit, perquè la realitat és que en aquestes illes la màquina no deixa de créixer perquè aquesta, és a dir, l'Estat és un dels principals beneficiaris de que això sigui així. Sí. I sobretot perquè Balears no dona brega amb aquests temes. Que això és una altra qüestió. Som una comunitat que en el final pagam i acotam el cap.
5: Porque no tenemos peso en Madrid. Es el problema que tenemos. Porque lo poquito que se consigue aquí, como el descuento de residentes, se lo debemos a Canarias, que ellos sí que tienen su diputado propio, que al final siempre al gobierno de turno, sea PP, PSOE, le hace falta, y entonces le dan cosas. De vez en cuando Canarias se acuerda de nosotros y nos mete en el saco. Pero nosotros, al no tener peso político, no pintamos nada.
4: Alicia, Guillem, Pep Maria, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa, que tingueu un bon dijous.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Moltes gràcies.
4: Serveis informatius a la ràdio, petita pausa per publicitat a la televisió, tot d'una encetam la segona hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Salvament Marítim ha donat per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos.
2: Els desapareguts anaven a bord d'una embarcació localitzada dimarts de matinada a prop de Cabrera, amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida i en què suposadament viatjaven 29 migrants. Des que va començar l'any han arribat a les Balears per via marítima 4.039 migrants a bord de 212 embarcacions.
1: I el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el Palau de Marivent el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a la cita d'hora baixa, però abans, a la una del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Provenç.
2: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat en Ceuta i ajuda amb el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no s'hi dona per al·ludida.
1: Soy acollirà dissabte una nova manifestació contra la saturació turística després de la que va tenir lloc el passat dia 26 de juliol a Palma.
2: En aquella es van ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Solla ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats, escoltant alguns restauradors del poble.
3: La lluita és una cosa que està bé, perquè hem de lluitar per el nostre poble, però no ens hem d'oblidar que gran part de negocis d'aquí a Solla vivint del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
1: El sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
2: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà gens extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
5: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
1: Quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
2: El ferit més greu ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident va tenir lloc a Llora Baixa, al quilòmetre 5 de la carretera, que uneix la Savina amb la Mola, o de vora s'estany Pudent.
1: El pediatre retirat Eladio Merino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa Santa Maria de les Neus.
2: El professional sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia dos pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció, Merino ha recordat com va ser la seva arribada.
6: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
1: D'aquesta manera arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, encetam ja. Segona hora de programa, continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i anem, com sempre, amb la previsió del temps en aquests moments. Començant mirant què va passar ahir, perquè es va repetir el patró de precipitacions d'evolució, que ja és habitual en aquestes dates. Algunes pluges puntuals, fixa't, Xisco, com aquestes altes temperatures fan que se desencadenin també aquests episodis de pluja, això sí, pluja puntual que han tingut les darreres hores.
4: Així és, ahir els núvols varen créixer durant el capvespre i varen deixar pluges localment moderades a alguns punts de Mallorca, com, per exemple, Sencelles, Pina i Lloret, Marta.
1: El matí serà, com dèiem, amb tranquil·litat. Avui començam amb tranquil·litat, però, Xisco, no mos podem confiar del tot. O sigui, que no podem davallar la guàrdia.
4: No, perquè el matí serà, en general, de cel poc ennigulat, amb ambient ben estiuenc, i les brises habituals costaneres. Ara bé, a partir del migdia, la situació que envia, sobretot a l'interior de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i també al Reguer. I creixeran núvols d'evolució que podran descarregar ruixats de moderats a localment forts, acompanyats de tempesta. Ahir ja en vàrem tenir un bon exemple a zones com Sencelles, Pina i Lloret. Ara
1: per tant, si teniu previst fer una excursió, activitats a l'aire lliure, sobretot cap a l'interior de l'illa, convé estar pendents, sobretot del cel, durant l'hora baixa. Atenció, primeres hores del vespre, no es descorta tampoc que arribin restes de les tempestes que es puguin formar cap a les zones, sobretot de Catalunya, en concret Barcelona.
4: I les temperatures seran ben pròpies de l'estiu, amb pocs canvis. Les mínimes es mouran entre els 20 i els 25 graus i les màximes arribaran als 32 o 35 graus. De fet, la calor continuarà ben present i les nits tornaran a ser tropicals, d'aquelles en les quals, Marta, costarà refrescar cap nostre.
1: Pel que fa al vent, serà en general fluix, de component nord al nord de l'arxipèlag, de component est a la resta, i amb les habituals brises a la costa i de cara el cap de setmana, ho compartim a pantalla, divendres, dissabte, diumenge. Això és el que volem saber, sobretot.
4: Idò, Marta Grau, s'esperen dies tranquils, en domini del sol i presència d'una mica de calitja, sobretot a Eivissa i Formentera. Les temperatures continuaran pujant aquests propers dies i podrien arribar als 38 graus a Mallorca i als 36 graus tant a Menorca com a Pitiuses. Pel que fa al vent, bufarà fluix durant els propers dies, fet que afavorirà unes jornades agradables per poder gaudir de la mà, diu la nostra guionista. Senyal que qualcú d'aquest programa té barca.
1: Ja, la mà, però una mà ben calenta, una mà que ja n'impressiona ficar-te, perquè, mireu, rècord de temperatura a la mà, per part de la boia de la Dragonera, Xisco. Jo ja no tinc paraules, perquè és un rècord històric de temperatura el que han viscut les darreres hores.
4: Aquesta boia de la Dragonera ha registrat avui una temperatura de 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. I la boia de Maó també ha superat els 30 graus. Es creu que és el registre més alt mesurat mai en aigües espanyoles i fins i tot un possible rècord arreu de la Mediterrània.
1: Tenim les càmeres ja preparades, obrim finestres i compartim les beauties, que són aquestes càmeres que ens permeten analitzar el temps en directe. Tot d'una compartim la primera, me confirmeu, companys de realització, si les tenim, si no les deixem per després, i així analitzam el temps en directe. Sí, tenim una d'aquestes càmeres, és aquesta en concret, que ara confirmarem el lloc, perquè nosaltres, sí que hi ha gent, per exemple, Albert Darré, sempre que li poses un fotograma d'aquesta imatge, ja està, just el Toro, moltíssimes gràcies. Ara sí, la tenim. Tu ho havies reconegut? Jo encara no, eh?
4: No, jo és que me sap greu. Me costa reconèixer els skylines o els mountain lines de Balears, però com que tot me sembla preciós, doncs és un gust sempre observar-ho. Com podem veure, hi ha aquesta boirina que ho han dit cada dia. Avui, una vegada més, ho hem de repetir, que és que això ja és sinònim de calor. Sabem que podem anar en que el son curs just al Toro perquè et sol d'opegar de valent.
1: Una imatge més, una finestra més que descrivim pels oients. Fixa't quina imatge més maca del Puig de Sant Salvador a Felanitx, on sí que se pot notar, no?, com hi ha boira, alguns bancs de boira, sobretot en aquesta imatge, perquè el cel està un tant enterbolit. No és un cel blau com el que mos té acostumat, no?, en els dies previs. Avui sí que se nota un poc aquest cel amb boira, puntual, això sí. Una imatge preciosa en la que compartim a pantalla. Així que, com dèiem, no podem davallar la guàrdia, sobretot a mesura que avanci el dia, perquè no es descarten ruixats puntuals.
4: Penseu hidratar-vos, seria el consell que poden donar des de la ràdio televisió pública, sempre aigua de vora, que no hi ha res pitjor que tenir set, perquè quan tenim set, ja m'ho han dit aquesta setmana, tant a Fanny Pons com a Joan Carles Mar, quan tenim set és que ja feim tard i el nostre cos ja dona senyals de deshidratació i no hi ha res pitjor quan arriben aquestes temperatures, aquesta deshidratació, perquè pot fer més greu un cop de calor. Per tant, tothom alerta i amb una tasseta, una botelleta o allò que vulgueu, però amb aigua per anar hidratant el cos.
1: Tenim moltes propostes en aquest programa. Si mos acompanyeu fins les 12, farem un recorregut i explicarem moltíssimes qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dijous. Ara focalitzam o param la nostra atenció en els emprenedors. És vera que a vegades tenir una idea, convertir-la en un negoci i després aconseguir que aquest negoci pugui sobreviure, pugui tenir èxit, no és senzill. Emprendre pot sonar atractiu, a tothom li fa ganes, algunes persones més que altres, altres no volen mal de caps, però darrere una empresa hi ha inversió, hi ha esforç, hi ha burocràcia, incertesa, moltíssimes hores de feina i el risc de que les coses no surtin bé. A més, si afegim que conciliar no és fàcil, a vegades juntar tot el que suposa muntar una empresa, un negoci, amb intentar gestionar l'altra empresa que tens a casa, és a dir, la teva família, pot suposar a vegades una missió impossible. Després coneixerem algunes iniciatives per part de l'Associació de Joves Emprenedors al respecte.
4: I és que Balears sembla que hi ha ganes d'intentar això de l'emprenedoria. Segons les darreres dades de demografia empresarial de l'INE, referides a 2023, les Illes varen registrar la taxa de naixement d'empreses més elevada de totes les comunitats autònomes, amb un 10,8% del total. Ara bé, posar en marxa una empresa només és la primera passa. Per això nosaltres avui volem demanar què significa realment ser un jove empresari a les Illes, i en parlàvem amb Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Aquí ja tenim aquí. Lucía, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Encantat de saludar-te. Quan parlant d'emprendre, sovint pensam que n'hi ha prou en tenir una bona idea. Però tenir una idea està molt bé, però darrere hi ha tota una sèrie de passes que hem de posar en marxa, perquè de la idea a l'empresa hi ha com a molta distància. Què ha de tenir en compte una persona que ara sigui a casa davant la tele o escoltant la ràdio, què ha de tenir en compte abans de fer aquesta passa de començar a emprendre? Tu què els diries?
2: Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que se hace muchísima gente y también hay una creencia que acompaña a esta pregunta, que es si haces lo que te gusta, no trabajarás el resto de tu vida. Bueno, esto es importante aclararlo desde ya. Como autónomo y empresario trabajamos muchísimo. De hecho, trabajamos a veces incluso más. Entonces, yo creo que lo importante es tener muy en cuenta no solo la idea, sino saber que vas a tener lo que poner todo de tu parte, porque estás muy solo. Esto yo creo que es el mayor reto, la soledad que tiene el joven empresario. I el que no és tan jove també.
1: Exactament. No és fàcil. Tu ja has fet aquesta visa navegants, que no se pensin que és aconseguir un castellà, coser i cantar, ni molt manco, perquè hi ha esforç, hi ha patiment a vegades. Però avui també venim a parlar d'una iniciativa molt interessant. Com és conciliar, intentar gestionar el que és una empresa amb el teu dia a dia, amb la teva família, amb els nins, amb els pares majors, les persones que tinguin cura d'alguna persona major a casa. O sigui, conciliar no és fàcil per un jove emprenedor. Per això tenim una proposta molt interessant, que és presentar al Congrés dels Diputats 6 pautes en concret que podrien millorar aquesta conciliació. Així que t'escoltam, per on començam? Se pot millorar la conciliació?
2: Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora y precisamente por eso vamos a presentar estas 6 medidas. Son 6 medidas que presentaremos en el Congreso de Diputados en octubre, ¿vale? Donde tenemos que tener en cuenta que el autónomo es 2 personas a la vez. Por un lado está el autónomo como persona que trabaja, ¿vale? Y aquí tenemos unas medidas concretas, que por ejemplo es la medida 2, donde buscamos una baja flexible, ¿vale? Por nacimiento, porque a día de hoy la baja empieza cuando nace el niño, ¿vale? Nace el niño y te tienes que coger sí o sí 6 semanas. ¿Qué pasa? Que la realidad del autónomo de hoy en día es que muy poca gente puede permitirse parar ese negocio durante 6 semanas. Entonces, por eso nuestra medida 2 es pedir esa baja flexible. Por otro lado, también pedimos el permiso de lactancia. Esa es la medida número 3. A día de hoy, una trabajadora asalariada tiene un permiso de lactancia de 1 hora al día. Eso es un derecho que no tiene una trabajadora autónoma. Y eso es algo que nos gustaría arreglar.
1: Pero quin greuges comparatius, enormes.
2: Exacto. Entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque creemos que necesitamos unas medidas de conciliación adaptadas a nuestra realidad. Luego, el autónomo también genera un negocio que tiene la potencialidad de generar empleo. Por lo tanto, tenemos medidas que también buscan proteger esa parte, como por ejemplo la bonificación de seguros sociales, bonificar al 100% ese seguro, ¿vale? Para que la empresa pueda ser más sostenible en ese momento. Entonces, son 6 medidas que las podéis conocer en agbalears.com. Ahí estás las 6 y ahora, podemos, si quieres, te puedo seguir contando un poco.
1: Quines possibilitats hi ha de que tot això canviï? Perquè són unes mesures que no són noves, ja fa temps que la gent reivindica aquestes qüestions perquè pugui haver una igualtat respecte als treballadors ordinaris. Quines possibilitats creus de que la vostra petjada, aquesta petició de les 6 mesures, pugui ser una realitat, no?
2: Bueno, nosotros somos optimistas al respecto. Esta campaña se hace a nivel nacional, la hacemos a nivel local desde Baleares, AG Baleares.
1: Exacto, pero son todas las asociaciones de jóvenes empresarios de España.
2: Efectivamente, nos unimos para lograrlo. Cuantos más seamos, mejor. Creemos en que es un diálogo que tenemos que tener, es una conversación que tiene que estar, y quizás no lo conseguimos a la primera, pero seguiremos intentándolo porque creemos en esa justicia que tiene que existir.
1: Has parlat del tema dels naixements, dels dies de l'hora d'alletament, no? Que com comentaves just abans, però hi ha altres qüestions que se diferencien moltíssim d'un treballador assalariat, com per exemple qüestions de salut, baixes per salut. Hi ha moltes més qüestions que també hi ha molta feina a fer. Podries posar algun altre exemple?
2: Bueno, nosotros principalmente no, lo que queremos es que haya facilidades para conciliar adaptadas a nosotros, no necesariamente tener equidad con un empleado asalariado, porque no tendría sentido, nuestra realidad es diferente, pero sí que como trabajadores tengamos derechos, porque es algo que no se ve. Se ve más, a lo mejor, la mirada más de empresario, pero hasta que llegas a ser un autónomo que puede generar empleo, hay todo un camino. Entonces, lo que queremos es que se hable también de los derechos de los trabajadores autónomos, que estamos ahí sufriendo todos los días. Yo creo que las principales diferencias tienen que ver con el día a día, con la red. O sea, un empleado asalariado tiene una red que está detrás de la empresa. Tú te pones enfermo y hay un sistema detrás donde alguien va a cubrir tu trabajo. Yo tengo un ejemplo.
1: Aquí has de tancar la barrera.
2: Tengo un ejemplo yo personal. Yo durante 15 años he sido empleada, asalariada, y en los últimos 5 he sido trabajadora autónoma. Justo hice la transición cuando mi hija, que de hecho nos acompaña hoy, cumplió 1 año. En ese momento yo estaba en un año muy importante, el emprender, que es ese conseguir clientes, adaptarte al mercado. Y en ese momento justo mi hija se puso enferma. Yo tenía un proyecto que había conseguido cerrar con un buen cliente, una cosa de esas que son importantes, que te cambian el negocio, y justo se puso enferma. Era una jornada, unos servicios que yo daba de tres días, no los pude ofrecer porque, pues Clara se puso enferma, estuve con ella, tuvimos que estar en la clínica varias horas, no pude empezar el trabajo. ¿Qué pasó? Quedé mal con el cliente, no pude facturar, luego lo pude Esa es la gran diferencia. Un empleado asalariado sabe que hay alguien que le cubre. Son realidades que no pretendemos igualar, porque cada uno tiene la realidad de su negocio, pero sí en términos de derechos, nosotros cotizamos igual. Entonces hay ciertas cosas que sí que nos gustaría cambiar.
4: I és hora d'emprendre, no tots som unes illes que viu sí o sí del turisme, que és la gran, diguéssim, font de riquesa d'aquest arxipèlag. Si qualcú vol emprendre, en quin sector li recomanaríeu als joves empresaris de Balears? No sé si turisme o si haurien de començar a diversificar, i des d'associacions com la vostra ja se pot pensar no només en demà, sinó d'aquí una sèrie d'anys vista.
2: Yo creo que en términos de recomendación es verdad que En Balear estamos muy centrados en el turismo. Gracias a ellos tenemos muchísimos profesionales que ya se dedican y que es el momento de cubrir otros sectores también y de diversificar, apoyados en el turismo, por supuesto, pero ¿qué más cosas podemos ofrecer? De hecho, a los propios ciudadanos, ¿qué cosas están sucediendo hoy que no suceden en otros sitios? Otra recomendación es buscar cosas que funcionen en otros sitios y que aquí no. O sea, muchas veces el copiar está mal visto, pero copiar bien es un arte.
4: I és hora d'emprendre un dels principals esculls, és el finançament. Clar, exacte, tu pots tenir molt bones idees, però si no hi ha euros per materialitzar-les, de vegades és molt complicat. Però ho deies, tenim tendència a pensar en grans empreses, que és una empresa que té 100 treballadors, però la realitat diu que allò que sostén un país com Espanya són les pimes, que totes les empreses són petites empreses que poden tenir 2-3 treballadors. Clar, són realitats totalment diferents. És hora d'aconseguir un petit empresari que finançament. Si qualcú ara diu, és que m'ha agradat molt allò que mos explica Ana Lucía, jo vull emprendre, on podria anar a cercar finançament? Has de tenir estalvis? Has d'anar a tocar a qualque porta? Com haurien de fer-ho?
2: Bueno, es un muy buen momento para eso, porque así como hace 10 años no había apoyo de ningún tipo, bueno, 15 años no teníamos apoyo de ningún tipo, eras un valiente y un lanzado, ahora cada vez más son las entidades, tanto público como privadas, que ofrecen ayudas para poder hacer este tipo de lanzamientos. Entonces, yo lo que recomendaría, lo primero, es que si alguien tiene ese interés, es que entre en agbalears.com y investigue cómo nosotros les podemos ayudar. Nosotros somos una red que estamos creciendo muchísimo desde hace ya varios años, hemos puesto mucho foco y eso nos permite poder ofrecer esos servicios. Hacemos diferentes encuentros, algunos para hablar de esos temas, otros para formar a los jóvenes empresarios en otras cosas. Entonces, para mí la recomendación de alguien que quiera emprender es conecta con otras personas, empieza a hacer preguntas desde ya, y ahora sí que hay muchas cosas y hay muchas instituciones a nivel local, desde Palma, desde Mallorca, Baleares, que se metan en las instituciones, que vengan a los eventos. Tenemos un grave tema aquí en las Baleares, específico además, y es que la gente no asiste a los eventos que organizan las distintas entidades. Ayer lo hablaba con otra persona, de hecho, de Inca, que me comentaba, es que es difícil que venga la gente. Entonces, la ventaja, que es que al que le interese, hay muchísimos recursos. Hay gente queriendo ayudar a los empresarios. Es algo que no había antes, a los jóvenes autónomos. Es algo que no había antes. Entonces, yo le diría a alguien que realmente tenga ganas de tener esa vida hacia otro lado, que se anime a participar en estos eventos. Venir a los nuestros, por supuesto, de Jabalares, pero de todas las instituciones. Hay un montón de instituciones que crean un montón de eventos. Entonces, a participar, a conectar, creo que esa parte es fundamental.
1: Fixa't que amb totes les dificultats que tenim aquí a les Balears, perquè no hem d'oblidar que tenim un preu molt alt del lloguer i que això dificulta els autònoms, per exemple, poder accedir a un espai o llogar un local en concret, tot i les dificultats, la xifra d'emprenedors és molt alta, la xifra d'empreses que neixen cada any és molt alta. Com podria millorar? Perquè això ja seria un escenari perfecte, no? Si a més aconseguiu el proper mes d'octubre aquestes mesures que reivindicau el Congrés dels Diputats per poder conciliar, com podria millorar la situació de l'autònom?
2: A ver, és verdad que el tema de la vivienda es un tema que nos afecta a todos.
1: Muchísimo.
2: Y nosotros precisamente pensamos que estas medidas pueden ayudar en eso. O sea, todo lo que sea alivianar el peso, la carga que tenemos hoy administrativa, los empresarios y los jóvenes autónomos, nos va a ayudar a poder lidiar con esto. O sea, obviamente no podemos remar nosotros solos, es un poco entre todos. Así que, nada, yo pediros que deis a conocer más todavía la asociación, como ya lo hacéis, que os lo agradecemos muchísimo siempre que nos invitáis, y que la gente se siga apuntando a conocer nuestras iniciativas.
4: Sí, però també la mobilització, no som una comunitat especialment mobilitzada per res. Crec que l'únic que ens mobilitza és la Copa del Rei, que és quan la gent surt a celebrar. Però també, com deies, sí que hi ha eines o facilitats per poder ser emprenedor, però quan parles amb els autònoms, tothom més o manco té el mateix pare, que és que hi ha subvencions, hi ha incentius, hi ha programes, però moltes vegades vos queixeu que és difícil saber com se poden demanar aquestes ajudes i sobretot on fes tràmits. Perquè ara començar a ser autònom o començar a ser empresari, ningú n'ha ensenyat. Pots sortir d'ADE a la universitat, però no sabries pràcticament com muntar una empresa. Passar per una associació com la vostra o anar en aquestes xerrades que tu comentaves és allò que hauria de fer l'ABC de qui volíem prendre el manco per tenir les dues primeres passes i dir, he d'anar a aquesta finestra i necessita aquest papers.
2: Bueno, ahora se ha abierto la oficina del autónomo, que es un lugar donde, por supuesto, podemos ir a acudir, y obviamente con nosotros también. O sea, yo creo que es salir a la calle. A veces esperamos que una página web o ChatGPT te lo resuelva todo. En este caso no va a pasar. Tienes que salir a la calle, preguntar, conectar con gente y asegurarte que la fuente es la verídica. Tener clara la idea no es suficiente, porque además la idea va variando mucho. Esa es otra recomendación. O sea, tu idea inicial, seguramente, para poderla llevar a cabo, irá evolucionando muchísimo hasta que sea real para el mercado. Entonces, eso un poco.
1: I que un no neix autònom. A vegades vens precisament de treballar per una empresa i de sobte tens una idea i pots fer aquesta transformació. Què li diries, missatge final, a aquestes persones que sempre han tingut aquesta corolla o aquesta idea o aquesta il·lusió d'emprendre i que se fan a vegades enrere precisament per la situació, no?, difícil que vivim, o per por o per desconeixement? Algun missatge final per animar aquestes persones que tinguin idees a materialitzar-les?
2: Que se animen, que aprovechen el moment tan positiu que tienen en términos de ayudas, y que se informen primero.
1: Exacto.
2: Antes de tomar la decisión, pero que no digan que no se creen con esa creencia de no, es que es muy difícil. No. Bueno, compruébalo, porque a lo mejor en tu caso, en la idea que tú tienes, no. Así que les animaría a ello.
1: Lucía Mayor és de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Hem conversat amb ella sobre el que suposa emprendre aquí a les Illes Balears i també sobre aquesta mesura de presentar 6 pautes en concret al Congrés dels Diputats per poder millorar la conciliació, que és aquesta gran assignatura pendent que tenen els autònoms. Lucía, moltíssimes gràcies, ha estat tot un plaer.
2: Gràcies a tu.
1: Són les 10:25, uns consells, parlarem de l'eclipsi, del gran dispositiu de seguretat que s'està fent per terra, mar, aire, parlarem amb la Guàrdia Civil, vos explicarem alguns detalls, no?, sobre què és ja compte enrere, perquè manquen molt pocs dies, no?, manquen només unes poques jornades per a aquest esdeveniment. I tot d'una xerram també dels peixos mossegadors. Jo no sé si tu has pegat un cafè i cotxis con Nadal i t'ha mossegat un peix aquest estiu. Jo t'he de dir que a mi no, però a la gent que anava amb jo, és a dir, a la meva família, sí.
4: Jo el darrer pic que vaig anar a la platja va ser fa de 7 o 8 anys a Formentera i sí que hi havia peixos que com a mossegaven.
1: Just ara sembla que mosseguen més que mai.
4: Ara mosseguen més que mai,
1: més que mai, sobretot a la zona d'Illetes.
4: Haurem d'anar encara més alerta.
1: A veure, són mossegades petites, que ningú s'alarmi, que no estem parlant de mossegades grosses, però també és un ensurt.
4: No és tauró d'en Spielberg.
1: No, ni molt manco.
4: És una altra cosa.
1: En parlant tot d'una.

0: Nosaltres, Ràdio És Patrimoni.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Però
5: quan hi ha vacances?
4: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
4: Compte enrere, 12 d'agost, no ho han dit encara, que és el dia de...
6: Què
4: passa dia 12 d'agost?
6: Marta Grau, anem a fer servei públic, que crec que no ho han comentat les darreres setmanes. Què passa dia 12 d'agost?
4: I del Cavallar serà un dels indrets més privilegiats per poder observar l'eclipsi solar total. Es preveu una gran afluència de persones, com és lògic, tant als punts d'observació terrestres com a la mà, fet que ha obligat a les administracions a preparar un gran dispositiu de seguretat i també d'emergències.
6: La Guàrdia Civil reforçarà la vigilància a les carreteres, també en els accessos als espais naturals i a la costa, davant l'augment previst d'embarcacions recreatives. Tot plegat es coordina amb el govern balear, Protecció Civil, els bombers forestals, els agents de medi ambient i la resta de cossos d'emergència. I precisament ara en volem parlar amb la Maria del Carmen Mollà, que ella és portaveu de la Guàrdia Civil. Maria Carmen, molt bon dia.
7: Hola, què tal? Muy buenos días.
6: Encantat de saludar-vos. Les illes viuran un esdeveniment excepcional que atraurà milers de persones. Des del punt de vista de la Guàrdia Civil, quins són els principals reptes de seguretat que se vos plantegen en aquesta jornada?
7: Sí, efectivamente. Como bien afirma, nuestro principal reto es, en primer lugar, la seguridad del tráfico. En segundo lugar, la del territorio, para minimizar así el riesgo de incendios y garantizar, por tanto, la seguridad ciudadana. Y la tercera, en el mar, realizando labores de prevención y seguridad.
4: Clar, sobretot a la mà també, perquè hem parlat del que suposa, no?, les carreteres, però la mà probablement serà un focus de concentració de moltes persones, de moltes embarcacions.
7: Sí, efectivamente. Como bien comentas, se prevé una elevada concentración de embarcaciones en las zonas de fondeos habituales, como son las playas y calas. Por nuestra parte, el Servicio Marítimo y los GEAS, que es el Grupo de Actividades Subacuáticas, controlarán estos puntos y las entradas a puertos, con especial atención a las medidas de seguridad, a los charters y a las fiestas ilegales. También vamos a contar con patrullas fiscales y de fronteras, que serán las encargadas de velar por la seguridad y cumplimiento de la normativa en puertos y comerciales y deportivos.
6: També ho comentàvem, una de les preocupacions és l'augment d'embarcacions que hi haurà davant la costa. Ja ho heu detectat, ja no sé si heu fet una previsió, si teniu registre de com estaran les costes de Balears aquest dia, perquè tothom s'ha quedat fora plaça, en terra, i molta de gent ha cercat poder veure l'eclipsi des de la mà. Com se controlarà tot això?
7: Sí, efectivamente. Sabemos que se va a incrementar la presencia de embarcaciones en estas zonas de fondeo y por nuestra parte, pues bueno, vamos a intentar sobre todo fijarnos en las medidas de seguridad, mantener una prevención de cara a la vuelta a puerto, intentando que las bocanas de estos puertos pues se encuentren los más despejadas posibles para evitar pues accidentes y velar sobre todo por la seguridad de las embarcaciones y de sus ocupantes, sí.
4: De la mà a les carreteres, perquè heu insistit moltíssim en que s'evitin desplaçaments innecessaris. Per què és important o rellevant que la gent, Maria del Carmen, pugui tenir clar aquest missatge?
7: Sí, efectivamente, porque en muchos casos, desde su propia ubicación o en zonas cercanas, pueden disfrutar de este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Evitando así pues posibles colapsos de la carretera. Me gustaría también aprovechar para mencionar que el gobierno, al igual que Astro Mallorca, pusieron en marcha una aplicación gratuita, que es el Horizon Eclipse 2026, que permite, pues como ya bien sabemos, comprobar si desde nuestro punto será visible. Recomendamos consultarla antes de salir.
4: Clar, això és molt important consultar-ho, perquè si no la gent se pot dur un ensurt, no?, de darrer moment, i sobretot sortir amb temps, no?, que si no també se corre el risc d'acabar veient l'eclipsi des del cotxe. És un operatiu sense precedents, de grans dimensions. Aquí la coordinació és fonamental. M'imagino que esteu treballant amb altres organismes de manera coordinada, de manera conjunta.
7: Sí, efectivamente. Nosotros, bajo la coordinación de la Dirección de Emergencias e Interior del Gobierno Balear, y contamos también con la participación de diferentes instituciones, como Delegación de Gobierno. También destacar que sobre el terreno trabajamos con Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, bomberos y agentes del medio ambiente. Y debido a la importancia que va a tener este eclipse desde el mar, trabajamos también con Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y Ports de las Illes Balears.
4: Per això parlem d'un dispositiu sense precedents, perquè no hem tingut mai un fet d'aquestes característiques ni una coordinació tan grossa, no?, d'efectius com és el cas d'aquesta operació Eclipsi. Abans parlàvem, no?, també del que suposarà per als hospitals, com s'estan reservant alguns llits pel que pugui passar. Quins errors vos agradaria evitar? No sé si hi ha alguna conducta en concret que vos preocupi, i des d'aquí tal vegada voleu aprofitar aquests micròfons per fer alguna crida a la població.
7: Sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Para nosotros, en primer lugar, la improvisación. Después, destacamos también tres conductas muy concretas, como puede ser el estacionamiento en arcenes y accesos, que puede bloquear los servicios de emergencias. Por otro lado, la permanencia en las zonas de riesgo, como acantilados y caminos no habilitados. Y sobre todo, cualquier uso de fuego o artefacto pirotécnico en el mes en el que nos encontramos, ¿no?, que es el mayor riesgo forestal. Y, por supuesto, en el mar, el fondeo en zonas no habilitadas. Nos gustaría también
4: ¿sí?
7: Sí, destacar, dar una recomendación bastante preventiva que nos gustaría que pudieran poder aplicar todos los ciudadanos, ¿no? Es intentar no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos. Al igual que si lo dejamos estacionado en las zonas de montes o pasto, pues puede provocar también debido a un incendio debido a las altas temperaturas que puede alcanzar el vehículo.
6: Per tant, Maria Carmen Moya, portavoz de la Guàrdia Civil, si una família encara no ha decidit on observar l'eclipsi, què li recomanaríeu perquè pugui gaudir-ne en tranquil·litat? Ja han dit, partir en temps.
7: Sí.
6: Per evitar embossos, hi ha molt bona xarxa de transport públic que des del govern s'ha posat en marxa perquè tothom pugui accedir en els indrets on se pot veure aquest eclipsi en transport públic, però des de la Guàrdia Civil, què vos agradaria subratllar o remarcar per grups o famílies de Balears que decideixin gaudir d'aquesta experiència única que duim ja una sèrie de mesos anunciant curar aquest 12 d'agost aquest eclipsi? Què els hi diríeu? Què els hi recomanau per viure l'eclipsi en tranquil·litat i seguretat?
7: Pues sí, como bien comentábamos anteriormente, lo fundamental es comprobar si desde la ubicación en la que se encuentran serán visibles, pues para intentar así evitar esos desplazamientos innecesarios. Y si no lo fuera, pues optar por una de las zonas de observación oficiales,

0: passa, nosaltres entrant dins la mà, i la mà és una mica també també seva. Qui ens ho aclarirà tot serà Toni Grau, director general de Pesca. Toni, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, bon dia. Ja m'enrere d'això de les vostres explicacions enginyoses.
0: En aquest programa, Toni, t'han telefonat perquè estan preocupats. És a dir, na Marta Garau, que ets la meva directora, ella ha viscut un atac de peixos mossegadors i ell és exemple de lo que li passa a Balears i te volen demanar què són exactament aquests peixos que mosseguen els banyistes i si són una espècie nova o sempre n'hi ha hagut i potser enguany tenen més fam.
1: No, no, bé. Lo primer, segur, són espècies que hi hagueren. Això una. I segona, que per lo que jo mai m'han mossegat, amb la qual no tinc experiència per poder-ho explicar. Però, vamos, en principi, lo més habitual és que siguin juvenils de sard, que és un peix supercomú, que és un peix que té unes dentetes i que...
2: aquí el tenim a pantalla, Toni. Això és un sarg, és el peix, és el culpable. Tenim el culpable ara mateix en pantalla, ho descrivim per als oients. No és un peix molt gros, eh?
1: No. És que normalment els peixos que mosseguen són juvenils, són peixos que fan 3, 4, 10... Són peixos petitons, que van en el pol de la gent, o que una feridata i tot això. Això fa molt d'any que passa. A lo millor abans la gent era més sofrida i no deia res, i avui en dia pues més. Però, vamos, això és l'habitual. Lo que passa és que, per exemple, l'any passat va haver una altra mossegada, un altre peix misteriós, que ningú va saber què era, i que sí que se'n va d'un bocinet de carn d'una persona. I record que ja va haver aquesta polèmica i nosaltres no vam ser capaços de brinar el que era. Però l'habitual és que siguin això, saps petitons, que recluten a la vorera, estan tot el dia pasturant pues allà on rompen les zones, que és allà on anem nosaltres a nedar. Això seria l'explicació lògica.
2: Exacte.
1: Altres mossegades més greus i tal i qual, bueno, aquí a Mallorca o a les Balears és molt raro perquè tenim les aigües molt clares. Però a la costa de la península, a part l'aigua és més tèrbola, sí que és relativament freqüent que hi ha un peix que es diu taiams, en castellà, en jova, que té unes dents tremendes que confon els dits dels peus de les persones amb peixos més petits i té unes bones mossegades. Però que jo sàpiga, aquí no ha passat mai. Aquí no ha passat mai.
2: No, per favor.
1: Els taiams és un peix molt raro, perquè és un peix que està lligat a ambients estuaris, és a dir, jo què sé, la desembocadura de Sebre és un lloc supertípic. Si aquí qualcú n'hi ha vist, però, a més, si hi ha aigua de les nostres aigües, és que són molt transparents.
2: Home, no, i aquest peix en concret darrer, molt llest, no és. Per confondre un dit amb un peix,
1: però, o sigui, bueno, fa moviment por. I mos arren. Entens? Ara, lo d'aquí, lo habitual és que sigui
2: això, sars. És el sars.
1: Ah, sars, ja? I bé, si tu tens una ferida, pues a lo millor venen a espipallar. Això seria l'habitual, però no sé més casos. Un altre tema també, que no són mossegades, sinó picades, sí que és bastant típic, per desgràcia, picades d'aranya o sobretot picades de ferrassa.
2: Això ja són picades, paraules majors de picades,
1: sí,
2: no?
1: Perquè... però és que a les illes, tranquil·lament, cada any n'hi ha 1.000 de picades d'aquestes. O sigui, nosaltres... No, de com ho saps? Bueno, pues nosaltres, el servei d'emergències, fa anys que tenim un sistema de vigilància de grumers. Però com que ells vigilant de les platges, els socorristes de les platges, tenen un sistema d'apuntar totes les incidències i ja estan que van milions de persones a nedar a les platges. Però la millor cada any, de picades de peixos, picades, pues, tranquil·lament, n'hi ha 1.000. I això sí que és... Això és molt més corrent i és curiós que no surti. En canvi, les mossegades, que és com a més anecdòtic, i pues sí. No sé què vols dir.
2: Hi ha zones en concret, Toni, perquè jo t'he de dir que els testimonis que he pogut recollir són de la zona de Cala Major, és vera, i també t'he de dir que és molt sovint. Això és estudi de camp personalitzat i propi, però de les darreres tres vegades que he pogut anar, tres vegades que he tingut petit ensurt. O sigui que ja directament me fica la mà fent la bicicleta, perquè és vera que si estàs en moviment no te mosseguen, però si t'atures... Van a per el missatge alarmista, però és el meu darrer estudi de camp, de les darreres tres vegades que hi he anat, tres vegades em va surt.
1: Els sars recluten, o sigui, els juvenils de sars viuen a la vorera, és a dir, allà n'hi ha un pam, dos pam d'aigua, i mengen, el que se remena de ser.

0: Entonces, si usted quiere ser yatura,
1: Exacto.
0: en saigo fins jo noi, pues es probable que te venguin si n'hi ha. Ah, jo recordo que l'any passat tota aquesta polèmica va venir per l'altre costat de Mallorca, per Sillot i Cala Major i tota aquella zona. No, no Cala Major, sinó Cala
1: Són
0: Millor.
1: habituals de tota la Mediterrània
0: Sí,
1: o no sé si hi ha zones
0: no,
1: en
0: no, és un
1: tota
0: peix
1: la Mediterrània?
0: abundantíssim.
1: Clar.
0: És un peix abundantíssim. És més, és un peix que abans se pescava i avui en dia, com que els hàbits de menjar peix estan canviant, pues saps, la flota professional no els agafa. Ah,
1: Clar.
0: com que sí, no, man. Mira, una cosa que no té res a veure, però el govern o la direcció de pesca fa molts d'anys que compta amb els peixos pel tema de les reserves marines. Ah, i des fa 25 anys. Una cosa que veiem és que peixos que nosaltres consideràvem comercials, ara pues, estem pensant quasi en borrar-los perquè n'hi ha quasi tant dins de reserves com de fora, que són precisament els sards i les variades. Ah, el millor és que hagi pujat el número de sards, però tampoc és una cosa tan, no sé, tan significativa. Ah, ara,
1: El
0: on hi ha
1: mancó.
0: rompent, on hi ha rompent, ah, on
1: Sí.
0: les zones rompen una mica, el més probable és que hi hagi molt de sards i que siguin aquests que te vinguin a espipellar a les cames.
1: Es resol l'enigma que ens tenia tan
0: Sí.
1: preocupats a nosaltres i a tant d'oients i espectadors. En Xisco riu perquè creu que només me tenia preocupada a mi aquest problema, però ja te dic jo que han sortit alguns diaris publicant també les seves ferides, o sigui que no estic sola en aquesta lluita.
2: M'ha agradat aquesta declaració de principis. No estic sola. És a dir, els peixos ataquen, però ja que tenim el director general de pesca, que no tenim... No, no hem de crear alarmisme. És a dir,
1: No, ni molt, Manco.
2: no hi ha una
1: Estic
2: incidència...
1: dient que és una evidència personal
2: Sí, és
1: només.
2: una evidència. Tu has
0: No,
2: fet
0: bona
2: un treball
0: vista.
2: de camp, però em referia que ja que tenim en el senyor Grau, que ha fet el comentari que no hi ha hagut més incidència enguany que altres
1: No,
2: anys,
1: no, no,
2: que
1: no.
2: ningú tingui por anar a la
1: Exacte.
2: platja de Cala Major i l'únic que si anau en aquesta platja i veus a una dona en pamela fent sa bicicleta
1: Sóc jo.
2: jut de vora sa vorera, és na Marta Garau intentant
1: No
2: evitar
1: me tornaran a agafar.
2: que la
1: Ja t'he
2: mosseguin.
1: dit que no me tornaran a
2: I ja
1: agafar.
2: està.
1: I si tu te mous,
0: No.
1: no t'agafen.
0: Quan estàs nedant, el que és nedar
1: No,
0: ja
1: no
0: no és, perquè has
1: t'amosseguen,
0: de
1: no.
0: tenir els peus en terra, has
1: Exactament.
0: d'estar
1: Has de
0: agafant el
1: tenir
0: fons.
1: els peus en terra i no moure-te. I és aquí quan van a per tu. Tot un plaer, Toni Grau, és director general de Pesca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: No, moltes gràcies pel vostre programa, que és molt divertit.
1: Gràcies
0: Ah,
1: a tu.
0: vinga,
1: Una abraçada.
0: vinga, adéu, igualment,
1: 10 i
0: adéu.
1: 45, uns consells, tornen tot d'una.

0: TV3 Ràdio és... Joc-net. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 47 minuts sempre. En aquest programa intentam dedicar un espai a la solidaritat, als projectes que poden canviar la vida de les persones. I quan parlem de cooperació internacional, sovint ens queden així les grans xifres, milions d'euros invertits, centenars de projectes, milers de beneficiaris, però darrere de cada estadística, de cada estudi, hi ha persones, hi ha comunitats, hi ha històries que només són possibles gràcies a un treball sostingut, però de molt de temps, de molts d'anys.
1: Així és, la Fundació Barcelona, nascuda el 1989, acaba de publicar la seva memòria d'activitats de 2025, un document que teniu just aquí davant jo, que resumeix un any d'intensa activitat. 138 projectes desenvolupats a 17 països, més de 540.000 persones beneficiàries i un model de cooperació que aposta per quedar als territoris i fer feina amb els seus socis locals perquè els projectes siguin sostenibles. I avui nosaltres volem anar més enllà de les dades i entendre què hi ha darrere d'aquesta feina que fan des de la Fundació, per això ens acompanyen el director general, en José María Navarro, i la directora de projectes, Namelia Fornés. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
2: Hola.
3: Buenos días, encantada.
1: Encantat de saludar-vos. Segons la memòria que heu publicat, destinau directament el 92% dels ingressos de la Fundació a l'activitat. Però una memòria, ho dèiem, és molt més que un conjunt de números. Si haguéssiu de resumir aquesta guia de 2025 amb una sola idea o amb un concepte, perquè la gent que ara està a casa seva escoltant la ràdio o mirant la tele se quedàs amb això, el 2025 que ha estat per la Fundació Barcelona?
3: Bueno, el año 2025 para la Fundación Barceló ha sido un año de consolidación de lo que es el principio fundamental de la Fundación, que es permanecer es transformar. Para nosotros es fundamental actuar intensamente en aquellos lugares donde ya tenemos una historia y venimos invirtiendo, como habéis dicho antes, bueno, invirtiendo, desarrollando nuestros proyectos desde el año 1989. Son 35 años de cooperación intensa y básicamente el 25 lo podemos resumir en una consolidación de todos nuestros proyectos en 5 focos fundamentales.
0: Explícame qué sin focus, si vos sembla, ya que ho heu comentat, quins són, Amelia.
2: Bueno, tenemos diferentes áreas, tenemos el área de salud, el área de educación, el área de desarrollo, luego tenemos un área de microcréditos y luego tenemos los proyectos también locales. Entonces, lo que decía José María, permanecer para transformar, llevamos años en los mismos lugares desarrollando en los mismos sitios diferentes proyectos de diferentes áreas, para que así tenga un poco de sentido el efecto de todo el trabajo que hacemos.
1: La seva memòria se parla de 138 projectes repartits en 17 països. Ja són, ho deien, des del 89, fent feina. Com decidiu en intervenir, sobretot per què decidiu quedar-vos durant anys en un mateix lloc? Perquè supos que hi deu haver hagut projectes que no han pogut tenir aquesta permanència en el temps i de vegades les coses funcionen i de vegades no, però en aquests 17 països, què haurà fet confiar en aquests projectes i tirar-los cap endavant?
2: Sí. Realmente estamos todavía intentando consolidarnos más para quedarnos solo en 4 o 5 países por el hecho de poder de verdad ver el impacto. Y salen solos los proyectos, los países, estás en un país y te llaman de otro país para que vayas, llevamos 10 años, por ejemplo, en el mismo país. Empezamos con un proyecto Farmasol de reparto de medicamentos y a raíz del reparto de medicamentos salen otras necesidades, que si el agua, que si la educación, entonces un proyecto llama al otro y por eso nos quedamos en donde vemos que la población y el socio local con el que trabajamos, que es muy importante, trabajamos directamente con las personas de allí para de verdad, escuchando, desarrollar los proyectos que se necesiten en el lugar.
0: I estic segura que per vosaltres ha estat una experiència personal brutal, perquè deu haver molta diferència del moment en què tu estudies un projecte a les oficines, no? Analitzes, veus com se pot dur a terme, o el moment en què tu viatges, converses amb la població, te n'adones del problema que estan patint i t'expliquen, no? El problema en concret i la satisfacció després d'haver contribuït amb aquest petit granet d'arena a que se pugui millorar la vida d'aquestes persones. Què suposa això emocionalment?
3: Claro, nosotros tenemos un contacto muy directo con las zonas donde tenemos actuaciones y es impactante. Para nosotros, como decía antes Amelia, es fundamental realizar los proyectos que nos solicitan realizar.
0: Claro.
3: El socio local que está pendiente de estas poblaciones y de estas comunidades es la que verdaderamente sabe cuál es la necesidad principal. Y para nosotros ir, compartir con ellos y traer la experiencia, aportar los fondos necesarios para desarrollar el proyecto conforme ellos quieren que se realice y de la manera que ellos entienden que hay que realizarlo, la vuelta y ver el éxito del proyecto, ver el funcionamiento, es verdaderamente impactante.
0: Una satisfacció.
1: Parlava Amèlia d'aquest concepte una mica transversal que teniu des de la vostra fundació, perquè una de les coses que sorprèn és que no vols limitar una més una àrea, dius un projecte, mos dues altra, com qui agafa un grapat de cireres, no? Una, dues altra, i combinau salut, aigua, educació, desenvolupament comunitari, emprenedoria, cultura. Supos que també aquesta manera transversal de fer feina és la que fa que un projecte pugui fer volada i a mesura que vos van contant els problemes que tenen, no només una intervenció, ara deies, medicaments, dels medicaments han passat una altra cosa, la millor manera de descobrir un lloc és tenir un soci com teniu i sobretot trepitjar el terreny.
2: Claro, es el conocimiento del lugar primero para saber escuchar, porque muchas veces se recibe un dinero y dices, venga, voy a imponerles que hagan un quirófano. Bueno, pero si no hay ni un cirujano, va a venir un cirujano 15 días en todo un año, ¿para qué quieres un quirófano? Entonces ellos mismos nos piden, y también es verdad que lo que decías, es complicado. A veces te crees que una cosa va a salir bien y no siempre sale bien. Entonces es el poder adaptarse al cambio a través del conocimiento y de la gente local. Nosotros teníamos unas guarderías y al principio esas guarderías el propio profesor robaba el alimento de los niños y lo vendía porque él a su vez tenía una necesidad. Entonces vamos a ver cómo podemos conseguir que en esa guardería sembramos, hemos hecho el proyecto de agricultura para que haya alimento, para que así se pueda nutrir la comunidad y el profesor y no tenga que robar para vender, para poder comer. Entonces eso es
0: qué
2: todo.
0: Diferencia, ¿no? Quina diferència la realitat quan la trasllades al terreny. M'imagino que no té res a veure com aquest cas que explicaves en concret, però això és important, no? Tocar de prop les realitats de totes aquestes persones.
2: Sí, por eso el tema de permanecer, porque a lo mejor tú vas 15 días y puedes entender una cosa. Vuelves al cabo de un mes y es otra. Vuelves al cabo de un año y es otra. Pero quédate 10 años y verás cómo comprendes y cómo que si piden un campo de fútbol, pues a lo mejor el campo de fútbol es más importante que otro proyecto que tú no pensabas, porque el campo de fútbol llevará a la educación, el gobierno local se involucra, el gobierno local dará unas becas para que los estudiantes o los niños que juegan a fútbol puedan estudiar. Entonces, a raíz de una cosa más sencilla para nosotros, sí que tiene mucha más posibilidad de desarrollo posterior.
1: Es posa en marxa una roda, no?, de favors o de feina.
0: I mantenir la continuïtat.
1: I mantenir aquesta continuïtat. Ho deien al començament, la memòria destaca que més del 90% de recursos es destinen directament a l'activitat. Clar, també és un exercici de transparència el que feis des de la Fundació Barceló, publicant les dades que destinau cada euro. També és una manera de tenir confiança en la gent que decideix fer feina en la vostra fundació.
3: La fundació es muy exigente en cuanto a la eficiencia de los proyectos y en cuanto a la gestión de sus propios recursos. La manera que tiene la fundación de financiarse es autofinanciación con sus propios recursos económicos, con su propio patrimonio, puesto en el mercado a una rentabilidad. Es la rentabilidad de ese patrimonio el que nosotros empleamos en el desarrollo de nuestros proyectos. Y para nosotros es fundamental la transparencia y la eficiencia. De hecho, como tú comentabas, el 92% de los ingresos que tenemos se dedican íntegramente a proyectos de cooperación, pero a proyectos de cooperación directos, sin intermediarios. Todos los proyectos de la fundación son directos fundación, comunidad local de destino, sin intermediarios. Apenas participamos con otras ONGs para compartir proyectos.
0: Son proyectos...
3: Que...
0: Sí.
3: No, entendemos que la manera de ser más eficientes y que verdaderamente la ayuda llegue a quien lo necesite es ser directos nosotros. Nos genera mucho más trabajo y mucho más compromiso, pero es la manera de actuar de la Fundación.
0: Respecte al contacte amb les persones, no? Perquè, clar, darrere de cada projecte, darrere de cada xifra, de cada fita aconseguida, hi ha persones. Amèlia, hi ha casos en concret de famílies, casos en concret de persones particulars, me refereix, alguna experiència personal que vos hagi canviat, en certa manera, la manera d'entendre la cooperació internacional, el paradigma, no sé, segur que recordeu, no? Tal vegada és simplement el somriure de les persones quan un projecte s'ha aconseguit. No sé si teniu algun gest en concret que teniu gravat a la retina de tot el que heu aconseguit els darrers anys.
2: Són molts. Porque son muchísimas las personas, pero por ejemplo en Tanzania empezamos con un proyecto de atención a la discapacidad. Había unas chicas que a lo mejor no tienen piernas o tienen alguna enfermedad y están apartadas de la sociedad. Entonces empezamos un proyecto de formación profesional. en concreto una de las chicas, acabó el proyecto de formación profesional, se le dio una máquina de coser, se fue a la aldea, pidió luego un microcrédito, que tenemos un proyecto de fondos rotatorios, se le dio, tiene dos máquinas de coser, empezó a dar clase y como ya generaba ingresos, se ha podido casar, tiene hijos y cada vez que vamos siempre dice, mira, todo esto es gracias a la oportunidad de haberme podido formar. Ahora, mentira, he dicho que tenía dos máquinas de coser, tiene tres. Tiene tres alumnas además y se ha hecho profesora, aparte de hacer la costura por su lado, es también profesora y también a nivel de dignidad. Muchas de las mujeres que trabajan en los proyectos dicen gracias porque me has hecho sentir importante, porque damos puestos de responsabilidad, confiamos. O un chico que era alcohólico, por ejemplo, también se le ha dado la oportunidad, porque es verdad que mucha gente joven allí no tiene otra opción, están tirados allí, entonces a lo mejor se van al alcohol muy fácil, pero le das una responsabilidad y la toman y se quedan. Entonces sí que es ver estas oportunidades que se han ido dando, cómo han ido cambiando sus vidas.
0: Ens queda un minut, quasi de manera o en format titulars, però si haguéssiu de pegar una mirada al 2035, com vos agradaria que fos la fundació, que vos agradaria haver aconseguit?
2: Yo creo que permanecer para transformar, ¿sí?, es el lema que queremos seguir y queremos transformar. Queremos lograr poco a poco ir en esas intervenciones creando posibilidades de que no nos necesiten. Esa es la idea.
0: Esas son necesarias, ¿no, José María?
3: Sí, las necesidades son infinitas y no se puede llegar a todos sitios. Por eso nosotros hemos decidido centrarnos allá donde ya estamos y tenemos una experiencia y sabemos que van a ser más eficientes nuestros proyectos. Es imposible abarcarlo todo. Y hemos, el plan estratégico nuestro de cara al 31 es permanecer, es transformar, centrarnos en lo nuestro.
0: No
3: y
0: és poca cosa, romandre en el temps. Molt agraïda, José María Navarro, director general de la Fundació Barceló, i Amèlia Fornés, directora de projectes. A tots dos, moltíssimes gràcies i enhorabona per la publicació d'aquesta memòria. Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies a la ràdio, publicitat a la tele. Torna tot d'una tercera hora de programa, l'hora de Magazine.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. El Ministeri de l'Interior té detectats al sistema Biogen més de 104.000 casos actius de víctimes de violència de gènere, dels quals més de 1.000 estan en risc alt i 14 en risc extrem. En el cas de les Balears, el sistema té detectats 4.306 casos, dos dels quals en risc extrem.
6: Pel que fa a la resta, 342 estan considerats com de risc baix, 779 de mitjà i 53 d'alt. A més, segons les dades estadístiques del Ministeri, el 31 de juliol del total de casos actius n'hi havia prop de 54.000 amb menors a càrrecs de la víctima. A més, 1.664 estaven en risc, de les quals 149 en risc alt i 3 en risc extrem. Pel que fa a les edats de les víctimes dels casos que es troben actius, Interior assenyala que hi ha més de 1.000 víctimes menors de 18 anys, 26.000 dones de 18 a 30 anys, 40.000 de 31 a 45, 27.000 de 46 a 64 i 2.500 de 65 anys i més.
5: Mentrestant, les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar en 4.500 residents més que l'abril i s'arriba ja al 1.266.279 habitants.
6: Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que posicionen la comunitat de Nou com una de les que més s'omple, segons la segona de tot l'Estat, en la comparativa trimestral. De les 4.500 persones que han guanyat les Balears els darrers 3 mesos, 2.600 eren estrangers i d'aquestes, 1.500 tenien entre 20 i 40 anys. Els espanyols també augmenten en aquesta franja d'edat, però ho fan a ritmes molt més moderats. Pel que fa a les generacions més grans, també augmenten, i això posa de manifest l'envelliment progressiu que pateix la piràmide poblacional. Per contra, els que van clarament a la baixa són els infants.
5: Més qüestions. Soy acollirà dissabte una nova manifestació contra la saturació turística després de la que va tenir lloc el passat dia 27 de juliol a Palma.
6: En aquella es varen ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000, segons la delegació del govern. L'Ajuntament de Sóller ha assegurat que, per seguretat, obligaran a tancar terrasses i mercats. Escoltam a una de les restauradores del poble.
7: Perquè nosaltres vivim del turisme, però gent de qualitat. Perquè, clar, els viatges són molt baratos, venen molta gent i no gasten res. Perquè passen de passada, venen en su tren, se'n van cap a la Calobra, tornen en su tren, passen a la Calobra, aquí.
5: I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'empreses nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
6: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà gens extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
8: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
5: La producció industrial ha pujat un 1,2% al mes de juny a les Balears en comparació amb el 2025, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: D'ençà de començament d'any, la producció industrial a les Balears s'ha reduït un 4,9%. Per destinació econòmica, els béns de consum en conjunt van baixar a la regió un 9%, amb un increment del 6,9% en el cas dels duradors i un 13,5% manco per als no duradors.
5: I un darrer punt continua l'arribada de persones migrants a les illes, en aquest cas, a Eivissa, la Guàrdia Civil ha interceptat avui matí 11 persones d'origen magrebí a la carretera de Set Salines al municipi de Sant Josep. Està concretament a les 8:20 del matí. Amb aquest apunt arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
4: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. El dia, amb Marta Grau.

tercera hora de programa. Continuem al dia. Si just vos incorporau tot d'una, heu de saber que sempre a les 11 recuperam el tema que tant ens ha cridat atenció a les 9 i que sol ser el tema que nosaltres hem batiat com el de què parla tothom. És evident que parlen de moltes altres coses, però el manco triam que a nosaltres mos crida més l'atenció. Volem explicar-vos que l'actor Orlando Bloom i la model Luisa Lemmel són de visita a Mallorca.

0: Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebritats aquest estiu. El darrer a arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers al Senyor dels Anells i també a pel·lícules com Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Laemmel, amb qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura amb la cantant Katy Perry, ara enamorada, ho comentàvem abans, de l'expresident del Canadà, Justin Trudeau, amb qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Però tornant a casa, segons publica el diari Última Hora, en Julián Aguirre diu que la parella s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megaiots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina, com així va fer la setmana passada en Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Perquè és un vaixell que també ha vengut Oprah Winfrey, alguna de la matriarca de Setgener, és a dir, en aquesta barca, dir-li barca m'apareix un insult, en aquest megaiot, que ara semblava que deia Magaluf, megaiot, no, és un megaiot, he anat un munt de gent. És que és complicada la fonètica d'aquesta paraula.
1: I tant que sí.
0: Megaiot.
1: Megaiot.
0: Perquè, clar, has de fer sou oberta i és una paraulota complicada de gestionar. L'actor de 49 anys inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental. Varen arribar a Son Joan, varen voler ser discrets i sobretot en Orlando Bloom se va sorprendre des desplegament que se va muntar per evitar que li fessin fotos. Luisa Laemmel, aquesta jove, té 28 anys, és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com per exemple Calvin Klein i en qui ja havien estat vistos aquest estiu durant unes vacances a Itàlia. Ell en té 28, ell en té 49, no sé per què, en aquests homes de Hollywood actors, a mesura que van creixent o se van fent grans, ells se queden amb una edat. Ja no avancen.
1: Jo crec que s'ha deixat contagiar per Leonardo DiCaprio. No,
0: no sé si s'ha deixat contagiar, però te dic una cosa, han de descobrir que la fruita madura també pot ser molt avellible i ben dolça. I no seguiré donant adjectius.
1: No té gens de fruita madura, aquesta model que compartim a pantalla i que just és una fotografia del nostre company Julián Aguirre, on ells estan gaudint d'aquests dies de vacances al megaiot. D'avui de
0: matí tu me demanaves perquè havia triat aquest rema marinero de ses aquàries.
1: Ja, però ja he ordenat la meva mente.
0: No, escolta'm, i l'he triat perquè l'any 2016, no sé si has vist aquestes fotos, quan Orlando Bloom i Katy Perry sortien plegats a Sardenya, ell va fer nudisme i el varen poder veure nu.
1: Me'n recordo
0: a una taula de surf,
1: en un pa del surf, sí.
0: Exactament, sí, sí. On hi havia com molt d'estics. Hi havia massa estics en aquelles fotos. Oh, i se veien com a massa coses. I clar, jo deia, rema marinero, no fos cosa per de vora solla.
1: Però no m'havies contat això.
0: Li pegàs. Perquè m'he de guardar qualque cosa per les 11, per no
1: calcar. Ah, ja entenc, aquest rema marinero.
0: Claro,
1: abans de que parlem d'altres cançons que t'he triat, perquè a les 9 han tingut un debat, sobretot a les cançons de mariners.
0: No han tingut cap debat. Estimada, han tingut una confusió. que és diferent. Nosaltres no volem enganar Balears.
1: Que en Jaume no haguera trobat el Rising Sun. Fixa't, a través del radar, aquí tenim la costa nord, en concret la zona de Deià, la Foradada, me podeu corregir si no és així, però crec que just se troba aquí, me diuen que sí, els companys, se troba el Rising Sun. Fa 3 minuts que estava en aquest punt en concret, està de vora altres vaixells, com el Seven Seas, el Mimiti, el Griffon III, el Call of London, això deuen ser vaixells que, com hem dit abans, no van de Magrós, aquest vaixell no. En concret. I
0: està,
1: que poden...
0: està a prop de la costa, és a dir, està a prop de Bardea.
1: Sí, està a prop de Deià. De fet, ja du dies en aquesta zona, perquè la setmana passada estava, en concret, a la Foradada, just allà.
0: És que això és com, o sigui, una ciutat flotant, aquest mega iot, aquest Rising Sun.
1: Aquest Rising Sun és enorme. O sigui, és un vaixell que és, com tu dius, no? Pràcticament és una ciutat. Es va construir l'any 2004, o sigui que és un vaixell que ja té alguns anys, però és un... Home, que és a dir, no és nou, té 20 anys el vaixell, però...
0: Tampoc no crec que estigui perquè el desballestin. Li deuen haver fet un manteniment. I més si és d'en David Geffen.
1: Però tinc la fitxa tècnica aquí, just quan compartim el radar, surt la fitxa tècnica del vaixell, no?, i t'ha d'anar.
0: Si una cosa t'agrada a tu són les fitxes tècniques.
1: 139 metres d'eslora, o sigui, que és una barbaritat aquesta.
0: No, crec que té gimnat, si no vaig errat, té un parell de cuines, és a dir, és un vaixell que dona perquè puguin conviure-hi dues famílies megamilionàries gairebé sense haver-se de topar. És una petita ciutat
1: flotant. I du 11 dies a l'illa. O sigui, que sabem tot sobre aquest Rising Sun, que anirem seguint. Si vos trobeu per aquesta zona de la foradada i veis un vaixell de supergrans dimensions, heu de saber que Pedro Pascal, Orlando Bloom i les seves parelles se troben en aquest moment allà.
0: No, Pedro Pascal ja no és.
1: Ah, ell ha partit. O sigui, que ara mateix només
0: Pedro Pascal, Courtney Cox i Jennifer Aniston
1: eren.
0: Sí, jo crec que és com un condominio, això. En David Geffen, un condo, què diuen ells? En David Geffen el deu oferir per setmanes. La setmana passada tocaven els de Friends i en Pedro Pascal, que devia passar per allà, perquè potser va fer d'estre un capítol...
1: O sigui, que ara només poden confirmar Orlando Bloom.
0: Ara mateix només se pot confirmar Orlando Bloom i crec que és prestidigitador, sinotitzador, enamorat de Jennifer Aniston. Ja tampoc és per aquí.
1: Van i venen, i sí. Segur que tindrem
0: qui
1: moltes
0: més
1: visites.
0: Qui mai se sap si és en David Geffen, que és l'amo.
1: Home, té 80, busques, has dit abans, no? 80 a pico anys, o sigui que... Bé, qui sap si se troba en el vaixell o no. Per cert, abans de donar o de saludar els nostres següents convidats, t'he fet la selecció, perquè tindríem, repassant, Rema, Rema, Marinero, que és la primera cançó que hem escoltat.
0: Que aquesta és de l'Aquario.
1: Exacte, que és la primera que hem triat. Però després tenim Háblame del mar, Marinero,
0: D'Ana Marisol.
1: Que aquesta sona així.
2: Marinero, háblame del mar, háblame.
0: Clar, és que això és un poema de l'Alberti. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Fantasia.

0: que esa seria la segona cançó marinera, i tu m'has dit, per què no
1: tenc
0: poses Rocío Jurado?
1: Exactament, que aquí que sí que seria
0: Amor marinero.
1: Amor marinero, i són així.
2: Este pañuelo de seda, caray, me lo trajo un marinero.
0: És una meravella, no?
1: És preciosa.
0: Tot.
1: És preciosa.
0: El punt 2...
1: Així que la cosa va de molt marinero. El
0: punt 2, que era explicar-te que era David Geffen, si vols en parlar, la propera vegada en Sorra i Cinc Sant.
1: Home, te diré que molt ràpidament, sí que diré una cosa, només per tenir l'excusa perfecta...
0: Perquè soni.
1: Perquè soni la quarta cançó que tenim.
0: Ell és productor musical, teatral i cinematogràfic, et soci d'en Spielberg, entre d'altres. Va fer discos de Bob Dylan, Aerosmith, Cher, Neil Young, Peter Gabriel, Guns N' Roses i Nirvana.
1: Mare
0: va
1: de
0: fer
1: Déu.
0: El darrer disc d'en John Lennon, i entre d'altres va descobrir els Eagles i va produir aquest Hotel California. Welcome.

0: tasca.
1: Preciosa.
0: Per tant, David Geffen, també membre
1: il·lustre... Que té més anys que un riu, hem dit abans, però que...
0: Membre il·lustre
1: per produir John Lennon.
0: Membre il·lustre de la comunitat LGTBIQ+, nord-americana. Per tant, encara que no et sigui passapart que me toca, tu i a mi mos podria convidar, encara que sigui un cap de setmana...
1: No li direm que no,
0: en aquest vaixell.
1: Per gaudir d'uns dies als Rising Sun, que és el vaixell que hem compartit abans de pantalla, i on se troba Orlando Bloom i la seva parella. Però tenim moltes més qüestions que compartir amb vosaltres. Mireu, coneixem la història de dos mallorquins, Carlos Damiani i Juan Miguel Bisbal. Es troben, atenció, a Alaska, a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents i més perilloses del món.

0: L'objectiu d'aquesta expedició és travessar aquest corredor de l'oceà Àrtic i arribar a Groenlàndia abans que el gel torni a tancar el pas. El viatge es fa a bord del Diablés, un veler que combina l'expedició amb projectes d'investigació científica. En aquesta fase del recorregut també participen dos biòlegs encarregats d'estudiar la fauna de l'Àrtic. I des d'Alaska saludem en Carlos Damiana, oficial d'aquest vaixell. Carlos, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, vosaltres?
0: Encantats de saludar-te, més amb aquest paisatge que mos mostres ara mateix en imatge.
1: Està bonica. Ara...
2: És molt complicat mantenir la connexió. Tenim algun petit problema. Carlos, ara ho estava explicant en Xisco, te veiem perfectament en un indret impressionant del nostre planeta. Conta-mos què és el que esteu fent en aquest moment. Escolta, a més si poden recuperar bé aquesta connexió.
1: Ara mateix estem navegant cap a l'est i hem passat la barrera de llum. I ens hem de donar prioritat perquè no ens agafi 3 dies, però torna a tancar i és millor estar a l'altra banda que enmig de tot això.
2: Intentem connectar de nou amb ells, si vos sembla, companys, el Manco, podem, no sé si evitar la videocall i fer directament una cridada telefònica. Jo vos deixo intentar millorar aquestes connexions per escoltar millor en Carlos en pocs minutets, si vos sembla, i així el Manco tenim més qualitat. Tu t'imagines el que és partir a Alaska? De sobte, una expedició d'aquestes característiques, és gent que, evidentment, no té gens de por, això per una banda, però les dificultats que te trobes, perquè, és vera, ara som a l'estiu, és evident que no són els mesos més durs per aquesta part del planeta, però has de tenir un esperit aventurer. No sé si tu tens esperit aventurer. Si alguna vegada has dit, mira, me queda per recórrer, vull fer això abans de morir, no m'agradaria deixar de visitar X lloc, tirar-me en parapent...
0: Jo per això m'agraden tant les càmeres 4K, perquè mirant documentals te permet viure segons quines coses. Jo no vaig endarrer. A mi cerquem Europa. O cerquem a llocs civilitzats on hi hagi aigua corrent, on jo pugui trobar-me una maquineta per fer un cafè, etc. Jo haver d'anar a passar canúcies, vale, com diria mo mare, no van jo. Però crec que hi ha una dada biogràfica que crec que estem obligats a compartir amb Balears.
2: Exactament.
0: I és que qui sí que ha viscut a Alaska, sí, i no que hagi cantat en Alaska, sinó que ha viscut en aquest indret del món, és la Marta Grau.
2: Exactament. Però, clar, no vaig fer cap tipus d'expedició, perquè jo anava a l'escola, tenia 13 anys, i no vaig poder fer una expedició d'aquesta magnitud, però sí el dia a dia del que és una ciutat com Anchorage. O sigui que sí, conec la zona en concret, però des d'un punt de vista ben, ben diferent. Ja t'he dit que m'ha canviat la vida, l'experiència, sens dubte, perquè allà el temps passa d'una altra manera, és vera. Això de viure quasi tot el dia de vespre... pot deixar un poc tocat. No era tot el dia sencer, però sí moltíssimes hores de foscor, anar a l'escola en foscor, tornar també amb un poc de llum...
0: Te desmunta una mica el ritme circadià, perquè evidentment
2: sí,
0: el teu cervell necessita una mica de claror com per activar-se.
2: I tant, i tant. Hi ha llocs del planeta que jo crec que paga la pena visitar-los al Manco una vegada a la vida. Carlos Damiani, mos estaves explicant tot el que estaves fent en aquesta expedició, com sorgeix aquesta idea, conta-mos, menys si te podem escoltar millor ara.
1: Sideu va tenir un del barco i estem aprofitant per dur gent que coneix aquesta àrea o que vol conèixer-la com científics. I nosaltres som la tripulació que endum el barco altre i jo mateix perquè el gel vàrem esperar com una setmana de Barrow, és el poble més serpentional dels Estats Units i el gel allà és molt, molt difícil de passar. Hem estat una setmana, fa dos dies i ara s'està tancant darrere nostre i estem fent tot el que podem.
2: Què preteneu aconseguir? Perquè hem explicat abans que combinau aquesta expedició amb projectes d'investigació científica, has parlat de gel en concret i de les dificultats, però amb què vos agradaria aconseguir amb aquesta expedició científica?
1: L'idea és... aquest barco va partir de Cabos, de Mèxico, i els biòlegs a bord són mexicans i fan seguir totes les ballenes i totes les orques tot i mals que pugen fins aquí i fa migracions, una base de dades on poden reconèixer els individus, fan fotos i pugen aquestes fotos a una, com a una nube on de digital on una AI pot reconèixer si l'animal és el mateix que hi ha a Mèxic i estem fent fotos tot el dia.
2: És difícil, la veritat, no? Una expedició d'aquestes característiques, has de tenir un trenar especial, has de ser aventurer, com explicàvem abans, però també has de tenir una missió molt clara, no? Que és aconseguir, amb un projecte d'investigació científica d'aquesta envergadura, no? Extreure totes les conclusions i fer feina de valent per dur-les a terme, com ha estat el cas de Carlos Damiani, que mos escolta des de l'altre punt del planeta, amb aquesta expedició en concret. Dos mallorquins, Carlos Damiani, Juan Miguel Bisbal, que se troben a Alaska a l'espera de travessar el pas del nord-oest, una de les rutes marítimes més exigents. I enmig d'aquesta ruta, perquè el veiem allà, al vaixell, ens ha pogut atendre i el Manco hem pogut conversar un poc de manera entretallada, però sí que el Manco hem pogut saludar en Carlos. Moltíssima sort, Carlos. Moltes gràcies. A la tornada vos esperam als estudis, val?
1: Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
2: Igualment, per tu. I ara estava mirant en Carlos, des del vaixell, des de l'altre costat del món. Com a vegades se veu tot tan diferent, la teva rutina, la teva preocupació, ara has deixat el tiquet de l'hora, no? Que si passes pena, que si t'han posat una multa, el teu dia a dia, les teves preocupacions habituals, no? I de sobte, fas, te'n vas a l'altre costat del món, on el temps no passa, on veus animals, on tal vegada vius allunyat de les xarxes socials, de tot allò que te preocupa, que te bombardeja de manera diària. Mira'ls a tots tres aquí, aquesta expedició. Jo crec que paga la pena, no t'ho dic, que anem tots a l'Àrtic, per donar-nos compte de...
0: Ara tampoc l'haurien de saturar.
2: No.
0: L'Àrtic tampoc.
2: No, ni molt.
0: I que també haurien de ser conscients de que viatges com aquest... has de tenir una preparació física i, sobretot, sí, unes condicions i uns coneixements, perquè, si no, el que vas és embossar. Perquè tu imagina que allà enmig passa qualque cosa, hi ha una emergència, hi ha un incident, i tu, al lloc de llum, el que dones és fum, perquè no fas res i de muntant de dur remolc.
2: Però fixa't que estava pensant en una cosa molt manco ambiciosa, no? Simplement el fet de, a vegades, partir a la natura, pujar al Puig Major, de sobte, no? Trobar-te en un lloc un poc més allunyat del que és la civilització del dia a dia, de la ciutats, quan te dones compte que res és tan important, no? De les teves preocupacions o com se viu tot de manera diferent. Fins aquí la reflexió. No tinc més.
0: Te veig molt zen avui de matí, Marta Garau.
2: Sí, sí.
0: Se nota que qualcú està 24 hores de partida de vacances.
2: Deu ser això.
0: Estimats oients, perquè estem aquí, que no saps si és na Marta o el Dalai Lama, i és perquè ella demà a les 12 vos dirà arrivederci Roma.
2: Exacte.
0: I tindrà una setmaneta d'esmarge.
2: Una setmaneta més, perquè aquí som un equip petit i, clar, encaixar totes les setmanes de tothom, ja sabeu que és una tasca un poc difícil i sí, les veiem un poc aixapades a vegades. 11 i 23.
0: Qui no s'ha mogut d'aquí, en tots els dius són jo.
2: Perquè t'esperes a traca final. Clar que sí, juntar 15 dies de, no? de cop.
0: Que t'agrada subratllar-ho, Marta Garau, que t'agrada.
2: Exactament. On partiries tu ara mateix, Xisco Nadal, abans de publicitat? On partiries? No on te'n vas de vacances, t'ho dic, on partiries?
0: A mi, a Alaska,
2: sí?
0: Anchorage,
2: sí?
0: Com has dit tu?
2: Anchorage.
0: M'agradaria molt.
2: Sí.
0: Passejar i tornar.
2: Et dic una cosa, jo no he tornat d'ençà fa 30 anys.
0: Mos posen, en Bernat mos posa de Ton Alaska.
2: Ai,
0: haurem de recuperar la sèrie per fer-nos il·lusió.
2: Ha canviat molt la ciutat, eh?
0: Ah,
2: sí.
0: Okay.
2: Sí, és vera que no té
0: la part vigilant per Google Maps,
2: sí,
0: cada tant.
2: Sí, no, és vera. Sí, sí, de tant en tant, i ha crescut moltíssim, i ara mateix no té res a veure amb aquella ciutat fa 30 anys, ni molt manco. Així que no tens ninguna a punt més, no?, que compartir.
0: No, Roberts. Aniria de viatge a Roberts a passar un cap de setmana, que és un lloc que era meravellós de Mallorca. De vegades... La felicitat està en les petites coses, en els petits detalls, Marta Garau.
2: Tu dius que estava jo,
0: com
2: tipus,
0: de Sant Agustí.
2: Dalai Lama, però tu no te quedes gens curt avui.
0: Jo sempre m'amimetitz en qui m'apaga. I si tu avui estàs zen, doncs escolta.
2: Idò, namasté. 11 i 24 minuts, tornant tot d'una.

0: El dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
1: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale a play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimas i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.

11 i 26 minuts. Ja sabeu que sempre els dijous nosaltres solem parlar de sèries amb Joana Maroto, però com que la tenim de vacances, hem dit, anem a parlar, en certa manera, també de sèries, d'algunes sèries que han tingut moltíssima popularitat o de què van aquestes sèries que tenen tanta popularitat. Vos ho explico. A les xarxes socials hi ha milers de comptes que es dediquen a comentar-ne casos de true crime i que acumulen milions de visualitzacions. Però, clar, la pregunta que mos feim és per què ens agrada tant investigar crims i saber tots els detalls, totes les tasques.

0: Volvería a hacerlo, son los celos que cantaban Alaska y Dinarama en aquel ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Una història d'amor tòxica que acaba en assassinat. I és que els éssers humans tenim curiositat de manera natural i per això els comportaments que s'allunyen d'allò que consideram socialment acceptable en generen molt d'interès. A més, consumir aquest tipus de contingut fa que algunes persones s'enfrontin a emocions intenses a través de les històries d'altres persones, allò que se diu sublimació. Hi ha moltes teories que intenten explicar per què ens agrada tant consumir true crime i nosaltres han dit. Més que teories, nosaltres volem a la nostra teòrica de referència, que és l'Alba García, antropòloga social. Aquí ja tenim aquí. Com estàs, Alba?
1: Molt bones, hola, bon dia.
0: El true crime s'ha convertit en un fenomen molt popular. Ara ja, el que abans era fa 10 anys, una sèrie cada tant, ara ja té una carpeta dins el que serien tots els cercadors i totes les plataformes de streaming. Per què creus que atreuen tant les històries de crims reals? No recreacions, sinó que ja han passat de lo que seria ficcionalitzar un crim, com a la meva època, la Dulce Neus o el cas de los Urquijo, a directament fer documentals en gent que va estar durant els tiroteig, va sobreviure a un enverinament. Ara ja volen que la persona mos ho conti. Per què ens agrada tant aquesta cosa morbosa de l'assassinat?
1: Bueno, hi ha múltiples factors. Una de les coses, un dels factors principals és saber que s'interès per true crime té un component de gènere molt important. És a dir, les dones, normalment el públic de true crime, les dones fan entre el 70 i el 80%. I això és per què? Perquè...
2: En quant a consumir, dius,
1: sí,
2: eh?
1: En quant a consumir true crime. I això també és per un tema de, com ha dit en Xisco, hi ha un component de tot això que és tabú, que està fora de, diguem, les normes socials, interessar-nos per això perquè és desconegut o perquè no se xerra, però també hi ha un interès de supervivència, de saber com funciona la ment humana, per saber com tenir més vigilància, controlar millor, però això també és tema de les dones. Hi ha temes que són transversals entre homes i dones, perquè aquest tema també interessa. Però és vera que en els cases de true crime és molt curiós, la Beatriz de Vicente, que és una advocada i criminòloga, ho xerra molt bé d'això, del component de gènere, precisament perquè el que fa és donar-nos les claus de com està alerta i de com... Bueno, sempre hi ha una frase que entre el personal forense i criminològic sempre deien que els monstres caminen entre nosaltres. Els monstres no venen a la nit, no tenen característiques anormals, fantàstiques. Els monstres poden ser els nostres veïns, els nostres familiars i de fet, quan estudiem escriure, el primer que s'investiga precisament és el círculo cercà.
0: Per tant, tindria un component antropològic, com a d'autoprotecció, que nosaltres ja té aquesta cosa com a atàvica de reconèixer el perill a força de mirar els perills dels altres.
1: Claro, o sigui, això és un component, o sigui, de fet, els que fem, els antropòlegs forenses, el que fem és això, és mirar des d'una perspectiva cultural i social com s'efectuen les maneres d'escrim i com se fan, perquè també les formes de, diguem, és que no vull especificar, però jo soc molt contrari a donar idees. Les formes en què s'executen els crims també poden tenir un sesgo de religiós, un sesgo cultural, un sesgo social... Pues bueno, ja mos imaginen, Javier Alarcón ho explica perfectament.
0: Sí, per tant, tu estàs en contra de sèries com CSI, intues. Perquè allò que van fer va ser donar com a moltes pistes en els lladres, que hi va haver un moment que als Estats Units en varen tema que a força de mirar CSI, la gent va aprendre que era luminol, com se controlava l'ADN, que és allò que havien
2: sí,
0: de fer.
2: Una cosa,
0: la importància de l'Ixiuet per eliminar proves.
2: Nalba, com a criminòloga, perquè no ho han dit, a banda d'antropòloga social és criminòloga, i sap que algunes d'aquestes sèries fan molt de mal perquè ni els temps d'investigació són els mateixos, ni els mètodes funcionen com a CSI, molta gent vol estudiar ser policia científica i després no té res a veure, veritat.
1: I és això, i encara en set sèries, mira, encara en set sèries pot diferenciar el component de fantàstic, de saber que és una sèrie, que és una pel·lícula, però quan un podcast de true crime ho fa una persona que no està formada en criminologia, en antropologia, medicina forense, bueno, totes aquestes disciplines que el tractant se nota molt per això. Perquè també, quan volem especificar en dades i volem especificar en certa retòrica que està lligat amb aquest crims, clar, el problema és que la gent que no té aquesta formació pot donar certes idees que potser no són el més adient. Aleshores,
2: és molt delicat aquesta qüestió, eh? Com, igual que quan una cosa se troba en investigació que te diuen la policia mateixa, no? No dona informació perquè tu pots donar pistes a la persona que està ara mateix en recerca, no?
1: Claro,
2: per exemple,
1: claro.
2: O sigui, que és un tema molt, molt delicat. Som morbosos? Ens agrada el trucar? Perquè, en realitat, el que som és morbosos per naturalesa?
1: Sí. Bé, i, a més, no només en temes de trucar, en tots aquests temes que estiguin fora de la nostra norma social, ja sigui perquè és diferent a la nostra cultura, perquè és diferent a la nostra estrata social, perquè és un tema que no se xerra dins dels cercles més propers de família i de tal, ens interessaran. I d'aquí, a part del true crime, estic segura que se n'es poden ocorrir un parell més. Aquesta transgressió de la norma mos interessa, i mos interessa, això sí, que és algo que interessa a tothom. El que passa que el que pot interessar aquí és true crime, però potser si te vas moviment a la Xina, li interessen...
2: Ah, que curiós.
1: Aquí, com, claro, és tot això que transgredi, per això dic que té un component cultural i social més important del que apareix.
0: Tu parles d'aquest component social, a vegades els usos socials no se poden extrapolar d'un país a un altre, on hi ha fascinació també per aquest tema de, per aquest tipus de temes, als Estats Units, i allà viuen aquest fenomen de, sobretot, dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, que a mi això me té flipadíssim. Escolta en Charles Manson.
2: Sí. Se va casar a la presó, te'n recordes? Sí.
0: Assassins en sèrie que reben muntanyes i muntanyes de cartes a la presó de gent que ets vol conèixer, que s'ofereix a fer un vis-a-vis, etcètera. Que a mi aquestes coses m'al·lucinen. Per què mos atreu tant aquesta cosa fosca? Perquè si ja t'avisen, si tu ja veus la red flag, que més que una red flag és un semàfor en vermell que te diu amiga, date cuenta, que per aquí no és, per què de vegades insistim? O mos atreu tant i pon més aquesta part, no sé si morbosa, d'excitació, d'esperill, que quan veus que esperill és real, hi ha gent que s'hi tira, en planxa.
1: Perquè hi ha gent que fa certes pràctiques de forma exhibicionista. Perquè hi ha gent que... És que és tot és el mateix, o sigui, és aquest morbo... O sigui, el que tu has dit, per exemple, en la sèrie que varen fer d'en Jeffrey Dahmer, va passar, va haver, bueno, a Estats Units, va haver un auge de gent que se disfressava per Halloween, d'assassins serials reals. O sigui, ja no estic xerrant d'assassins de terror, de, bueno, que poden, jo sóc la primera, que jo, les pel·lícules de terror antigues, tot això, perfecte. Però d'assassins serials reals, o sigui, estem, en el cas d'en Jeffrey Dahmer, o sigui, és que li deien el carnicero de Milwaukee. O sigui, és que si tu llegeixes la història, és... Mira, jo mateixa, que es dic que acostumaves a passar la cant de gallina, és molt fort naturalitzar aquestes coses.
0: Jo no he acabat la sèrie, perquè me va posar arropits, la vam intentar mirar, i en Skip It All 3 ja varen deixar de lluitar contra la incomoditat que mos produïa aquesta sèrie, i la família de, diguéssim, el que serien la família que quedava d'assassinats de Jeffrey Dahmer, allò que demanaven era que aquesta sèrie se cancel·lés perquè era tan real, és a dir, una cosa no se li pot negar a Ryan Murphy, que ell, quan reprodueix una cosa, té un equip d'art, varen calcar el judici, varen calcar els assassinats, que clar, les famílies que ho havien viscut en primera persona va ser com tornar-ho a reviure, i jo entenc que també se t'hi remogués tot, i tot i així aquesta sèrie ha tingut un exitarro que ha produït que aquesta sèrie d'American Crime ja va fer la segona temporada, ja en du tres, va fer
1: no,
0: lo del
1: no,
0: germà...
1: Jota
0: no, és que aquesta de... va fer Versace o Jota Simpson, i després en va encetar una altra, que era Monstruos, perdona, que era en Dahmer, aquell bessons que van matar...
1: Els germans Hernández,
0: i llavors la tercera, que és aquell de la màscara.
2: Sí, Ned James.
0: I ja me diràs.
2: Estem super al dia.
0: Com pots veure, nosaltres no ho miram.

0: també va participar en el seu moment també en diferents, bueno, en el Mississippi, en diferents televisions de l'època. Els altres parents de les altres dues nines no varen participar.
1: No, i de fet se genera un fenomen paral·lel a tot això que també preocupa, referent al cas del Càcer, que va ser el turisme de crims, perquè moltes persones se desplaçaven al lloc on van desaparèixer les nines, i en una d'aquestes excursions, per dir-li d'alguna manera, se varen arribar a trobar ossos, que tot això va posar de manifest una vegada més si s'havia fet bé la investigació, etcètera. O sigui,
0: a veure,
1: és un tema
0: també
1: duríssim.
0: En el cas que és de trobar ossos, aquí posen una llança a favor, qui va trobar els ossos és el doctor Francisco Echevarría, és el jefe del mèdico forense del País Basc, és un dels millors d'Europa, i justament Estella tenia una sèrie CTV, la televisió basca, que amb un periodista reconstruïen casos que varen ser relevants per l'estat espanyol. I justament recorrent el paisatge, estic parlant d'una persona que ha fet, per exemple, l'autòpsia en Salvador Allende, la segona autòpsia, s'ha col·laborat, o sigui, és
1: un referent.
0: És un capo, sí, vale? No és qualsevol persona. I justament se va trobar, en aquest cas, varen ser unes falanges distals, dels dits, i, claro, ell en seguida va saber que eren humanes i van fer el protocol. Per favor, una cosa que sempre no és algo habitual, però si per lo que siguis trobam algo, no tocar-ho, no mirar-ho, directament cridar a Policia Nacional, Guàrdia Civil i dir, crec, estic sospitant de que el meu que ha agafat, perquè s'han trobat coses perquè es que ha agafat, saps?
2: Tant, si vols trobar un crani repartit per Balears, no el toqueu. Telefonau directament de la policia, Guàrdia Civil. Ara estàvem convertint imatges de Laboratori de Crims, el programa que fa Javier Alarcón en Virginia Galeano, qui veig a televisió. Clar, és que Balears ho fa tot diferent, qui veig ho fa tot beníssim. Ho dic perquè aquest programa de Laboratori de Crims també té aquest component formatiu, que no té aquest punt morbós que potser tenen altres recreacions o altres tipus de programes.
1: No, perquè
2: parlen amb professionals. I, a més, hi ha Alarcón a darrere, hi ha Ana Galeano, que és molt bona periodista, és a dir, és una manera d'aproximar-se. Han de cuesta de productors, que no m'ho havia deixat ningú perquè tots són molt bons companys. Hi ha una molt bona feina darrere d'investigació i també sa manera de contar-ho. I aquí va ser la meva pregunta. En quin moment hi ha un interès real per sa investigació o per aprendre i entra ja allò que seria sa part de morbo o sa part més negativa, que l'únic que fa és intentar sublimar certs desitjos que potser tenim una mica enterrats?
0: Però molt bona pregunta. Jo no sé fins quin punt separar-se, perquè a fila i a la cap, les persones que investiguem aquest tipus d'actes, en el meu cas he de dir que jo m'interé, o sigui, la meva especialitat són crímens contra la humanitat, ¿vale? O sigui, són crims de... però és que utilitza... No te puc negar que tenim un cas d'interès només que cobram. O sigui, heu estudiat molts anys i cobram per aquest interès, però a fila i a cap no podem evitar tenir... I jo crec que aquest auge va venir a red... Me sap greu tornar a nombrar-ho, però bueno, en el cas del cas és saber que el periodisme...
1: Sí. Va tenir un abans i un després.
0: Sí, va tenir un paper molt important, i aquí no entraré si mal o dolent, però bueno...
2: No és per fer corporativisme, però per posar-ho en context, acabaven de néixer les televisions privades. Això, jo estic convençut que si no haguessin existit Antena 3 i Telecinco, no hagués hagut el circ que s'ha armat. Perquè no és el mateix que una tele pública contra Ràdio Televisió Espanyola pugui fer la seva feina i l'altra és la competència carronyera en la qual se va entrar en aquell moment per intentar aconseguir fins i tot la germana petita de la perruquera que havia pentinat a una de les nines, que ja per tenir qualque cosa nova i poder plantar cara amb unes dècimes de xer a lo que eres teu competidor, intentaves gratar ja no dins els fens, és que ja anaves directament a lo que seria l'abocador. I també haurien de fer autocrítica en un moment determinat, però també posar en context, perquè el context és important, que va ser un moment en què Espanya va viure una revolució televisiva, que era l'introducció de les tèries privades, que a nosaltres ens van arribar molt tard. I supos que els professionals d'aquella època ho varen saber com varen poder, en cètica de cadascú, que de vegades cètica també cadascú marca els marges, no? Allà on pot, allà on vol.
0: No, i ja no només periodistes, o sigui, també posaré pedres sobre el meu tejado, però criminòlegs i forenses, prime time, explicant en tot luxe de detalls les autòpsies de les nines. Ara que algo és impensable, o si ho fan... bueno, jo tinc les meves reticències entre aquests professionals, però això és brutal. I alerta, no m'ha pres...
2: Cego és molt difícil de gestionar.
0: Clar, també, I no m'ha pres tant. És a dir, fa res. Bascaso Veretón s'ha aturat un llibre que ara se vol tornar a reeditar. O sigui, n'hi ha casos. És

0: Caso d'assumpte, o sigui, igual s'han fet ja sèries desdocumental, o sigui, no m'ho presten i no m'ho presten ni per un costat ni per l'altre.
1: Alba, has dit abans, no, jo torno un poc a la frase amb la qual hem iniciat aquesta conversa, has dit els monstres estan entre nosaltres.
2: Habiten entre nosaltres.
1: Exactament. De fet, les estadístiques són entre un 1 i un 4% de la població podria tenir algun tret de psicopatia, tu sabràs molt millor que jo. O sigui, això és una realitat. No vol dir que tots els psicòpates hagin d'assassinar directament, no, ni molt manco, sinó la capacitat de no tenir empatia, no? De no tenir sentiments.
0: Però també hem de tenir una cosa molt en compte. És veritat que nosaltres, com a autodefensa, quan veiem un crimen que és especialment atroç, deim, aquesta persona estaria loca, aquella persona és un psicòpata. No, la majoria de persones que cometeixen crims són persones que no tenen cap tret patològic. I això és molt important.
1: No sé si fa més por,
0: això. Això fa més por, perquè són persones que no tenen cap tret. I, a més, això també de no és que només maten els locos, maten els tal. És molt fàcil, o sigui, jo sóc d'aquestes persones que diu que qualsevol persona pot matar, en el sentit de tu pots tenir una baralla sense voler empentes a la persona que tens i aquesta persona té darrere una taula, cau i t'assustes perquè no respon i comences a fer. Moltíssims crims són així.
1: O te poden tocar el que més estimes, un fill, i de sobte...
0: Clar, no? I t'assustes...
1: Que te passi un clic perquè... en el cervell. Sí, sí.
0: Efectivament.
1: Totalment.
0: O sigui,
1: tothom és susceptible de que aquest clic se facin el cervell.
0: Sí, circumstàncies, bueno, el que m'he dit, patologia, substàncies també, de veure's influx de certes substàncies també, o sigui, és això, però no és algo tan separat i tan distant de com us agradaria per això.
2: Hi ha una frase d'Almodóvar que m'encanta, que aquest cap de setmana vaig topar Kika a la tele i la vaig tornar a veure i surt el personatge d'Andrea Caracortada que té un programa precisament d'això de crims i parla i diu, matar es como cortarse las uñas de los pies. Al principio la sola idea te da pereza, pero cuando te las cortas resulta que es bastante más rápido de lo que pensabas. Crees que pasará mucho tiempo hasta que vuelvas a hacerlo, pero cuando menos te lo esperas, las uñas ya han vuelto a crecer.
0: Ay, ay, ay.
2: Clar, és que matar... A vegades, jo també ho dic, que matar... Una cosa és que tu matis en sèrie. Ser un serial killer no és tan senzill. Però matar, has de tenir, que has de tenir els mobles molt remoguts.
0: Sí.
2: Però matar és un tema que no és tan complicat com et sembla.
0: Quan no res, mataven per supervivència. No fa tant d'anys, o sigui que, alerta, això... El nostre cerebre reptilià queda allà i de vegades s'activa.
2: Ai, per favor, quina por.
0: Quina por.
2: No vull sortir mai de l'estudi. Ho dius a ràdio, que el manco aquí estan protegits. Ja em vaig de condicionar.
1: I esperem, no sé... aquest 1% de la població,
2: ni
1: molt manco, no? De tenir un tipus de trastorn d'aquestes característiques fa por, ho ha dit n'Alba, no? Viuen entre nosaltres, és una realitat, i hem aprofitat aquesta excusa per parlar del true crime. Per què ens agrada tant el true crime i tot aquest auge que ha tingut en els darrers anys? Alba García és antropòloga social i també criminòloga. Moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre.
1: 11:45, uns consells. Parlarem d'otitis, d'aquesta afecció que és tan comú a l'estiu. És difícil, lligar, trucar amb otitis, soc conscient. Però sí que he pensat que era bo anunciar-ho perquè moltes persones que ens estan escoltant ara mateix tenen aquest problema. O sigui que, si voleu escoltar els consells de la mà del doctor Carbonell, tot d'una, després d'uns anuncis.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

Parlam de l'estiu, és sinònim de platja, de piscina, d'activitats aquàtiques, però també ho hem anunciat abans dels anuncis. És l'època de l'any en què augmenten les consultes per otitis, especialment les conegudes com a otitis externa o otitis del nedador.

0: Hago... Són les 11:49 minuts, escoltàvem la música que feia referència a l'aigua, perquè sí, precisament d'aigua va la qüestió. L'aigua, l'humitat, alguns hàbits de neteja de les orelles a vegades compliquen moltíssim i fa que moltes persones hagin de patir otitis a l'estiu. L'humitat, ho hem dit, afavoreix aquest tipus d'infeccions, però també hi ha una sèrie de falsos mites que a vegades arrossegam de temps enrere i que el que fa és que no se solucioni el problema ni molt manco, sinó que s'agreugi. Per exemple, els bastonets. Tu saps que se segueixen venent, els bastonets, tot i que els doctors no recomanen l'ús de bastonets? Tu vas ara mateix a la farmàcia, vas ara mateix al supermercat, grans superfícies, botigues, i pots trobar perfectament bastonets per l'oïda.
1: Sí, però no són bastonets. Bastonets per les orelles. O a lo millor,
0: no, si poden vendre, a lo millor fins i tot per estendre el maquillatge.
1: T'anava a dir, a lo millor són bastonets per l'aurícula, per la part de cartila, que tenim a sort, que si vols la pots fer neta perquè té solcs, i si vols pot passar el bastonet per allà. El que te recomanen sempre tots els especialistes és que en el bastonet no te'l fiquis dins l'orella i comences a remenar-lo, perquè si tens problemes de cera, el que fas és espitjar la cera cap endadins i és quan se creien els taps. O si ets una persona que tens l'orella bruta, amb un bastonet no la treus cap a de fora, perquè no pots fer com a
0: palanca. És que el que fas és tot el contrari. Estàs just pitjant la cera i el que fa és que se te generi un tap enorme i després pots tenir complicacions. Tot dura, parlarem amb l'otorrino laringòleg, el doctor Carbonell, aquí me confirmen que ja és amb nosaltres, per intentar donar o aportar un poc de llum sobre aquests mites. Doctor, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: M'imagino que està veient moltes consultes relacionades amb l'otitis aquests dies.
2: Sí, bueno, ara és època.
0: Quan una persona té mal, significa que la infecció, m'imagino, ja ha començat. Ja du dies, no?
2: Sí.
0: Quan arriba el dolor, sí, sí. És que el procés ja s'ha iniciat, veritat?
2: Sí. A veure, normalment la dinàmica, en aquest cas, en l'estiu, solen ser el que se diuen otitis externes, que és una infecció de la pell desconducta. ¿Vale? Si es conducta té restos de pelleta o restos de cera, ¿vale? aquest material fa com a d'esponja, que l'aigua entra, perquè una de les coses que la gent pensa és que aquestes infeccions s'agafen perquè l'aigua no està ben tratada o perquè l'aigua no està ben clorada, i no és vera, això s'agafa per humitat. ¿Vale? T'entra aigua dins l'orella, aquesta aigua provoca una humitat en el conducte auditiu, que com està a 36-37 graus de temperatura, doncs tens calentor, tens humitat, tens la cera, la pell, i això fa que creixi la bacteri. Claro, quan hi ha aquest creixement bacterià és quan se produeix aquesta infecció de la pell desconducta i apareixen les molèsties típiques de les otitis aquestes d'estiu.
1: I aquesta otitis s'ha de tractar, doctor, s'ha d'anar al metge. Si podem no esperar a que ens faci mal, però un pic que tenim ja mal d'oïda, confiar en un especialista, perquè l'otitis crec que no se'n va tota sola.
2: No. A veure, el problema aquí són dues coses. El primer és que, com a part de tractament d'aquesta otitis, tu necessites una neteja desconducta. És a dir, si tu tens el conducte ple de cera o de pelleta morta, si això no se fa net, llavors, d'entrada, per exemple, les gotes no entren. El segon problema és que moltes vegades l'otitis externa se trata en gototes, però el conducte auditiu és un conducte que està embolicat a la part interior per os i a la part exterior per tonrum. Què vol dir? Que si s'inflama cap a dins. Llavors, el que fa és tancar-se. Si tu esperes massa temps anant al metge, el que pot passar és que s'edema del conducte, el col·lapsi, el tanqui, i llavors les gotes ja no entren. En aquest cas, el que s'ha de fer és col·locar una gasseta amb antibiòtic que se deixa 3 dies i després pots col·locar les gotetes. Per això Això es passa quan el tractament es retrasa.
0: Tot i així, vostè no recomana nedar amb taps per prevenir, la veritat?
2: A veure, depèn. És a dir, una flor no fa estiu. Si tu tens un pacient o un infant que cada vegada que va a nedar té una infecció d'orella, doncs, per supuesto que pot nedar amb taps, o se pot posar ara com unes tirites com de paper de plàstic transparent que tot el que és dins l'orella. També hi ha una altra possibilitat de fer servir unes gototes que suguen, esperit boricat, gent que fa que entrena natació o que fa aquagym, doncs després de nedar se posa unes gototes per evitar somitat. Claro, tot això té sentit si tu tens una reiteració d'aquest tipus de problemes, perquè vulguis que no, nedar en tats o encalçar un infant perquè nedi en tats, doncs és una purga, perquè t'ho fa un pic cada estiu, doncs pots no fer-ho. Però, evidentment, totes les mesures físiques, mecàniques, que tu posis perquè no t'entri aigua dins l'hora, doncs pot ajudar a prevenir això.
1: I tenim predisposició a otitis o no té res a veure. Són, no estan la persona com les pràctiques. És a dir, el fet de nedar molt, de que tinguem sempre aigua en contacte amb la nostra orella fa que otitis comparegui a les nostres vides.
2: Hombre, claro. A ver, són les dues coses. Anem a veure. A ver, tots els nins estan tot el dia en remull des de juny fins a setembre i no tots els nins fan otitis de repetició. Llavors, claro, perquè tu te trobis un malalt amb un problema necessites, uno, les circumstàncies favoridores, és a dir, si aquella persona té una pell delicada però no està tot el dia en remull, no tindrà un otitis, vale? Però també hi ha gent que està tot el dia en remull i no li passa absolutament res. En la qual sí que hi ha una certa predisposició. Però moltes vegades aquesta predisposició no és necessàriament, diguéssim, genètica, sinó que és perquè no s'ha fet una... És a dir, una prevenció que és molt senzilla de fer és fer una neteja dels conductes auditius antes de l'estiu. Jo moltes vegades en els meus malalts, a finals de maig, a principis de juny, els faig venir, els faig una neteja, vale? Eliminant les miqueta de cera que puguin tenir, eliminant les pelletes moltes, i un conducte auditiu net és un conducte auditiu on l'aigua entra, l'aigua surt i no queda retinguda, en la qual la possibilitat que acabi fent una otitis, pues, minva.
0: Mira, idò com un ITB de l'oïda abans de l'estiu, és el que recomana el doctor Carbonell, visitar els experts perquè te puguin fer una neteja dels conductes auditius i així evitar ensurts i problemes. Doctor, sempre és un gust parlar amb vostè. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I és que hauríem d'instaurar aquesta revisió, veritat, anual, com feim amb el dentista, tal vegada així evitaríem tots aquests problemes d'oïda.
1: Tu has dit una ITB d'orelles.
0: ITB d'orelles, exactament. Tot d'una als esports. Toni Fuster, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva.
3: Molt bon dia. Doncs una actualitat esportiva que passa per aquesta victòria avoltada del Real Mallorca 3-0 al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain. És veritat que el Paris Saint-Germain va venir amb molt pocs titulars, no? Perquè la setmana que ve tenen compromís important, tenen la Supercopa d'Europa, han de jugar contra l'Aston Villa i va deixar molt de futbolistes titulars fora d'aquesta convocatòria. Va dur molt de jugadors del sud de nou, però també és vera que entre els convocats hi havia jugadors que van jugar a la final de la Champions. El Mallorca va passar per damunt, poden dir així, va fer un molt bon partit, va causar molt bones sensacions amb els tres gols que va marcar, el primer Lubumbo, el segon Jan Virgili, una passada extraordinària també de Sergi de i el tercer gol va ser un gol també d'una bella factura en un corna que va treure Àlex Sala i que va rematar el capità Antonio Raillo. Un corna molt ben botat i Raillo, el central, el capità, el cordobès, va marcar un bon gol per fer el 3-0 al minut 50 de la segona part, 50 de partit. El Mallorca es va situar, com dic, amb aquest gran resultat, no?, que va donar molt bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga, que el Mallorca jugarà contra el Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Abans, però, dissabte, tenim el darrer partit d'aquesta pretemporada contra un dels equips alemans que ha pujat enguany a la Bundesliga, no? Per tant, dissabte, el partit que podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a Esport 3 en Joc i a IB3 Ràdio.
0: Toni Fuster, moltíssimes gràcies, com sempre.
3: Fins més tard.
0: Repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia, bon dijous.
4: Bon dijous. Avui ratllarem amb en Gemma Brutons, El Dia a Menorca. Ell és director científic de Turciops, perquè l'equip científic d'aquesta associació ha detectat 48 catxalots a aigües del nord de Menorca i confirma aquesta zona com a àrea de cria d'aquesta espècie animal. Després saludarem en el sommelier del Dia a Menorca, en Marcel Roland. A la seva secció mensual dedicada al vi, descobrirem la història d'un petit celler de ferreries, Mirant Pregonda, amb també en Enric Picanyol, que és el responsable d'aquest celler. A la recta final del programa conversarem amb dos membres de l'Associació de Veïns del Caufan, a Mari Mercadal i Napília Insa, perquè aquest dijous s'ha produït un nou accident a la carretera que arriba en aquest nucli urbà situat a la costa de Sant Lluís, pendent des de fa anys de l'execució d'una rotonda que millori la circulació. La salutació musical a càrrec del grup Ramé.
0: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'altres, avui començarem parlant de prevenció de riscos laborals associats en aquestes altíssimes temperatures, aquestes onades de calors que enguany es van encadenant una darrere l'altra. I en parlarem amb en Samuel Daza, que és tècnic de prevenció de riscos laborals del sindicat UGT. I després hem comprat un bitllet obert, ho farem cada setmana durant aquest mes d'agost per anar a recórrer el món de la mà de la periodista i la nostra cicerone particular, Nana Fernández, que avui ens portarà a un indret que jo crec que t'encantaria, Marta. Ens portarà a Zahara de los Atunes i acabarem, sí, i acabarem el programa posant-li fil a l'agulla. Un any més, durant el mes d'agost també, parlarem de moda amb Ariadna Ferrer.
0: Vos escoltant tot d'una, igual que Jaume Noguera amb el Dia Mallorca. Bon dia de nou.
6: Mira, avui parlarem amb els restauradors, concretament de Palma, que amb aquesta calorada, també com deia ara Ana Laura, veuen que ningú va a dinar a les terrasses. Totes les terrasses estan pràcticament buides. Qualque turista despistat s'atreveix a dinar amb aquesta calorada. També parlarem d'aigua en el pla i també de moda. Com és llançar una marca de moda avui en dia per part d'una persona jove en temps de xarxes socials.
0: Tornem, idò, demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.

0: Bon dia, començant la informació a la seu de la delegació del Govern Central a Palma, on aquesta hora està previst un minut de silenci en record de la dona assassinada en els darrers dies a Cantàbric, també en les darreres hores a Llanes i a Múrcia. I anem en directe allà a la nostra companya Aina Morales. Bon dia.
1: Bon dia. Una concentració que vol ser també un acte de rebuig i de condemna contra les violències masclistes que tenen la seva cara més cruel en els assassinats. En els darrers dies, com dèiem, un cas confirmat i dos que encara s'estan investigant, però en els quals tot apunta que també han estat assassinats masclistes. En aquesta hora comença, està previst que comenci el minut de silenci entre les autoritats que assisteixen a la presidenta de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, i també el secretari general de d'aquesta delegació del govern, Rubén Castro, altres també treballadors i agents polítics en aquesta concentració, a més de representants de la policia i de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies, Aina, en directe des del carrer Constitució de Palma. Més qüestions. L'Ajuntament de Sóller, per ordre de delegació del govern, precisament, ha ordenat diverses restriccions de seguretat per la manifestació de dissabte contra la massificació turística, com ara la retirada de terrasses i la limitació de l'aparcament al centre del municipi.
2: No hi podran haver terrasses, tampoc parades, artesania, mercats ambulants i expòsits comercials a les vies públiques ubicades dins de l'itinerari afectat i també a les seves proximitats. Concretament, les vies afectades són els carrers de Lluna, Born, Bouçà, les avingudes de Cristòfol Colom i Jeroni Estades i les places d'Espanya i del Mercat. També serà obligatori retirar els vehicles estacionats al recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa, la zona dels estiradors i el celler. Ho explica Carlos Darder, ell és el primer tinent de Balla.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com els qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes per al dia de l'eclipsi per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
2: Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia de l'eclipsi, el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària durant el matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García es la consellera de Salut.
4: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12 pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
0: Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària.
2: El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del Partit Popular a les Illes, també del PSOE a l'Estat, per sengles polítiques turístiques. Ha demanat també un canvi urgent.
5: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant el 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Són les 12:04, més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem amb els restauradors de Palma, concretament, perquè diuen que tenen les terrasses buides. Com que no poden instal·lar nebulitzadors d'aquests que tiren una micona d'aigueta per dies de gran calor, pràcticament només seuen a les terrasses els fumadors i d'aquí poc que serà prohibit fumar les terrasses. No fan caixa, però així tot han de tenir els cambrers i els cuiners preparats. Clar, això suposa una pèrdua, perquè la veritat és que hi ha moltes terrasses que no hi fa estar de res amb aquesta calorada que està fent a migdia. No és el mateix dinar davall un tendal amb 30 graus que amb 36. Després també, arrel de la calor, també parlarem amb la comunitat d'Esplà, que torna a demanar que en el govern que torni a subvencionar les camionades d'aigua per abastir en els 14 municipis d'Esplà. Això ja se va fer, costa de 20.000 milions d'euros, però és que no hi ha aigua en Esplà. Directament, en Esplà no hi ha aigua. Localitats costaneres se poden fer servir de desaladores, però és que en Esplà ja és molt de pocs estan salinitzats i és un verdader problema. I per acabar, li demanarem a Naira Bernassa, que és dissenyadora de moda, com se fa avui en dia per obrir-se pas dins aquest món de la moda des d'una illa com Mallorca. Ella ha guanyat Art Jove i també ha tingut un premi en el Mallorca de 5 d'any de l'any passat. Però com se fa avui en dia? Se fa la roba a mida i a demanda o se fa producció i esperes a vendre? Quantes persones té fent feina amb ella, que llavors dèiem que ho fa tot ella tota sola. Si amb què s'ha fixat i qui l'ha aconsellat per tirar endavant una empresa que vol dur ara a la Barcelona Fashion Week. Parlarem amb Naira Bernassa, que és un nou dels talents joves en la moda a Mallorca, que no han deixat de banda, perquè tot el que sigui creació mos interessa. Així que sense perdre més temps, en Francesca Mateu i Maria Antònia Esquines de la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic. Això és el dia a Mallorca. Vinga.

0: El calor de l'amor en un bar no sabem si aquesta cançó més adient, perquè xerrarem ara l'emposada de posta, perquè precisament els bars i restaurants demanen mesures per fer front a la calor perquè els clients no volen seure a les terrasses quan fa tanta calor, excepte els fumadors. Ho diu, ho deia fa pocs dies, a l'última hora, el gerent de Mallorca Caeb Restauració, Tomeu Mas. Tomeu, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Què tal, bon dia, com estàs?
0: Bueno,
1: aquí passant calor, clar.
0: Passant calor, perquè vosaltres, clar, és que si heu de sortir a la terrassa a servir, passau calor i feu molt de quilòmetres en el dia. S'ordenança d'ocupació de la via pública del 2018, però hi veig aquells difusors, inabolitzadors, ventiladors, és a dir, tu no vas posar res de tot això? Bé, ni tu, ni ningú a Palma. A les terrasses, ja no se pot posar això.
1: No, però això no té que veure... Més que no té que veure una ordenança pública, té que veure amb un tema de sanitat. I també d'eficàcia. O sigui, un poc aquestes dues coses. El tema de sanitat, perquè sanitat no permet aquest tipus de difusors, perquè, per lo vist, en saigo que, sobretot, com sa que tenim a Mallorca, que du molta de calç, se pot criar salmonellosis.
0: Ah.
1: Llavors, es pot ser un difusor de salmonellosis. Si no s'empleen un sistema d'aigua osmotitzada. Llavors, per evitar tot aquest tema, simplement se va prohibir que s'utilitzés difusors d'aire per un tema de salut. I després hi ha un altre tema de practicitat, que és que a les zones molt humides, que hi ha molta humitat a l'ambient, els difusors no són eficaços per refredar.
0: Clar.
1: Llavors, t'aconsellen o te diuen els tècnics que un difusor funciona bé a unes zones seques, d'ambient sec, que pot baixar la temperatura, potser en 7, 8, 9 graus, no? Però en zones humides l'eficàcia baixa molt i potser també baixa un grau o dos. Per tant, vull dir, no són eficaços. El que tenim són els ventiladors com a solució. Però què passa amb els ventiladors? Que no podem tenir cables, que això se pot solucionar, perquè avui en dia ja hi ha ventiladors que se carreguen a través de sistemes USB. L'ordenança no diu res respecte als ventiladors, però sí que s'han aixecat denúncies dient que tenim ventiladors a les terrasses, que no estan en els planos. Llavors no ho entenem molt bé.
0: És a dir, un ventilador a la terrassa, jo m'imagino que això ha d'anar fixo, no? En el sòtil. Tu et refereixes al ventilador de sòtil?
1: No, de peu.
0: De peu? Aquests, però, moment, si el mòbil, com pot estar a un plano? Bé, les taules també són mòbils. És a dir, l'has de tenir en un plano per tenir un ventilador de peu?
1: Sí, jo l'altre dia vaig veure una denúncia que li havien posat un companyero per tenir dos ventiladors a la terrassa. Correcte. Llavors, tu a la terrassa, en el muntes plano, te demanen que posis taules, cadires i parasols. No te demanen que posis res més. A més, en si ven que hi ha estufes, no te demanen que les posis de muntes plano. El que passa és que les estufes sí que has de demanar un permís especial perquè les estufes han d'estar homologades. Però va per un altre camí, això. No te demanen que estiguin de muntes plano. Però a més, només l'emplees 4 mesos en any o 5 mesos en any, cosa que també passaria en els ventiladors. O sigui, no és un producte, un moble o un element que haguis de posar cada dia durant sempre que tinguis la terrassa en marxa. És circumstancial. Llavors, volem aclarar aquest assumpte perquè no s'aixequin actes quan un senyor té un ventilador que compleix en la normativa de que no hi ha cap despermís ni cap des en el sòtil, en fi.
0: Però aquest company podrà recórrer aquesta sanció?
1: Sí, en principi creiem que sí, que és recurrible i que sortirà endavant.
0: Home, és que és un ventilador, no és una metralladora. Tampoc.
1: Exacte.
0: És que... És un poc exagerat. I, a més, el senyor mateix que van aixecar la sanció, llevar el ventilador amb aquesta calorada, també devia anar molt fresc, aquest home.
1: Sí.
0: Però aquesta sanció és que és estrany.
1: I també va posar l'acte que també tenia un senrer de peu de fora sense estar autoritzat. O sigui, arriben fins aquí les coses, perquè mos entenguem. O sigui, quan a vegades fa reivindicació, dius, que voleu torre, no, que a vegades arribem a coses que dius, hombre, és que has de filar molt prim per anar en aquests nivells.
0: Home, sí, sempre se diu que si te volen multar, te multen. Eh? Malament t'aturin el seu cotxe o vais pas que re caminant. Això, si s'aplica la norma en Bastrem, segur, tots feim infraccions cada dia. També te volia demanar, allò de la separació dels perímetres de la terrassa de la façana del local. Què és això? Que no pot tenir una taula ferrada separada, això? Com funciona, això?
1: Això és una normativa europea, a més, que pel tema d'accessibilitat per persones invidents han de tenir un referent que és la façana, la línia de façana. Llavors no pot tenir les taules o mobles, dit les taules, no pot tenir un cossiol, eh? Vull dir que, i no només el restaurant, no pot tenir un veïnat, no pot tenir una tenda, no pot... Estic parlant de lo que diu la llei, eh? No de lo que se fa. Però tu, a la línia de façana, no pot tenir cap element que pugui ser un obstacle per un senyor que va caminant, invident, que van sobretot en la referència de la línia de façana. Llavors, per aquesta causa, se va traslladar, s'han traslladat, s'estan traslladant les terrasses a la banda de l'exterior de la vora via. I te demanen una distància mínima, en el cas de lo que demana Europa són 1,80 m, en el cas de lo que s'aplica a Palma són 2,50 m.
0: Curiós.
1: Sí, són més papistes que el papa. Però bueno,
0: bueno i,
1: queda dit.
0: I tornant a ser que, clar, vosaltres trobeu que hi ha normatives en general que europeus, municipals i estatals que s'haurien d'actualitzar les condicions climàtiques actuals, perquè, clar, és que no només... Sé que no només la passen els clients, també sou vosaltres, els cambrers, els treballadors, i això, pel que diuen els experts, ha vingut per quedar-se. Jo no sé si heu parlat amb qualcun responsable, o si teniu idea de... si hi ha una idea d'actualitzar totes aquestes mesures en el canvi climàtic, perquè és que, clar, si no pot tenir un ventilador de peu, és que no tindràs ningú en aquí ventilar, perquè ningú s'haurà.
1: Sí, mira, això va venir perquè aquest estiu, que a principi d'estiu estàvem parlant amb un grup de companyeros i mos deien lo del tema de les terrasses. Mira, escolta, és que jo aquest estiu al migdia no tenc ningú a la terrassa, més que qui fuma, com aquell que diu. Llavors hauríem de solucionar l'assumpte, perquè en sorventador mos pot passar això, men com ho podem fer i tal. Llavors estem en aquesta circumstància de clarificar què és el que poden tenir, què és el que no poden tenir, si se pot, per el tema del canvi climàtic, per tenir la terrassa almenys una miqueta més, no sé, que se mogui un pot d'oratge perquè si pugui estar un poc més a gust. I per part del personal, doncs hi ha dues qüestions. Una és la vestimenta del personal, que hi ha possibilitats també de que se pugui exigir de qualque manera o posar damunt la taula és que se plegui una determinada vestimenta, un determinat tegit que sigui transpirable, que sigui lleuger, que faciliti la feina i que això també mos entri dins les ajudes per les millores de les condicions dels locals. O sigui, així com mos donen ajudes, si millorem l'eficiència energètica, també que mos donin ajudes per millorar la comoditat dels empleats, perquè altres coses també dins les cuines mos exigeixen ara que la màxima de temperatura, si no vaig equivocat, siguin 27 graus. Per tant, també hem de condicionar les cuines perquè el personal pugui fer feina amb una certa comoditat. O sigui, lo de les terrasses és un punt més, però va dins un conjunt que entenem que ens haurien de donar a l'administració un cop de mà per poder afrontar el problema aquest d'aquests estius que cada vegada són més calents.
0: Clar, perquè tot això que estem parlant, faci calor o no faci calor, tu, bé, si plou ja ho saps, que si plou de poblada, sí, tu dius, avui no muntaré la terrassa, òbviament, fins que no es canvi, d'acord? Però en la calor, tu l'has de muntar, perquè no saps si aquell dia farà més calor, menys calor, has de tenir el mateix personal, has de muntar de dins, has de muntar de fora, tot ha d'estar curiós, per tant, tu te'n vols enfrontar una incertesa al cap a la fi. No saps si aquell dia t'entrarà gent o no t'entrarà, si se taparà una mica, si se seurà qualcú a la terrassa o no. És un pot d'incertesa, no, per vosaltres.
1: Sí, estem acostumats a viure d'aquesta manera, de totes maneres. Pensa que, per exemple, un hotel, quan comença la temporada, sap quasi setmana per setmana quant de clients tendrà. Però un restaurant no ho sap. Les reserves te venen en el dia, salvos qui són el bulli en el seu temps que reservaves amb un any d'antelació.
0: Sí.
1: Són casos extrems, no? Però el dia a dia d'un restaurant és que amb les reserves pràcticament d'un dia per l'altre, de matí per l'hora baixa, no sap mai si tindràs ple o no tindràs ple. Per tant, vull dir, sempre fas un càlcul intermitjo de quin personal tinc, perquè entre setmana pues, per aquesta feina que normalment estic fent, ho puc solucionar, pues, no sé, en tres camarers, en quatre camarers, tal, o necessito un apoio més a cuina i tal. Estem acostumats un poc a viure d'aquesta manera. El sector és així. En el tema de la calor, pues, ara mos haurem d'adaptar una altra vegada en aquestes circumstàncies i el que demanem és, per una banda, clarificar la llei i, per altra banda, pues, incorporar aquestes millores en la salut laboral en les ajudes que l'Estat mos pot concedir, o la companyia autònoma mos pot concedir.
0: Bueno, i com va de moment l'estiu, malament aquesta calor, hi ha turistes, els mallorquins sortim a sopar, teniu reserves en general, malament siguis vespres, però jo, per exemple, els vespres sí que se pot estar millor. Però ja hem vist que a migdia fa molta calor, però i els vespres empatau, bé, hi ha gent, com ho teniu? Com heu passat aquest juliol, per exemple?
1: Són al final arribarà a ser com a Dubai,
0: yeah.
1: Que la gent surt al vespre.
0: Sí, és bona.
1: Però, sí, allà. Però, no, a mi, el mes de juliol ha estat un mes un poquet atípic, perquè quan hi ha Mundial sempre és un any atípic. Llavors, el mes d'agost ha començat normal, com pràcticament els anys anteriors. Hi ha un poc menys de gent, a pesar de que s'han pujat els preus, perquè no queda un altre en el tema dels costos tant laborals com de matèries primes, i així tot pues, anàvem empatant. El que passa és que és mes d'agost, estic parlant, que jo duim 6 dies. Però juliol s'ha tancat ringo-rango, un poc per davall de l'any anterior, sí.
0: Bueno,
1: però ho aixequem un poquet en el futbol, també.
0: No, ja, mundial. Sí, això és vera. Això és vera. Vaig parlar amb Fofo Robledo fa sí. 2 mesos i també em va dir que els anys de Mundial que són anys estranys. Sí. Tomeu, i personal, perquè sé que fa un parell d'estiu que teniu problemes per trobar personal. Com està la cosa? Heu pogut cobrir totes les places que heu de menester, en general, parlam, o si no, en el teu cas, compta'm.
1: No se poden cobrir totes les places que han de menester, sobretot en gent professional. Has de tirar molt de gent de temporada. Això redunda sempre pues, amb una manca de bon servici en determinats moments, perquè has d'agafar gent que no té experiència i la camarera no només et sabrà dur una palangana, sinó moltíssimes altres coses. Llavors estem demanant, reivindicant i menys si ho podem treure endavant és que hi hagi un programa de formació bàsica per a la persona que vulgui fer feina dins restauració, i dins el nostre sector, com saps, hi ha molta gent de passo. O sigui, gent que en l'estiu pues, aprofita 2 o 3 mesos perquè té una altra feina o perquè ha de circular d'aquí cap allà i de moment aquests 3 o 4 mesos li serveixen per tenir uns ingressos, i això pues, ho hauríem de qualque manera d'arreglar. I després tenim els problemes de vivienda, pues, que aquest el patim tots, no? Però sí, el personal que venia temporero, que sí que era professional, que feia feina dins dels sectors que estan, diguem, fora de Palma, no sé, Alcúdies, Andratge, Assentem, etcètera, etcètera, doncs pues, clar, el personal que ve per fer feina en l'estiu pues, se troba amb el problema de la vivienda. I tard de cercar la vida. Hi ha companyeres que lloguen, que han llogat un apartament o una casa, i allà pues, estan 3 o 4 persones del seu personal fent feina, en fi, vull dir, allotjant-se mentre fan feina. Bueno, s'intenta solucionar d'aquesta manera, però és un altre problema associat, també com molts altres sectors.
0: També fa de més un mes parlava amb en Juanmi Ferrer, parlàvem dels preus, clar, que... Si a nosaltres, en els oients, en els espectadors, en els clients de restaurants, mos ha pujat com mos ha pujat la senyora de la compra, clar, vosaltres també, per tant, heu hagut de repercutir. Com ho heu fet en general? Heu ajustat preus? Heu reduït marge? Heu pujat un poquet? Perquè, clar, vosaltres també vos puges sòlid d'oliva, que sòlid d'oliva ara ja ha davallat, però era l'exemple que se posava fa un any. Com està la cosa? Heu hagut d'ajustar preus? Llevar plats de carta? Com ha hagut de fer, Tomeu?
1: Sí, bueno, una de les estratègies és llevar plats de carta. En general, s'ha reduït beneficis. Això és algo que tothom te diu el mateix. O sigui, quan parlen en gent de restaurants, tant cas com menys cas. O sigui, aquí ha pegat, tothom ha rebut. Els qui tenien preus alts, perquè són restaurants d'una determinada categoria i fan feina amb un determinat segment de clientela, pues ja no poden, hi ha un punt que ja no hi poden arribar. Diu, jo fins aquí no hi puc arribar, maldament compri el salmó fresc el millor proveïdor del món i m'ho duguin de Noruega. Han d'ajustar els preus a preus que el client està dispost a pagar. Els beneficis han caigut, sense cap dubte ni una, i pues, esquí, és un poquet un salve-se qui en pueda dins el negoci, no? O sigui, és qui té ses característiques per poder-se mantenir, perquè té un costos de manteniment relativament baixos, perquè potser pues, té en propietat el local, o té un lloguer baix, o se pot arreglar amb menys personal, doncs aquest ho té bastant bé. Si és un que ha obert potser nou, fa menys temps, està pagant un paston de lloguer, ha contratat personal que potser pues, s'ha passat esperant que li vendria més gent i resulta que en té menys, doncs aquest està perdiguent, està perdiguent.
0: Sí, bueno, clar, en qualsevol digues. Cas, esperem que el mes d'agost també s'hi va millor, perquè al cap i a la fi la restauració mos interessa a tots els mallorquins que vagi bé, perquè nosaltres la resta de l'any no som els clients de la restauració, que els turistes ara, no, els restaurants teniu obert tot l'any, els mallorquins també hi anaven als restaurants i hem d'anar si voleu fer un regal o fer segons quina cosa de vegades anar a sopar a un restaurant d'aquí de que nostre nosaltres sempre fem la broma de l'economia circular, tot el que estem aquí dins Mallorca, sí. Els dobbers queden aquí de Mallorca i així les economies circulars dobbers no surten de Mallorca. I Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració Mallorca, agrair-te la teva informació, estarem en contacte i a Messi de Valle ja aquesta calor, perquè la patim tot i més els que heu de fer feina amb aquesta calorada. Tomeu, moltes gràcies.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres, un saludo, bon dia.
0: Bon dia. Nosaltres ara d'aquí un instant parlem d'aigua, precisament.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí, sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu?
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
6: Avui a la nostra radiografia mallorquina volem tornar sobre un tema que ens preocupa a totes les illes, aigua. La Mancomunitat del Pla va demanar al govern que torni a convocar una línia d'ajudes destinada a pagar el transport d'aigua potable en camions en els depòsits dels municipis que ho demanin. És un tema recurrent, però és que no podem tolerar ni una sola gota d'aigua perquè ja és un problema molt greu. Saludem el gerent de la Mancomunitat del Pla. Joan Cifra, benvingut de Bellnou. Gràcies per atendre'ns, Joan.
7: Hola, què tal? Bon dia.
6: Bueno, heu parlat amb la Direcció General de Recursos Hídrics. Què vos han dit? Hi ha hagut entesa?
7: Sí, precisament vam tenir una reunió de coordinació de fa 10 dies. I la veritat és que sí, hem tingut molta predisposició per part del govern i doncs que en tenen un problema, que estan parlant amb aquest problema de les Balears i coneixen el problema gravat que té la Mancomunitat de Clar, ja mentre ens varen donar la subvenció del transport de les caminades, no de la compra d'aigua, sinó del transport, que és bàsicament un 80% de la facturació, i en moment que estem treballant amb aquesta línia, més que també és possible que són noves altres línies de subvenció per poder complir aquest cost.
6: Clar, és que s'ajuda permetrà donar una ajuda, valgui la redundància, en aquests ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, que, clar, aquestes despeses extraordinàries en una situació d'alerta per sequera, un ajuntament petit, són molt de dobbers, sobretot un ajuntament petit, no parlant d'un gros, sinó d'un petit, que són la majoria dels 14 municipis de la Mancomunitat, no?
7: Clar, és que l'ajuntament petit, el que estan donant les gràcies moltes vegades és que la Mancomunitat, tot i que hi hagi un principi de solidaritat, bastant arreglat en un pla de Mallorca, que crec que és un problema que va més enllà de color, de partit polític, és un problema que afecta a tot un municipi per igual, i que m'ho estem donant en compte perquè en l'any bé, ja un barons que tu i jo fa unes setmanes, Sant Eugeni i Lloret, també mostraven símptomes d'esgotament per lo que és la part de Dupous. Per tant, ara mateix ha estat a Montuïri, Lloret tenim lluitament de forma puntual, a Montuïri ja de forma crònica de fa molts anys, però tots som conscients de que aquest problema pues, ara s'ha de Montuïri i demà serà Sant Eugeni i demà serà Lloret i demà serà Caire.
6: Cert. Joan, tens el manlliure posat del mòbil?
7: Sí.
6: El pot llevar, és que no te sentim bé. Mem, ara?
7: Vale, perdó.
6: Mem? Un, dos, ara. Tres. Ara crec que millor. Ai. Tu m'has dit Santa Eugeni, Lloret, Montuïri... Clar, durant molt d'anys, aquestes camionades, les pagaves amb comunitat, però és que són 1 milió d'euros. Eh? Jo no sé, entre 14 municipis d'esplà, 1 milió d'euros cada any, això és una dobrada. Però, clar, ara el govern ja fa un parell d'anys, no?, que sí que ho pague ells, no?
7: Bueno, l'any passat va ser el primer any que el govern es va pagar 500.000 euros, però bueno, les factures varen ser, com ja t'ho dic, només me van pagar la part de transport, és a dir, les factures varen ser de quasi 700.000 euros, i d'aquests 700.000 euros, 500.000 euros varen ser pagats per el govern. Sí, com te deia abans, existeix un principi de solidaritat molt arrelat en el Pla de Mallorca, i on ajuntaments que duim la gestió de l'aigua mancomunada pues entenen que avui és Montuïri, que demà pot ser un altre municipi, per tant, no hi ha cap inconvenient o cap problema perquè, com que tenim una gestió mancomunada que se puguin desviar recursos de forma puntual cap a un municipi, ara Montuïri estem ja fent les darreres passes per intentar connectar-nos un pou que vàrem trobar que tenia aigua, un pou particular, on s'ha de fer un conveni i s'està intentant pues, almenys puntualment arreglar aquest problema. Crec que ja ho vàrem xerrar tu i jo també, és a dir, l'única solució que hi ha aquí és un model d'Eivissa, és connectar tots els municipis a l'aigua de Salada, no queda més remei.
6: Exacte. Santanyí i l'altre dia va parlar de la desaladora de Llevant, és que, volguem o no, no mos quedarà més remei que fins en el centre de Mallorca, que és a la comuna de Lloret, que arribi aigua de Salada, perquè no, en aquest pas no... És que no hi ha cap altra solució, perquè tu dius... Ara m'acabes de dir que heu trobat un pou. No me diguis exactament on, però això és una notícia. O on han trobat, en quina zona han trobat aquest pou, perquè això és una verdadera notícia, Joan.
7: Bueno, a Montuïri està a 4 o 5 quilòmetres d'un mateix depòsit, on tenim un depòsit situat, que està a la carretera Nant de Sant Joan. Era un pou particular, hombre, però veiem que ve d'una altra massa d'aigua, no és la mateixa d'aigua, la mateixa massa de on tenia un pou, però aquí, com sempre, és a dir, són coses puntuals que el que estem esperant és que m'ho arribi l'aigua de Baco. L'aigua de Baco ara va passar la tuberia que se dirigeix cap a Manacor, doncs passa a Petra i passa a Ariany, ara ja tenim Ariany i Maria, d'uns 11 municipis en tenim dos connectats, per tant, aquests dos ja els tenim solucionats. I després Petra, si bé és veritat que Petra no té la gestió de l'aigua mancomunada, però també a ells els solventarà el problema. És l'única solució, és a dir, tot podem intentar anar fent pous fins que se vagi esgotant de poc a poc els recursos, però el que necessiten és connectar la desaladora i que tot el sistema subterrani pugui descansar una bona temporada.
6: Clar, és que l'altre dia parlàvem, com t'he dit, en Santanyí, i el responsable de l'empresa Aigües a Figuereta, mos deia que és que tot per davall terra, malament nosaltres no ho vegem perquè no ho veiem, les masses d'aigua estan connectades, però aventura aquest pou que tu dius de Montuïri està connectat amb un altre que, si neu, han obert en espolverícara, ja d'una ben antiga, vés a saber, perquè no se sap el que hi ha davall de terra. L'altre dia, si neu, parlàvem d'aquest pou d'espolverí, però és que, clar, d'avui en dia trobar una bena d'aigua és que és dificilíssim i que no estigui salinitzada, perquè, per exemple, aquí en el pla de Sant Jordi, ja fa 40 anys que l'aigua està salinitzada. Jo no sé si en el pla, de cada vegada que fora d'au o de fora de més fons per trobar aigua, i de vegades està salinitzada. És així, Joan?
7: Bueno, el problema que ens hem trobat en el pla no és tant de salinització, perquè estem en fora de la costa, però sí de nitrats.
6: Uau, ja.
7: La majoria, per exemple, Lloret, té nitrats. És a dir, el problema de tot això és que com més vas explotant els recursos i més va baixant un nivell de pous, pues és quan comencen a aparèixer més problemes de qualitat. És a dir, una vegada minva la quantitat, és quan la qualitat també baixa. Nosaltres tenim clar que la connexió amb Abaco ha de ser una cosa prioritària i crec, jo penso que per aquest govern pues ho està sent. La veritat és que tenim molt bona predisposició a xerrar amb el director de recursos hídrics, inclús me'l va atendre la presidenta del govern amb aquesta problemàtica, per tant, no, crec que estem anant de la mà en tot aquest problema. Clar, nosaltres, per exemple, si mos allibera la part de camionades, clar, nosaltres podem destinar pues,
5: a intentar pues, iniciar, per la nostra compte, si bé és veritat que considerem que és una competència més del govern, per intentar la connexió ara des del govern s'està duent una tuberia des de Maria fins a Sineu, i ara dins d'unes primeres passes nosaltres hem demanat un post d'aigua per connectar quan dugui la connexió fins a Sineu, ells faran un depòsit des d'aquest depòsit fins a Sineu. Després l'idea és, en diferents fases, connectar primer Lloret i Costitx, i després una altra fase prioritària també connectar amb Montuïri. Això serien les fases més immediates que tenim previstes per poder connectar amb l'aigua.
6: Sí, perquè és que el que dèiem ara és que no quedarà altre remei. De tota manera, quan l'aigua de les camionades la pagava la Mancomunitat, hi havia com una situació un poc contradictòria, que era que la pagàveu, la Mancomunitat, en fons del compte del cànon d'inversions, que els veïnats paguen en el rebut de l'aigua, però aquest cànon era per pagar inversions en la millora de l'aigua, i al final se n'anaven a pagar camionades, perquè, clar, tots sabem com estan les canonades a tota Mallorca, que tenen 50, 60 anys, i totes tenien pèrdues, fins ara fa un parell d'anys la majoria de pobles s'han posat. Però sí que se produïa aquesta situació un poc contradictòria, no?, de que pagasses camionades d'aigua en dos vetes cànon que s'havien de pagar la inversió de millorar la xarxa, no? Era com a tirar aigua dins la mà, no?
5: No, està clar, però el que no hem deixat de fer, això sí que és vera, són les obres d'inversió dins el poble on tenim problemes d'aigua. Montuïri té un dels rendiments més alt de la xarxa de tot Balears. Clar, el problema de nosaltres és que són molts de quilòmetres de xarxa i molts de municipis, i mentre estem destinant recursos, evidentment, a la compra d'aigua, no estem destinant els recursos a millorar aquestes infraestructures. Si bé és vera que tant Consell Insular com Govern han tret línies de subvenció, o sigui, ara hi ha un post específic d'aigua, la Mancomunitat ha pogut demanar 800.000 euros per redactar aquest projecte que t'he dit abans, que abans no hi era. És a dir, jo crec que s'ha pres consciència d'aquest problema, perquè si no, arribarà un moment que obriràs l'aixeta i no hi haurà aigua. La Mancomunitat, doncs sí, efectivament, hauria d'estar fent obres de millora dins totes aquestes infraestructures per intentar minvar la pèrdua d'aigua. És vera que, ja t'he dit, en un poble som on tenim problema d'aigua, si vos fixeu en un portal de l'aigua que sortim des de Montuïri, tenim un rendiment de la xarxa espectacular, és a dir, un nivell de fuita tècnica pràcticament zero, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè un poble que estem abastint a camionades, pues, ha de tenir aquest rendiment, però tots els recursos que s'estan invertint allà, de personal i d'empresa d'aigua, tots els recursos que estan invertint allà en quant a petites

0: sanitat, que també du la part de depuració, la part de nivell, que tot el nivell de feina que té és bastant considerable i tampoc té els recursos que té. Ja. No hi ha un pla. Nosaltres, la legislatura passada, és perquè quan vam anar a xerrar la gerent d'Avacua, ens va posar damunt la taula el problema de que hi havia desaladores que estaven aturades perquè precisament aquestes canalitzacions no estaven fetes. Què passa? Que aquestes desaladores que estaven aturades, quan les posar en marxa, el cost era molt elevat, però aquestes desaladores ja estan construïdes. És a dir, hi ha desaladores que estan construïdes que estan aturades per falta de demanda. Jo crec que aquí el problema principal és que els fons europeus, pues, jo crec que s'ha perdut potser una oportunitat única, no?, per haver dissenyat un pla d'interconnexió de tota l'illa. A mi, si s'hagués dissenyat una partida de fons europeus, una macroobra a nivell insular, pues, possiblement aquest problema no t'ho dic que estigués arreglat, però pràcticament. Què passa? Que s'han anat donant recursos als ajuntaments i a les mancomunitats, però, clar, quan tu dius, són 14 ajuntaments, en aquest cas d'aigua són 11, ajuntaments molt petits, que estem intentant treure tota la línia de subvencions que surten, però també s'arriba on s'arriba, perquè no tenim una infraestructura grossa. I després, el problema de tot això és que les obres que allà traspassen a diferents municipis, doncs, òbviament que això ja és competència insular, o en aquest cas, si la mancomunitat també assumeix la competència, que l'haurem d'assumir en diferents connexions, amb aquestes fases que te deia. Ara mateix nosaltres tenim pendent que ens varen adjudicar un post d'aigua de començar a redactar projectes ja de totes aquestes interconnexions. Després anirem a tocar portes, segurament, si es troba finançament, però segurament si ho podem executar. Però la Mancomunitat sí que és veritat que fa l'iniciativa de tot això per intentar posar fil a l'agulla, perquè creiem que d'aquí 5-6 anys el problema ja estigui molt agreujat.
1: És paradoxal, sempre ho deim en aquest programa, vivim rodejat d'aigua i no en tenim per veure. Però, bueno, a més, sí, ho posem damunt la taula perquè és que és un problema ja, un problema recurrent, aquí és una cosa que ja és com l'habitatge, són coses ja estructurals que hem de posar fil a l'agulla, perquè si no ho solarem. Digues,
0: no
1: Joan, perdona.
0: Sí, crec que no som tan conscients com l'habitatge, perquè si quan anem a comprar un habitatge i no podem, és una altra circumstància. Perquè, clar, a Montuïri, si tu obres el grifó i te surt aigua, pues, molta gent de vegades no sap de bon surt l'esforç que hem hagut de fer per produir-la.
1: Fins que no hi ha restriccions. Sí, fins que no hi ha restriccions, ja no s'entén. Fins que no hi ha restriccions.
0: Sí, exacte.
1: Clar, és que és un problema. Joan, exacte. Com sempre, Joan Cifra, gerent de la Mancomunitat d'Esplà, estem en contacte amb qualsevol cosa que passi en els 14 municipis d'Esplà de Mallorca. Una abraçada molt gran a tot Esplà. Gràcies, Joan.
0: Moltes gràcies, una abraçada també.
1: Bon estiu, adéu. Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra qüestió ben diferent. Parlarem de moda. Com es crea una marca avui en dia, malament d'haver guanyat 2 premis, sí, però com es començar? Una persona de 20 busques d'any, tirar endavant, s'aixer les socials ajuden, els premis ajuden, o suren les persones que guanyen premis en aquestes certàmens. D'aquí un instant parlam amb Naina Van Nassa.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és cultura.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: 1980, Aviador Dros, primer tema que van treure, la xica de Plexiglas. No sabem si és Plexiglas sempre per fer roba per al manco. Aviador Dros de 1980, deien que la protagonista d'aquesta cançó sí que era de Plexiglas. Posen que volen brevetjar un dia més els nostres creadors, perquè a les xarxes socials com a aparadors, la venda online per internet i la producció, segons la demanda, ha obert la porta a una nova generació de joves emprenedors, creadors de moda, que han trobat en aquest sector una manera de desenvolupar la seva creativitat i fer un projecte propi. És el cas de Naina Bernassa, de Bernassa Studio, que ha guanyat fa 2 anys el Premi de Millor Dissenyadora de Balears Art Jove, l'any passat també un element especial en el Mallorca Design Day, i volen saludar-la per saber com se fa per començar de zero. Aina Bernassa, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Com és això de començar de zero, una firma, tu tota sola, perquè crec que ho fas tot tu, trobar finançament? Conta'm, quant de temps fa, tu crec que tens 26 anys ara, quant de temps fa que t'hi vares posar i com ho vares fer? Te varen ajudar? Vares haver de demanar crèdits? Conta'm, Aina.
1: No, és a dir, realment no tenia jo cap intenció de crear una marca des de zero, ni molt menys, però va ser, vaig fer un màster de moda sense saber cosir ni res, i a partir d'aquell màster, la col·lecció que vaig fer llavors va ser la guanyadora d'Art Jove, i més endavant una altra col·lecció se dediquen en el Mallorca Design Day, i va ser quan vaig començar a veure que el millor podia tirar per aquí, per aquest camí, i vaig començar a crear Bernassa Studio, tot i que encara estic bastant en procés, perquè com tu mateix ho has dit, estic tota sola i ho he de fer tot jo, i realment tot el finançament me'l faig ara mateix jo mateixa, compaginant amb el meu treball de jornada completa. Jo tinc el meu taller i estic allà quasi totes les hores baixes, i vaig dissenyant i creant les peces i produint tot jo. Així, en el meu temps lliure, realment.
0: És a dir, tu tens una altra feina. Tens una altra feina per pagar-te la feina que t'agradaria tenir. És això, el que estàs dient.
1: Clar, jo ara mateix que estic començant, ho estic combinant amb l'objectiu de qualsevol dia poder-me dedicar a temps complet. Però realment, aquests 2 anys, des de que vaig fer el màster, he estat fent 2 col·leccions, diferents projectes, o peces per qualcun disseny especial per qualcú, i ara mateix ho estic compaginant i començant a despegar, diguéssim.
0: Mare de Déu! Uf, quina feinada! I te queden ganes quan t'acabes de fer feina a l'hora baixa? No hi ha hagut dies que has dit, va, vull tirar la tovallola? Com és això? Com funciona?
1: Sí, molts de dies, però també com que ets la meva passió i ets la meva il·lusió i com un somni, diguéssim, i d'allà ho han tret les forces.
0: La pregunta del milió. Fa 2 anys, anem per ordre, Premi Millor Dissenyador de Balears, Art Jove 2024. La col·lecció se deia Sal que cura.
1: Sí.
0: Te serveix guanyar un premi avui en dia per projectar-te, per trobar feina, per trobar clients, o és simplement una ditada de mel? Ara que hi han passat 2 anys, que ja ho poden dir, Aina. I ara que no m'ho sent ningú.
1: Jo crec que és un poc entre les dues coses. És a dir, clar que t'ajuda més que res, perquè a mi em va ajudar com a obtenir aquest reconeixement de que a lo millor el que feia estava bé, li agradava a la gent, i te dona com aquesta empenta. També gràcies a guanyar el premi de l'Art Jove, llavors se me va oferir l'oportunitat de crear una nova col·lecció que també me la subvencionaven ells. És a dir, aquí, per exemple, tot el material de comprar teles i tot això, que és allà on tallastes més, ells te van donar l'oportunitat de tornar a fer una altra. I això és una oportunitat que si tu has de costejar tu tota sola, a mi que m'agrada molt, per exemple, fer teixits naturals de seda, de lli i tal, és un cost bastant alt. Con lo qual, sí, te serveix bastant, t'ajuda a potenciar com a la teva creativitat i el teu talent. Ara, és a dir, jo crec que avui en dia el que dona més visibilitat i clients i tot això és estar xarxes, és connectant gent del món, d'aquest mateix àmbit, i etcètera, etcètera.
0: Per exemple, veiem que esteu, en el teu Instagram ara estan veient les darreres fotos que has penjat, com una col·lecció molt clara, molt clara, molt clara. Una cosa, no sé si has fet les fotos o unes salines. On és això? Una cosa molt...
1: Sí, les salines.
0: Molt, molt maco, molt maco.
1: De Campos.
0: Molt maco. Les fotos són molt guapes. I això te volia demanar. Tu combines, ho acabes de dir ara, fins i tot llana de boia mallorquina. Això que és una declaració d'intencions, és com un missatge subliminal, com que dir, jo som d'aquí i hem, però fins i tot una cosa que fins ara se cremava i ara s'està emprant per... Li han trobat la llana de boia mallorquina.
1: Sí, el nou ús.
0: El nou ús per compost. Això que és com una declaració d'intencions o que t'agrada simplement fer feina en llana? Perquè jo hi veig aquí com una doble lectura.
1: No, és a dir, clar, jo m'inspiro en tot el que m'envolta i sobretot en les meves arrels mallorquines. I sí, és a dir, jo, pues, quan visc a fora vila i quan surt a passejar i això, pues, hi ha molt de cans amb uves i tal, i quan estava dissenyant la segona col·lecció de Liken, que xerrava més com d'aquestes xarxes interconnectades, aquests fils invisibles, de manera orgànica, pues, tot una vaig pensar en la llana. I com que hi ha molta gent que quan tondren les ovelles, pues, la tiren, pues, jo la vaig anar a recollir.
0: Certs. Escolta, i com funciones? Com funciona avui en dia? Perquè, clar, ja, com que no compren més que grans plataformes, com ho fan? És a dir, fas roba a mida, a demanda? Com te poses en contacte amb els clients? Com funciona la venda online a través de xarxes que no siguin grans plataformes d'aquestes que coneixem? Com funciona això, Aina?
1: Bueno, jo, de moment, només he venut ara mateix així, directe, cara a cara, fent a mida.
0: D'acord.
1: Gent del meu poble, gent de Mallorca, i així. Sí que el meu següent pas, pues, crear una web i començar a estar més a xarxes, perquè és com el següent pas que me falta, que és necessari, com te comentava abans, pues, per guanyar visibilitat i això, pues, penjar contingut i estar moltíssim a xarxes. Però jo fins ara, pues, he fet bastanta mida, anant a la casa de la clienta, prendre-li mides i fer vestit.
0: Clar. És a dir, dins de la nit, pràcticament, no, sense sortir del poble.
1: Bueno, sí, dins de la nit, i llavors és també gent que veraneja, que són de Madrid o això, gent que veraneja per la nit i tal, pues, també.
0: Que bé.
1: Però, clar, també són, a lo millor m'han comprat peces de les col·leccions que estan fetes a la mesura estàndard de la model.
0: Clar, ja t'entenc. Però sempre se pot arreglar, no? Mentre una hi entri, és com un temps, això, encara, quan t'arreglaven la roba, no? Encara
1: sí,
0: se fa
1: sí.
0: Això.
1: Sí, també.
0: Escolta, i ara te vol presentar a la Barcelona Fashion Week 080. Quan és i què hi duràs? Conta-mos.
1: Pues, per la 080 necessites d'haver una col·lecció d'uns 20 looks, i jo de moment, pues, en les meves col·leccions n'he fet 10, n'he fet 6, i hauria de presentar una col·lecció com a molt més àmplia. I se fa 2 pits a l'any, per l'abril, que s'obri les propostes, i llavors és per setembre. El mateix que és el Madrid Fashion Week.
0: Clar.
1: Que també seria un d'aquests dos llocs, és el meu pròxim objectiu.
0: Vale, això t'anava a dir, perquè a sa de Barcelona de setembre no sé si arribes, si te falta la meitat.
1: No.
0: La meitat, no? Per tant, a Barcelona què aniria? No, a l'abril o a Madrid?
1: Clar, de sa Barcelona sé que fan el setembre, obrin les inscripcions per l'estiu. Con lo qual ja ha passat. Sí, l'any que ve.
0: D'acord. I, entretant, continuar fent feina per estudiar, encara... ja has deixat d'estudiar, encara continues estudiant?
1: No, ja que vaig estudiar.
0: No, però és que clar, com que dic...
1: Continuo aprenent de costura en la feina que vaig fent cada dia.
0: D'acord,
1: sí.
0: Va, perquè dic, si en damunt tens una feina amb la jornada completa, després d'hora baixes te'n vas en el taller, tens taller propi, tens la sort de tenir un lloc a on cosir i a on dibuixar? Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Fort, bona idea. Sí. Tanta sort. Aina, tu m'imagino que la teva fita és arribar a dedicar-te en això, i així poder deixar la feina que el jornada completa que tens, per el dia que que te surti compte, no? Perquè si no, per empatar-hi, no paga la pena, no? O ho veus factible? Tens il·lusió? El teu entorn te suporta?
1: Jo vull pensar que sí. Sí, sí, jo tinc il·lusió i vull pensar que és possible. Almenys ho intentaré.
0: Nosaltres des d'aquí l'únic que podem fer és recomanar que cerquin Bernassar Studios a les teves xarxes, perquè hi ha enllaços de joies, porcelana, ceràmica, això és teu també o els d'acompanyes?
1: No, la porcelana també és algo que feia abans, a part, i ja després utilitzo, faig joies de porcelana, que jo també ara la porcelana darrerament l'he incrustada en els looks, però abans feia joies, i ara utilitzo aquestes joies que faig així, vellades de porcelana, pues, com a per complementar en els dissenys que faig.
0: Els de Fadenich va néixer l'any 99 i Bernassar Studio la veurem d'aquí poc Bernassar Studio a Barcelona Fashion Week o a Madrid Fashion Week. A Messi, Naina, molt una altra alegria, sí. Després de Sar Jove i el Mallorca Design Day. Aina, una ferrada molt gran i tota la sort del món. No, clar que pot dir el que vulguis.
1: Una cosa, no, que ara sí. Dia 20 d'agost ja s'ha nit de l'Art de Fadenich, que també hi seré. L'any passat vaig fer un desfile i un guany faig com una exposició on se podran veure tots els looks de prop i tot, aquest 20 d'agost, a la nit de l'Art de Fadenich.
0: Dijous, dia 20 d'agost, a la nit de l'Art de Fadenich, Aina Bernassa. Ja ho sabeu, ho apuntant per recordar-ho, el mateix dijous 20 d'agost, a la nit de l'Art de Fadenich. Aina, una ferrada molt gran.
1: Divendres.
0: Sí, 20.
1: És de setmana de divendres, dissabte i diumenge. A partir de, no sé si és 20 o 21, però sí.
0: 20 és dijous, 21 és que tenc
1: 21.
0: 21, d'acord. Bé, la nit de l'Art de Fadenich. A la nit de l'Art de Fadenich de final d'agost. Vinga, ja està. Així quedava entesos.
1: Moltes gràcies.
0: Aire, una ferrada molt gran i tota la sort del món. Tant de bo, quan tornem a parlar, sigui a la Barcelona Fashion Week, a la Madrid Fashion Week. Una ferrada molt gran, Aina.
1: Gràcies.
0: Vas que mos agrada barbejar els nostres creadors com Naina Bernassa. Tenim molt de talent. El que passa és que no mos ho creiem de vegades a Mallorca. I hem de barbejar més de la nostra. Salut!

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, l'actualitat passa aquesta hora per la trobada convocada al Consolat demà entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el seu homòleg de Ceuta, Juan Jesús Vives, qui avui a hora baixa reunirà amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. Seguint aquesta trobada, i a la nostra companya Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia, som ara davant del Consolat demà, on just Juan Jesús Vives acaba d'arribar, just ara mateix. La presidenta Proens és a la porta de l'edifici i just ara estan compartint una afectuosa salutació. Després d'aquesta trobada, el president de Ceuta continuarà la seva agenda institucional, que passarà, com heu dit, per l'audiència amb el rei Felip VI. El monarca ha convocat Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana arran de l'entrada de desenes de milers de persones migrants procedents del Marroc i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens rep en aquesta hora Vives amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria. Fa uns dies, Proens va acusar el govern estatal d'haver abandonat la protecció de les fronteres davant una allau de persones que va posar a prova, va dir, la seguretat nacional i la capacitat de resposta de l'Estat. Es tracta d'una audiència de cortesia i no s'espera que cap dels dos faci declaracions als mitjans de comunicació després de la trobada.
1: Gràcies, Neus, en directes del Consolat. Demà, més qüestions. El govern, d'altra banda, preveu licitar les obres del districte de les Arts de Palma a finals de 2027, una vegada que acabi la redacció del projecte i la tramitació.
3: El futur districte de les Arts s'ubicarà al recinte de Son Busquets, comptarà amb una inversió aproximada de 53 milions d'euros i una superfície de més de 22.000 metres quadrats. Antoni Vera és el conseller d'Educació i Universitats.
4: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar al finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
1: Amb l'objectiu d'impulsar la investigació del càncer infantil, neix el repte solidari Estrella 17, impulsat per l'associació L'Estrella d'Anna Marta. El repte serà protagonitzat per l'esportista mallorquí Bernat Xamena, que afrontarà 17 Ironman en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és recaptar 2 milions d'euros per investigació.
3: Anna Marta fou una nina diagnosticada amb un tumor cerebral amb un pronòstic de mortalitat del 100%. Ara fa un any, de fet, que va morir, la seva família ha creat aquesta associació tenint clar el que l'hauria pogut salvar, que és la investigació. Per això l'esportista i també amic de la nina, acompanyat d'un equip, farà aquest repte que pretén aconseguir 2 milions d'euros. Xamena, però, reflexiona sobre si aquesta xifra és alta o no.
5: I jo venia avui en sa cotxe cap a Palma i jo de 2 milions d'euros... Ostres, són molt de dobbers, però també si ho penses bé, tampoc són tant de dobbers, no? Perquè venia en sa ràdio escoltant i xerraven de que en Vinícius havia demanat 30 milions i el Madrid n'hi donava 24, no?
1: I la nena de 2 anys que hi haurà baixa es va ofegar una piscina d'un hotel de Magalufa Calvià continua ingressada a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Son Espases.
3: La menor continua hospitalitzada en estat greu. Els fets, segons el SAMU 061, varen tenir lloc ahir a les 6 de l'hora baixa a l'hotel Barbados, ubicat a l'altura número 7 de l'avinguda del notari alemany. Els serveis d'emergència varen ser alertats que una nina de 2 anys havia patit aquest ofegament a la piscina de l'establiment turístic. El personal de l'hotel li va fer les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal sanitari, que va continuar fins a estabilitzar la petita. Després d'avisar el servei de pediatria, va ser traslladada en ambulància fins a Son Espases, on va ingressar en estat greu.
1: Arribem a l'1 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia en Sara Casas per repassar tota l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Bona imatge i bon resultat del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma davant un PSG minvat per les absències dels internacionals i amb un equip plegat de jugadors del planter i juvenils que no havien jugat junts mai. El Mallorca va guanyar per 3-0 amb gols de Lubumbo, Virgili i Raillo. Varen jugar 22 futbolistes i no varen participar 3 amb el futur pendent de resoldre, Samu Costa, Mojica i Bergstrom, a més del lesionat Arnau Puigmal. Del París poca cosa a dir. A l'11 inicial, dos titulars habituals, Sofarov i Quaresgelia, i un a la bancata, William Pacho. El Mallorca va retre homenatge a l'ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol. D'altra banda, pel que fa a l'Audi Eivissa, escoltarem les declaracions de l'entrenador Raúl Llona i del jugador Iker Varela després de la victòria d'ahir. L'Atleti Balears va golejar el Josetense de tercera per 7-1. I avui tenim una nova jornada de regates a la Badia de Palma a la Copa del Rei de Vela. Parlarem també d'un repte solidari espectacular que s'ha presentat avui a la Misericòrdia. En ciclisme, Mavi García és 21ena al Tour de França a 8.43 de la líder Reusser amb Vollering a només 12 segons després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. I a la Volta a Burgos, Enric Mas va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'Artanenc és ara 5è a la classificació general a només 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I més coses, des d'ara i fins les dues. En l'assistència tècnica d'Iker Hernández i la producció de Toni Fuster i Xisco Ribas, això és Esports 3 a IB3 Ràdio. Comencem.

0: 1:07. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia.
0: Te va agradar el Mallorca?
1: Me va agradar, sí. Me va causar bones sensacions. La primera part era veure que va dominar un poc més el PSG, va tenir un poc més la pilota el PSG, però el Mallorca quan va robar, el Mallorca quan va entrar en joc i quan va saber definir, sobretot davant la porteria contrària, cosa que li costava molt la temporada passada, en segons quines circumstàncies, i la segona part el Mallorca era veure que se va mostrar ja un poc més superior. El PSG va tenir una pilota al travesser i poqueta l'ocasió més, la veritat. El Mallorca va ser resolutiu, i era vera que al PSG li faltava molt de futbolistes importants. La
0: moltíssims.
1: Setmana que ve té Aston Villa a jugar la Supercopa d'Europa i, per tant, és normal també que molt d'aquests jugadors s'hagin quedat a París. Però no havien de restar mèrits en el Mallorca perquè, ja t'he dit, va fer un bon partit. Sons que va treure d'inici podria ser molt bé el que vegem la setmana que ve contra el Real Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre.
0: Un Mallorca que va començar amb Arnau Tenes a porteria, Calatayud, Valien, Raillo i Lato en defensa, Morlanes, Darder, Pablo Torre al mig del camp, Lubumbo i Virgili a les bandes i Adri Fuentes en punta d'atac. El Mallorca va acabar amb Cuéllar a la porteria, Mateo Moroy, Sumaoro, David López i Orejuela en defensa, Antonio Sánchez, Jandro i Àlex Sala al mig del camp, Domènech i Roca a les bandes i Abdón en punta d'atac. Crec que està bastant definit l'equip de la primera part i l'equip de la segona part. Tal vegada podria haver-hi un moviment.
1: Tal vegada
0: no sé si
1: podria
0: dos,
1: ballar, si s'acorda amb en Jan Virgili, en el futur d'en Jan Virgili.
0: No, això per suposat. O que Àlex Sala fos titular i no Pablo Torre.
1: Va agradar molt Àlex Sala, també, la segona part.
0: Això ja és una qüestió que s'ha de veure. Anem a veure com ho va veure el comentarista de Ivetres Televisió, que va seguir ahir el partit amb els nostres companys. Toni Amor, bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Y a ti te gustó el Mallorca?
2: Sí, estuvo muy bien. La verdad es que hizo un gran partido, fue de menos a más y la verdad sobre todo que se empezaron a ver pues cosas que ya se habían visto los partidos anteriores y que sigue trabajando el equipo, que le está dando pues por las sensaciones que te da sobre todo del juego mucha confianza y seguridad al equipo.
0: Tú como entrenador, ¿qué te fichas más? ¿En lo que fa l'entrenador y el equipo como equipo o te fichas en jugadores? Ahora que ho veus desde de fuera.
2: No, te fijas en todo. Yo creo que te fijas un poco en todo, en el trabajo colectivo, en el aspecto individual. Al final, hay diferentes objetivos a la hora de analizar cualquier tipo de equipo. O sea, al final tú puedes hacer opiniones o ver, por ejemplo, cómo se comporta una línea, cómo se comportan dos líneas, cómo se comporta el colectivo, cómo se comporta un jugador individualmente, en ataque, en defensa, en transiciones. Y yo creo que ayer el equipo, pues la verdad es que empezó el partido que le costó un poco, porque creo que los primeros minutos el PSG estaba bastante mejor, más dominador, llegando. Y luego yo creo que se les apagó un poco el fuelle porque creo que tiene muy pocos días entrenando y eso también se notó. Y ahí donde el Mallorca yo creo que estuvo mejor y acabó la primera parte metiendo al PSG en su campo.
0: ¿Te dona la sensación de que habrá un Mallorca más atrevit?
2: Sí, ellos van a intentar, o sea, por el perfil de jugadores que quiere Luis García jugar en medio del campo, con Sergi, con Manu y con Pablo, pues va a ser un equipo pues más ofensivo. También hay que ver el contexto. O sea, en primera división, cuando estás en primera división, estás para no descender, en el cual te vas a enfrentar con equipos con plantillas mucho mejores que la tuya. A lo mejor el 70% de los equipos, o el 60%. Y ahora, sin embargo, en segunda división es diferente. Tú eres uno de los rivales a batir porque tu plantilla es mejor que la del resto. Entonces, ahí pues tu contexto a nivel de juego, a nivel de todo, pues cambia bastante. Y entonces el Mallorca tiene que tener claro que muchos equipos se le van a encerrar, que van a querer hacer partidos feos para poder sacar resultados, porque es uno de los rivales a batir, igual que como puede ser, por ejemplo, el Oviedo, que también se ha reforzado bastante bien. Y el Mallorca tiene que intentar pues ser un equipo protagonista si quiere ascender. Y yo creo que en eso van en buen camino.
1: Jo penso que Somos marcarà molt el rumb, també, no? De la trajectòria en Lliga. Mallorca ha de fer de Somos un autèntic fortí. Què tal, Toni Amor? Bon dia.
2: Hola, buenos días.
1: Enhorabona també per la vostra trajectòria de Mundial. Crec que no havien xerrat encara. I la veritat és que va anar molt bé, ho va fer molt bé. Com ho veus, aquest Mallorca, aquest nou Mallorca, aquests nous reforços, que jo crec que el mercat encara no està tancat, ahir ho vaig comentar, falten arribada encara d'entre 2 i 3 futbolistes, no ho deim nosaltres, ho va dir el director esportiu, ho diu el conseller delegat també, CEO, falta un davanter centre, falta possiblement un central, perquè és probable que David López pugui sortir cedit, ahir va sortir cedit Javier Olaizola a l'Eldense, i una altra posició que se podria mirar, veurement si se pot... si se pot fitxar qualcú de mig camp, és a dir, però un estil tipus Omar Mascarell, cosa que ara mateix al Mallorca li fa falta. No té Samu, no té Omar, té jugador de molta qualitat en el mig del camp, però a Pantura falta, no vull dir un destructor, no, però un recuperador sí.
2: Sí, bueno, al final el club va intentar reforçar pues, les posicions que creen necessàries. Jo... Lo que sí que veo es que al final realmente lo que es la estructura del equipo son los mismos jugadores del año pasado. O sea, al final es verdad que Leo ha salido, ha entrado Arnautenas, pero luego ayer jugó Calatayud, pero podía jugar Mateu perfectamente, que ya estaban el año pasado los dos. Tienes a Raíllo, tienes a Martín, tienes a Lato, tienes a Sergi, tienes a Manu, tienes a Pablo, tienes a Jan Virgili, todos estos ya estaban el año pasado. Luego tienes a Cito, que estaba y lo han vuelto a recuperar para poder jugar esa temporada con el Mallorca, y luego a Adrián Fuentes arriba. O sea, realmente casi la estructura es la misma.
0: Ahí van a sortir Arnau Tenes a la portería y Adri Fuentes en punta, res més.
2: Y luego, pues los fichajes, pues es un poco incógnita ver qué es lo que pueden dar y qué es lo que pueden aportar al equipo. O sea, yo, por ejemplo, de los que vi nuevos ayer, me gustó Arnau Tenes, creo que es un portero que da mucha salida con los pies, que es un portero que para el juego y quiere el equipo, creo que es ideal. Y luego Sumaoro me gustó mucho con balón, mucho, mucho con balón. Luego sin balón hay que ver también, porque luego te vas a ir a campos que no vas a jugar de local, que te van a empezar a jugar más directo, que te van a buscar situaciones a lo mejor con muchos centros, y ahí también tenemos que ver ese otro equipo que se tiene que ver para poder ascender. No todo va a ser tener la pelota y jugar bien al fútbol.
0: Y la pelota aturada, Toni. En esta pretemporada llevamos 2 goles de salida de córner.
2: Sí, el equipo habitualmente ha hecho bastante goles a balón parado. Si tienes un buen lanzador, luego tienes jugadores, ahora ya no está Muri, pero tienes a Antonio Raíllo, que Antonio Raíllo es un imán para eso, o sea, las pelotas siempre le caen a él. Y creo que este año, si todo va bien, puede hacer bastante goles también a balón parado. Pablo Torre es un especialista en el golpeo, teniendo jugadores de ese perfil, incluso Sergi puede también sacar faltas y corners. O sea, yo creo que teniendo buenos sacadores y luego con gente que vaya bien de cabeza, puedes hacer bastante goles.
0: Del París de ahí, poca cosa a decir, ¿no?
2: Sí, bueno, ellos van a su ritmo. O sea, al final yo creo que a todo les sirve. A ellos les sirve para coger ritmo de competición. Ellos no tienen exigencia ninguna en cuanto al partido. Ellos se vio desde el principio que le daba un poco igual lo que era el resultado. El meter gente joven, había creo que eran 6 jugadores de la primera plantilla o 7, que bueno, que dieron destello de calidad mientras que el físico les dio. Y en estos partidos de pretemporada sobre todo se ve mucho el tema físico. Cuando un equipo está mejor que otro se nota muchísimo. Y ayer, por ejemplo, a partir del minuto 15-20 uh-huh. ya solo hubo un equipo. Y luego si encima en el descanso haces 4 cambios y le das más frescura al equipo, pues ellos también lo pasan peor.
0: Y la carrera, Toni, quin bon detall ahí del Mallorca amb Rafael Pol, ¿no?
2: Sí, merecido, totalmente merecido. O sea, es un referente y al final creo que es importante cuidar a la gente de la isla, ¿no? Siempre a los mismos. Y creo que Rafael, en este caso, ha hecho un trabajo fuera de lo que es su área de confort, que es su casa, su familia, espectacular y, claro, más que merecido.
0: Pues, Toni Amor, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estonata i li envies una salutació al Concu Aguirre.
1: Al míster.
2: Sí. Yo le digo un saludo a todos.
0: Adéu, Toni.
1: Gràcies.
0: Adéu. Gràcies a Toni Amor per repassar amb nosaltres el que ja va repassar ahir a la tele, avui en format de ràdio. Escoltant protagonistes, per exemple, Martin Valiant parlant de les coses que ha fet bé l'equip i de la confiança.
3: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo. La esperanza, confianza, el buen ambiente son cosas que tienes que nutrirlas cada día. El sábado ya tenemos otro partido amistoso muy importante, va a ser el último partido antes de empezar la liga. Lo importante es, creo que, pues sacar cosas buenas, sacar para mejorar. Como te he dicho, sigue siendo pretemporada contra un rival importante, aunque han jugado con muchos chicos pues, jóvenes, pero sigue siendo un rival de un gran nombre y gran nivel.
0: Més analista encara que Martin Valiant és Sergi Darder, que parla de què li falta a l'equip, què és el que té i de les sensacions.
4: Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de, bueno, de treballar, de fer-te millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús un descans m'ha de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarem durant la temporada, però bueno, a veure que és pretemporada, ens falta moltíssim, hem d'estar contents, evidentment, però no volem enganar. No hem començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que ja han pujat, ni molt menys, és pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant, és a dir, si comences per diguem partits, aquí s'acaba tot, així que el que hem de fer és començar guanyant, seguir transmitint el que estem fent a cada entrenador i cada partit i seguir prenent, com aquest entrenador, t'he dit que no sé si guanyarem, però aprendrem molt. No vull que ningú se pensi que perquè guanyat en el Paris Saint-Germain tenim un equip que hauria de jugar a Champions, ni molt menys, però si idea, el que transmet el grup, així com entrena, així com han jugat els tres partits, o quatre pràcticament en sol de filial, això sí que té molt a veure. Crec que són capaços de fer el que el míster vol, que això és una cosa que no sempre és fàcil. Estem entrenant molt bé, més enllà del físic, que la pretemporada és evident que el necessites. Crec que a part del físic hem de treballar moltes coses, perquè el míster té una manera de jugar molt, molt definida i hem hagut de sacrificar també un poc del físic per també fer altres coses. Ja t'he dit, crec que l'equip està molt bé, però ens queda moltíssim. És a dir, no podem vendre res avui pel partit d'avui, però sí que és vera que s'il·lusió i el que l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. L'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. Contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses, bueno, fa el que, és a dir, juga com entrena, que és l'important, molt de pits. No ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant i de moment les coses estan sortint, així que contents.
0: Sergi Darder fent tot un anàlisi del que té l'equip i del que no té.
1: Sí, jo crec que és una reflexió una mica de sentit comú, no?
0: De peus en terra.
1: De posar la gent en el seu lloc. Ahir va haver moments que la gent va fer zona i tot.
0: Sí, dir, sí.
1: Varen celebrar en zona mexicana, que 3-0, me faltava anar a les tortugues. És a dir, alerta, vius, queda... Que això només és per temporada i que
0: sí,
1: el
0: sí,
1: PSG...
0: Que no
1: ja m'ho ha dit Antoni Amor com va venir el PSG.
0: Sí. Una altra reflexió de Sergi Darder. Està fart de xerrar amb en Jan Virgili perquè quedi?
4: Sí, bueno, ja és una cosa que depèn. Jo crec que el club ha fet el que havia de fer. El vestuari el trata de la millor manera que pot, l'entrenador el trata de la millor manera que pot. Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, ho dic per experiència pròpia, m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no estigui a cap lloc, això ho sap ell, però bueno, el que t'he dit, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per saber el que ha de fer, el seu entorn és gran de per saber el que ha de fer. Però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
0: Depèn d'ell. Ja no li han de dir res més, ni els companys, ni els tècnics, ni l'agradaria, que li va cantar amb el gol, Toni, allò de Virgili Quédate.
1: Sí, Virgili Quédate. Bueno. Milers d'aficionats cantant i tenen ganes de que quedi i que ajudi a reforçar aquest Mallorca. És un jugador, ara mateix, jo diria... especial, no? Un jugador que se surt un poquet de bo normal en aquesta segona divisió, estic segur. És a dir, és un jugador que té ofertes per jugar a primera. No vol dir a primera sigui espanyola, té ofertes també d'Europa. I Jan Virgili és jugador diferencial i, per tant...
0: S'ha de tenir en compte. I
1: jo no les tenc totes clares que quedi.
0: No.
1: Ara, ahir va jugar de titular. Alerta, perquè si Luis García i el va poder titular. I aquest podria ser molt bé. L'equip contra el Valladolid per ventura, Lluís García té més informació que nosaltres.
0: No, evidentment. El que passa és que el mercat acaba dia 31 d'agost.
1: Però n'han de posar 12 milions d'euros damunt la taula qui se'n vulgui endur a Jan Virgili.
0: Vegent el Mallorca, les negociacions que fa any rere any, aquest 12 acabaran en 8.
1: Però depèn també de Pablo Ortiz, del director de futbol, i depèn de la direcció de negocis, Alfonso Díaz, que vulguin acceptar una oferta més a la baixa per Jan Virgili. És a dir, tu tria... Si vols un jugador diferencial i vols tenir en Jan Virgili en el teu equip...
0: O si vols fer caixa.
1: O 12 damunt la taula, o Jan Virgili.
0: Jo no me crec que en cas de venda ho facin per 12. Però bueno, veurem. Parlàvem d'ell, de Rafael Pol, de l'ajudant de Luis Enrique al cos tècnic del Paris Saint-Germain, el tècnic mallorquí que va parlar així del partit.
5: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era... el primer dia que estaven en nosaltres, i bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
0: Un Rafael Pol que va parlar, i molt bé, del Mallorca, del seu projecte.
5: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, llargues, complicades, difícil... i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
0: I les paraules de Rafael Pol, ajudant al cos tècnic de Luis Enrique. I la darrera qüestió té que veure amb una petita polèmica. Aficionats mallorquinistes es varen enfadar amb la venda de camisetes del Paris Saint-Germain a la tenda oficial del Mallorca.
1: En raó.
0: Jo vull dir que al matí, quan varen veure les imatges, qualcú va pensar, men, si això és una cosa d'intel·ligència artificial i no és vera i no sé què, i el nostre company Xisco Ribas, ahir a la retransmissió d'aquesta casa, va fer periodisme d'investigació, es va apropar a la tenda i va poder comprovar que així era. Aquesta és la reacció dels aficionats mallorquinistes.
6: Això és la tenda del Mallorca, no del PSG. No tenien que vendre l'equipació d'un altre equip.
7: M'estimo no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he dit mai, és el primer pic que ho veig.
8: Què voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Que el PSG no pinta nada en la tienda, però bueno, lo que hay.
9: Jo no ho respald. No m'agradaria, però bueno, ja està. No podem fer res nosaltres.
6: Això per treure dos bes. És l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
0: Queda ben clar que a la gent no li va agradar.
1: Business is business.
0: Business, això deia Molango. Això deia Molango, sí.
1: Negoci.
0: I això és el futbol, si no, de Manolín Infantino. 1:25. Petita pausa i m'anaran cap a Eivissa.
10: IB3 Ràdio és història.
11: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
12: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
13: Josep, com
14: Hola.
13: Estàs?
14: Molt malament, fa Por molta calor. És a dir,
13: tens calor, posa'ns aire.
14: No, no, ara estic bé aquí.
13: Fa calor psicològic.
14: Man, no ho sé jo.
15: Sí, psicològic.
14: Si
15: quan anem
14: a vacances?
13: Com quan
14: anem
13: a vacances?
14: Nosaltres?
13: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
14: Xiu-xiu és tot l'estiu.
13: Sí.
14: Ah, que bé.
13: Servei públic.
14: Servei públic total.
16: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Una i 27, com tenim la pretemporada? Guanya el Mallorca, guanya l'Auda Eivissa, ahir va guanyar també l'Atlètic Balears a darrera hora de l'hora baixa. Estem fent una pretemporada espectacular. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
17: Què tal? Bon dia, Gavi.
0: Tothom guanya.
17: Sí, sí, bé, els rivals seran un poc diferents.
0: Guanyar
17: no?
0: Fa riure. Eh?
17: No sé si l'Els il·licità és candidat, encara que sigui amb els suplents a guanyar la Champions
0: no,
17: aquest any.
0: I jo crec que els fills dels jugadors del Paris Saint-Germain tampoc apunten a guanyar una tercera Champions, no?
17: Exacte, exacte.
0: Així és, així és. Bueno, guanyar fa riure i el que han de fer és, fer és analitzar.
17: Exacte, exacte. Així és. Sí, sí, no, a veure, la victòria de l'Eivissa d'ahir va estar bé, ja ho comentàvem, era victòria clara. Després, els comentaris, alguna persona que hem pogut parlar que va poder veure el partit ahir parlant que es va veure un equip que, amb personalitat que va intentar dominar gairebé tot el partit, que es van veure bons moviments, sobretot alguns jugadors que ja van comentar, Iker Varela, Ander Joldi, Pedro Ortiz, van estar bastant bé. Després és cert que l'Eivissa no té massa canvis ara mateix, perquè jugadors de la primera plantilla no són molts, ara mateix va tenir que tirar del filial, i amb això estem ara mateix, esperant, no?, que arribin més reforços, que puguin mantenir bon inici, no?, de pretemporada, quan a partits dels que són, en teoria, els jugadors més importants ara mateix que han arribat, com són els noms que han destacat. Si vols, podem escoltar el míster, que ahir no el vam escoltar, a Raúl Jona, no?, després del partit, que deia això, que estava content pel que havia vist.
18: Pues la verdad que satisfecho porque creo que, bueno, el empezar siempre cuesta. Era nuestro primer partido después de, pues, prácticamente 2 semanas y media de trabajo y un volumen alto. Y además, pues bueno, con esos pequeños contratiempos que hemos ido teniendo. Por lo tanto, ya te digo, mi valoración, más allá del resultado, pues es muy positiva. Me voy satisfecho porque, bueno, vemos la intención de lo que estamos trabajando y de lo que queremos ser. Por lo tanto, creo que, bueno, no ha hecho más que empezar, pero estamos en ese camino de lo que queremos conseguir. Sí, bueno, hoy nos hemos centrado mucho sobre todo en que nos sirviera para coger buenas sensaciones, a pesar de que éramos conscientes que no íbamos a estar para un volumen alto de minutos en cuanto a intensidad, por la carga de todos estos días. Pero bueno, el primer tiempo sobre todo, pues ha sido, creo que, un muy buen primer tiempo. Y luego, a nivel del modelo de juego, de lo que hemos empezado a trabajar, creo que también se ha visto, pues, la base, ¿no?, de lo que queremos construir, de un equipo que tiene el balón, un equipo asociativo, que va a proponer y que va a tener argumentos para ir a ganar el partido. Por lo tanto, por ese lado, contentos. Y luego, en el lado defensivo, creo que también hemos estado realmente muy solventes, realmente bien. Y bueno, como primera piedra de toque, pues ya te digo que creo que es muy positivo.
0: Tengo la sensación, Víctor, de que está muy seguro de todo lo que digo.
17: Sí, sí, a veure, des del principi, no?, vull dir, des de la roda de premsa de presentació, parla amb el mateix to, no?, manté el mateix rictus, crec que metodològicament, ja ens parlava molt bé d'ell, ho té molt clar, no?, a l'hora de donar totes les passes, i esperem que sí. Jo ja et dic, tots els informes, ahir vaig parlar amb un tècnic important d'aquí de l'illa d'Eivissa, que també el coneix, i em parlava molt bé de Raúl Jona, també per referències que hi tenia, i bé, a veure, tots els inputs són positius. A veure si dissabte podem veure un bon partit de l'Eivissa, tot i que juga contra una sede d'Eivissa que és de tercera federació. Cert que no, els rivals aquesta pretemporada, de moment, fins que no arribi l'Arenas Club i l'Osasuna Promeses, que són equips de la mateixa categoria, no tindrà rivals més seriosos en principi, doncs tot és una mica, hi ha que agafar-lo, no?, amb pinces, no?, ara mateix, però bé, les referències són bones i ja que veurà ara com es desenvolupa la feina i com s'acaba tancant la plantilla també, que això és important.
0: I entre els nous se va estrenar com a golejador Iker Varela, no?
17: Sí, un bon gol, una gran jugada d'Ander Joldi per l'esquerra, que va marxar de dos homes, centrada al darrere, arribada, bona arribada des de la dreta d'Iker Varela, que sí que té que ser un jugador important, que té molt bona pinta, és un jugador molt complet, tant ell com Andel Joldi tenen perfils similars, es duen 3 anys de diferència, l'assistent és del 2000, ell és del 2003, un 2-1, l'altre de l'Atlètic Club, formats allí, però en propietat ja de l'Eivissa. Són perfils de jugadors d'atac però alts, superen clarament l'1,80, són ràpids, són bons en pilota també, bastant complets, atacants interessants i a més en propietat com dient de l'Eivissa. Escoltam a Iker Varela, l'autor del primer gol de l'Eivissa aquesta pretemporada.
15: Bueno, la verdad que contentos con el trabajo que hemos hecho, poniendo un poco en práctica las cosas que nos ha pedido el míster. Todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero la verdad que contento con este primer test. Bueno, ha sido una jugada que le ha caído el balón a Genaro, abierto para Ander. Ander ha salido muy bien hacia afuera y yo llegaba desde atrás, he visto muy bien que George arrastraba muy bien al primer palo y Ander ha puesto el balón atrás y he podido llegar solo.
0: Iker Varela, ¿qualque cosa més, Víctor?
17: No, res, que l'equip viatja aquesta tarda amb el ferri, surten a les 5 de la tarda de Denia, arriben a l'illa, han entrenat aquest matí a les instal·lacions de la Nucía i aquí no tornaran a fer fins demà, sessió prèvia a aquest partit amistós, el primer a Eivissa. A veurem a l'afició de l'UD Eivissa si s'apropa a l'estadi de Can Mises amb il·lusió per intentar veure aquest nou projecte de l'equip blau-cel. Després d'una victòria, supos que s'aproparà alguna persona més, no sé quantes, ja ho veurem. Així que ja parlarem d'això, Gavi.
0: Digue-li de la meva part a Raúl Medrano que aquest any sí.
17: Aquest any sí. Aquest bé, any sí. Jo crec que, bueno, els fitxatges són interessants, ho dic seriosament, a vegades, altres anys, uns quants anys he tingut més dubtes, no? Uh-huh. De moment jo crec que són jugadors que poden sumar tots, algun més positiu, diguem, més optimista, com els dos protagonistes dels quals he parlat abans, i bé, falten més per arribar, vull dir, estan intentant tancar ja sí o sí un davanter, sona molt Marcos Moreno, podem avançar, jugador de l'Albacete, que ha tingut l'oportunitat de jugar els darrers anys algun partit a segona divisió, ha sortit cedit, també va estar al Talavera a primera federació de la temporada passada, és jove, seria sub-23. El tema aquí és que l'Albacete el vol cedir i l'Eivissa, com ha fet amb els darrers fitxatges, darrere com Hugo San, que també juga, que arriba del Valladolid, els ha volgut traspassats i la lluita està amb això. També té altres clubs interessats per Marcos Moreno, aquest punta d'1,85. Interessant veure en què passa al final.
0: Molt bé, Víctor, gràcies.
17: Una ferrada, adéu.
0: Adéu. Quant a la segona federació, molt ràpidament, l'Atlètic Balears, com dèiem, va guanyar 7-1 al Josetense de tercera. Van marcar Raúl Caballero, Pablo Hernández, Adrià Català, Rubén Català, Rubén Bové, Jofre Xerta i una altra vegada Adrià Català. 1:34.
10: IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
21: Font de misteris.
22: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
23: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
21: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Anem a parlar una mica de vela, perquè està en marxa la tercera jornada de regates a la Badia de Palma d'aquesta Copa del Rei. Recordem que avui aquesta esta jornada completa la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. Demà i dissabte ja se disputaran les sèries finals. Ahir va haver molts de canvis als lideratges de les categories. Per exemple, a la ORC 0, Voodoo, de Mauro Gestri, va desplaçar de la primera posició el rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA, Nola, de Magnus Uda, va substituir a la primera posició el Ran Suec. A la ORCB va perdre el lideratge el Teatro del Sojo de Javier Banderas i ara el nou líder és Máximo de Àlex Martín. I a la ORCC Early Bird, de Hendrik Bradis, va substituir el Niramo. Qui també manté el lideratge, no hi ha canvis, és el Club Swan 42 de Nadir, de Pedro Baquer, que va ser líder fa dos dies i continua de líder. I a la Balearia Women's Cup, Balearia Team, de Maria Bové, que defensa el títol de fa un any, és la líder en aquesta competició que va començar ahir, d'una jornada menys de competició. Anem a sentir qual que veu, per exemple, la de Maria Pasqual, patrona del CM SAP de l'Antimar.
2: Està bé, perquè així totes toquem els barcos i tenim l'oportunitat pues, de competir en diferents barcos i que sigui igualitat, que estigui igualat.
0: D'altra banda, Marga Perelló, regatista del Balearia Team del Reial Club Nàutic de Palma, ens parla de que a què format li sembla divertit i que esperen repetir títol.
3: El format de regata és un format molt divertit, és un format que dona molt de joc. Guany sí que hi ha bastant més ben nivell, crec que serà una regata bastant entretenguda, amb bastanta... Bueno, no se sabrà el resultat fins al final, però bueno, jo crec que aspiràvem a lo mateix un poc l'any passat.
0: I com que no tot està al gust de tothom, Aina Grau, que és la patrona del Club Nàutic de Serenal, troba que li agradaria que hagués més de 15 equips.
4: A mi m'agradaria que fossin més equips, com més, millor sempre.
0: I de moment aquesta és la situació a la Badia de Palma en aquesta Copa del Rei de Bala, 44a edició de la Copa del Rei que té tothom embarcat ja en aquestes hores perquè la sortida d'avui estava prevista per la una. Tot d'una continuem amb més històries perquè han de parlar també, per exemple, de bàsquet. Crec que poden sentir Nalva Torrents, la jugadora mallorquina de la selecció espanyola, perquè recordem que Alba Torrents i Elena Puello ja estan amb la selecció espanyola per preparar el Mundial de Berlín. Ahir va parlar Alba d'un equip molt jove, d'unes companyes molt joves, ella és la veterana i la capitana, i que detecta molta il·lusió i ganes.

0: aportar. Y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
1: Alba Torrens, que recordem, juntament amb Elena Puello, són les dues mallorquines que hi seran en aquesta selecció espanyola de bàsquet preparant el Mundial de Berlín a Alemanya. 1:39.
2: Tres ràdios. Joc net. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1: I 41 minuts. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació l'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Pati de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius. Déu-n'hi-do. Una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. I en aquesta presentació ha estat el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
4: Bon dia, Gavi. Sí, un repte molt, molt bonic. Un bon trasfons.
1: No te dic d'agafar el Quantum i anar amb ell, perquè no sé si ho aguantaries. Primer ho ha d'aguantar ell. Men, s'ha de dir.
4: Sí, ha d'aguantar, i no és poc, perquè es diu així ràpid, de 7 Ironmans, però saps que és un Ironman, Gavi?
1: Endavant. Conta-ho, ja, banda, ja estic cansat abans de sentir-ho.
4: A banda d'un personatge de pel·lícules, un Ironman són 3 quilòmetres i 800 metres nedant, 180 quilòmetres a bicicleta i 42 en 2 quilòmetres corrents.
1: Bicicleta, quant has dit?
4: 180, sí, però és que és mentida, que m'he equivocat, que he posat un que no és.
1: Això en ritme fa cada dia.
4: Idò, però li has de fer allí, llavors...
1: I corrensos?
4: Corrensos són 42 en 2, una marató.
1: Ui, sí, pràcticament.
4: Una marató, sí, és una marató total. Sí, imagina't. Sí. Un triatló o...
1: 3.800 nedant, feixuc. 180 en bicicleta i 42 de marató, que és una marató. Bé, està
4: sí,
1: bé.
4: Sí, i bé, com ens ha explicat en Bernat, són 17 Ironmans, com tu has dit, a 17 comunitats autònomes, i li han demanat, justament, en xerrat amb ell, amb Bernat Xamena, li han demanat, sobretot, que ens expliqués un pot ser ruta, uh-huh, on comença i on acabarà. L'escolta.
5: Bé, són 17 dies seguits, a les 17 comunitats autònomes que hi ha a Espanya, 17 Ironmans. Començarem per a Gran Canària, perquè han hagut de pensar un poc quin era el millor... la millor manera de que la logística fos més fàcil, i el primer el farem a Gran Canària, després tot d'una va acabar volarem a Madrid, i el segon dia el farem a Castella-La Manxa, després el tercer baixarem cap a Múrcia, perquè volien que dia 13 de setembre estàssim en el darrer dia de la Volta Ciclista Espanya a Granada per poder fer un acte de l'Estrella d'Anna Marta i d'aquest repte dins aquest darrer dia. I vàrem pensar que era important per a reta, important per donar visibilitat, i ho vàrem fer caure bé així. Per tant, després ja pujarem a Extremadura, dia 15 serem a Madrid, perquè hi ha una jornada internacional de l'estudi per la curació i per el càncer infantil, que se fa en el Niño Jesús a Madrid, i podrem ser allà, el farem.

0: partirem de Niño Jesús i acabarem allà perquè està lluny davant del Retiro, podré córrer la marató allà. I després ja agafarem cap a Segovia i m'anirem cap a Galícia, farem tot el nord d'Espanya fins a arribar a Catalunya, baixarem a València i allà podrem agafar el vaixell a les 10 del vespre, que arriba aquí a les 6, i després el darrer dia ja en tranquil·litat nedaré a la Ràpita, faré el canvi de bicicleta a correpeu a Porreres i acabaré en el poble de Namarta, que és el Gaida.
1: Un repte, ja ho sentiu, ben feixut, de 7 Ironmans a les de 7 comunitats autònomes d'Espanya, però el més important d'això no és el repte esportiu, en paraules de Benassa Mena, el més important, no?, és el que hi ha darrere, que l'objectiu d'aquest repte anomenat Estrella D7 és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Escoltam Bernat Xamena parlant justament de com li va sorgir aquest repte, com va néixer i els objectius que té en fer-ho.
0: Jo el procés el vaig seguir de prop perquè la meva dona fa feina en Namari, en sa mare de Namarta. El procés va durar 10 mesos i és que neix simplement de sa ràbia, de sa impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres, no? Que no fos un simple repte, que no és un repte esportiu, sempre dic que és un repte solidari, però que tingués influència i tingués visibilitat a tota Espanya. Per tant, va néixer així. El principal és honrar a Namarta, donar visibilitat i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor.
1: Bernat Xamena, a més, Gavi, te vull citar una frase que ha dit a la presentació de l'acte ja al Jardí de la Misericòrdia. M'ha agradat molt perquè s'ha definit com un home que només sap tocar sa trompeta i també córrer. Per tant, ara veurem la segona part, no? Ja no la trompeta, sinó de córrer, aquesta part més esportiva, i li he volgut demanar com es prepara per fer un repte així, perquè de 7 maratons, de 7... No, no de 7 maratons, són de 7 Ironmans que contenen una marató cadascuna, quasi 4 quilòmetres nedant i 180 en bicicleta. Li hem demanat com se prepara.
2: És una bestiesa.
1: Que com es pot preparar alguna cosa així, Gavi?
2: Amen.
0: No se pot preparar. Simplement és arribar bé físicament i després has d'arribar bé de salut i en sóc cap ben amoblat i sobretot amb ganes. I que hi hagi una cosa molt forta que t'amogui, que t'adugui a fer això. Jo li he dit a na Mari, dic, només necessito una foto de na Marta, no necessito massa cosa més.
1: I de Gavi, un repte del qual estirem ben pendent, sobretot en vista que gran objectiu que té just darrere.
2: Això és en el mes de setembre, no?
1: Així és, el proper mes de setembre correrà en Bernatxament aquestes 17 Ironmans
2: Espanya. Ho té a tocar, estem ja dintre del mes d'agost, de set Ironmans, que són quasi 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta, 42 i pico d'una marató, en definitiva, cada dia de 7 dies consecutius per tot Espanya.
1: Imagina,
2: començant
1: si
2: a les Canàries
1: això
2: i acabant a les Illes Balears.
1: Sí, sí, multiplica tot això per 17. Quines comptes faran?
2: Quina autèntica
1: mare barbaritat. Meva.
2: Molt bé, gràcies, Xisco.
1: Moltes gràcies.
2: 170 quilòmetres, recordem que en ciclisme, avui, Mavi Garcia, que és 21ena al Tour de França, està a 8.43 de la líder, Reusser, que manté el lideratge per 12 segons de Van Vollering després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. Avui, una nova etapa per Mavi Garcia. I també a la Vuelta a Burgos, Enric Mas, que va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'artanenca és cinquè a la classificació general, a 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I ahir comentàvem que volia contar una història relacionada amb els escacs, perquè em va cridar molt l'atenció un article, un reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, que deia que Paco Vallejo renuncia a l'Olimpiada d'Uzbekistan amb la selecció espanyola. Anem a contar la història de per què succeeix això i està per contar-nos aquesta història David Pons, que és el president de l'associació Chess Menorca. David, bon dia.
3: Hola, bon dia, com va?
2: Primer, convendria fer un petit repàs de qui és Paco Vallejo, perquè hi ha molta de gent que pràcticament ja no el recorda, però va ser el millor jugador d'escacs d'Espanya i top mundial. És un gran mestre.
3: Sí, no, de fet, Paco és un superclasse, un autèntic geni. De fet, des de 5 anys que va començar a jugar a escacs va destacar molt, molt ràpid. I realment, bueno, estem davant una figura única a nivell espanyol i bueno, podem dir que genis que surten cada molt d'anys també a nivell mundial.
2: Jo, si te dic la veritat, jo fa temps que l'havia perdut la pista quan era un esportista que, no sé, jo recordo altre temps que parlàvem molt d'ell i ell compareixia molt als mitjans de comunicació i sembla que va quedar com apartat, no?
3: Ell va arribar a estar dins els 30, dins el top 20, top 30 mundial durant molt, molt d'anys. El que passa és que, bueno, com tot, amb els escacs també hi ha un desgast molt gran, són moltes hores d'entrenament i va passar de jugar als tornejos més importants, com els Linares. Pensau que en el seu moment també va ser campió del món juvenil, vull dir, estem xerrant d'una figura que va jugar, com deia, Linares, amb Kasparov, Karpov, tots aquests jugadors. I a partir també d'una certa edat, encara que amb els escacs no jugui o la part física sembla que no es nota tant, és molt important també tenir aquesta energia que tens en els 20-25 anys per poder competir al nivell.
2: Anem amb la història present. Paco Vallejo ha renunciat a l'Olimpíada d'Uzbekistan en la selecció espanyola. Per què?
3: Jo tinc bona relació des de sempre amb ell i sé certes coses que tampoc es pot entrar molt més enllà, no? Però bueno, jo crec que un poc resumint és que va tenir un problema important. Va viatjar a Abu Dhabi, hi va haver una sèrie de problemes així familiars i va rebre molt poc suport des de part de la Federació Espanyola. I allà, diguem que hi va haver un abans, un antes i un després en tot el tema de l'equip olímpic espanyol. Ell ha defensat la selecció espanyola, ara no te vull dir el nombre d'olimpiades, però segur que ha jugat 7-8 olimpiades com a mínim. I evidentment allà es va trobar com a molt tot sol i no va rebre l'ajuda que ell pensava que havia de rebre.
2: Uh-huh. En aquest article, en aquest reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, parla de que es va considerar sembla que diu estafat per Hisenda i per mort d'unes partides de pòquer online. Sí. Aquestes coses també passen, eh?
3: Sí, hi va haver diferents temes, però ella dedicava d'una manera també molt informal en aquests temes i així crec que bàsicament li van demanar tributar damunt dels ingressos que feia, però clar, hi havia hagut uns gastos molt grans i no els hi comptabilitzaven i ella es considerava, com és evident, totalment estafat i molt perjudicat, perquè li demanaven una quantitat que no era acord amb els guanys que ell tenia.
2: Uh-huh. De fet, fa inclús un grapat d'anys ja que no viu a Espanya, tampoc, no?
3: Ara, darrerament, estava per Paraguai, però a partir una mica de la pandèmia hi va partir i ha estat a diferents països. És un enamorat total també de països de Sud-amèrica, li encanta tot el que és Amèrica Llatina, i per allà passa molt, molt d'anys. I va canviant. Actualment sí, està a Paraguai, on es troba molt a gust, i a més ha fitxat per un club i seguirà arrelat en els escacs. Segueix jugant a partides, però poques partides any.
2: Uh-huh. Aquest món de l'escac, m'has de corregir si vaig errat, eh? M'assembla que les grans estrelles, com el propi Paco Vallejo, són molt introvertits.
3: Gent especial. Pensau que també són ments, com deia antes, meravelloses i són autèntics genis. Per arribar al nivell d'en Paco has de tenir una ment especial, no? I això, bueno, com tot, genis a vegades tenen una part a nivell personal tal vegada que a vegades per segons qui és una mica més complicat d'entendre, però evidentment en Paco és una persona també propera quan la coneixes i tal vegada marca una mica més aquesta distància en sa gent que no coneix i en sa gent que per ell no l'ha ajudat a poder créixer. Ell segurament considera que si hagués estat a algun altre país, pues, tal vegada podria inclús arribar més amunt. Ell va ser campió del món juvenil superant figures que ara actualment estan dins de tot el mundial. I supos que, bueno, que greuge comparatiu, ell el manifesta així.
2: Com està el nivell de l'escacs a les Illes Balears?
3: No, el nivell és extraordinari. El que passa és que, clar, quan ja xerram de figures com en Paco, que jo sempre dic que hem de saber distingir entre el que són jugadors extraordinaris i el que són aquests jugadors que poden arribar a estar a un top 100 mundial, no? Però, bueno, ara, per exemple, a Mallorca hi ha en Pau Marín, que és mestre internacional, amb 15 anys, que això és un fet absolutament increïble, la Cristina Sureda, que ha fet diverses vegades campiona d'Espanya també, vull dir, sols gent que ha jugat campionats del món, a Menorca hi ha en Martín Crauchi, que és un jugador també que... Bueno, hi ha una generació de jugadors escolars amb menys de 16 anys que tenen un nivell increïble. Ara, quan xerram ja de figures que es poden dedicar a viure dels escacs o que poden arribar a estar entre 30-40 millors del món, com ha fet en Paco, això realment és molt, molt complicat. Però, bueno, aquestes, per exemple, figures com en Pau, en Martín, en Cristina, són gent que realment, per exemple, en Cristina està a prop de l'equip olímpic femení, espanyol absolut, cosa que seria una fita extraordinària, perquè des de, per exemple, la Mònica Calceta no hauria aconseguit ningú, i en Pau Marín i Martín Crauchi jo crec que sí que tenen el talent i la passió per poder arribar a trecar-se aquí.
2: T'anava a demanar, precisament, l'has anomenada ara mateix, la Mònica Calceta també fa un grapat de temps que no sé res d'ella i va arribar a un nivell molt, molt, molt important, eh?
3: Sí, sí, no, de fet ha estat també campiona del món així amb els CAC més veterans i ara anirà a l'Olimpiada de Kazajstan, que jugarà més de setembre a la selecció olímpica, que ja no vull dir el nombre d'olimpiades que haurà jugat, però jo crec que deuen ser més de 10, i això desconec la dada exacta, però la Mònica evidentment és una persona, per això us deia, superimportant, i la tenim a ses illes, que a vegades també aquestes coses també a vegades són desconegudes, tenim sempre la tendència a magnificar molt el que hi ha fora, que se suposa que passa tot després.
2: És vera, és vera. Quant de temps durs com a president de l'associació Chess Menorca?
3: Bé, jo que m'he dedicat als escacs també pràcticament tota la vida, des que vaig estudiar a Barcelona, perquè aquesta associació que van crear fa uns anys, en Oriol Massip i Francesc i en Miquel, els companys que feim a Open Chess Menorca, doncs això fa 5-6 anys, que està dedicat en el món dels escacs, però ens basem una mica més escolar també i pedagògic, que és la part que més treballem en Chess Menorca, a part d'intentar muntar aquest event internacional, que bueno, que ara la Federació Internacional, el Open de Menorca, l'ha col·locat entre els 10 millors oberts del món.
2: Vull aprofitar per demanar-te com és la preparació d'un jugador d'elit en el món dels escacs.
3: És una mescla de, com us deia, de gent molt especial amb una capacitat intel·lectual brutal, altíssima, mesclada amb hores infinites de feina. És a dir, jo crec que tranquil·lament per preparar tornejos importants estem xerrant que ens mouen entre 8 i 10 hores diàries d'entrenament quan preparen això, no? El que són fites olímpiques, campionats del món, a més, a gent que normalment li costa molt desconnectar perquè, bueno, el seu cervell, diguem que està connectat una mica les 24 hores en les 64 caselles, normalment.
2: 8-10 hores diàries. És una barbaritat, no?
3: Sí, sí, no. Són moltes hores d'estudi. De fet, nosaltres, per exemple, perquè us fagueu una idea, a l'Open de Menorca tenim autèntic genis, com pot ser en Faustino Oro, que te l'ha anomenat Messi dels escacs, argentí, que amb 11-12 anys, els que venen de Kazajstan, i bueno, jugadors que són increïbles i que jo crec que inclús ja la seva part inclús pedagògica, és a dir, el que és la seva educació, ja està una mica dedicada cap a dedicar-se en el món dels escacs. Per això és molt complicat a vegades i té un mèrit tant increïble que jugadors com en Pau, Martín, na Cristina puguin competir amb jugadors que pràcticament ja dediquen, ja no vull dir res amb els jugadors de l'Índia, pues tota la seva vida en els escacs. A vegades, la part aquesta de dir, ostres, és que està deixant el tema de l'escola, no l'està deixant, no? Vull dir que és un tema complicat.
2: Li falta promoció al món de l'escacs?
3: Bueno, jo crec que és més conegut del que a vegades inclús la gent sap. Hi ha moltíssimes fitxes, a mils de fitxes, però sí, no és com el bàsquet, el futbol, el tenis, hi ha molts esports que evidentment són més coneguts i també quan tu no el coneixes no és el mateix anar a veure un partit de bàsquet o futbol encara que no t'agradi que anar a veure una partida d'escacs que pot durar 5-6 hores i si més a més no saps jugar, doncs és normal, és complicat. Però cada vegada més, i com deia, també des de la pandèmia doncs ha crescut molt perquè va ser un joc que es va poder seguir jugant per xarxes i va créixer inclús exponencialment. Curiosament, quan molts altres esports pues estaven amb més dificultat.
2: Clar, es va veure afavorit, no?, en aquest sentit. De quants jugadors d'escacs parlam al voltant de les Illes Balears, més o manco?
3: Sona aquesta dada, no te la sabria donar. No vull dir un nombre perquè m'equivocaria segurament. Però, bueno, reconec que, per exemple, el que era quan jo estava a Catalunya hi havia 8.000 fitxes dins Catalunya, dins la Federació Catalana. Això ho coneixia. Ara sé exactament dins Balear, no vull dir el nombre de fitxes que hi ha, però, bueno, sí que és un joc molt més... Ja dic, hi ha molt més fitxes federatives del que la gent pensa.
2: Uh-huh. I el David Pons, president de l'associació Chess Menorca, ha estat un plaer conèixer un poc més el món de l'escac i conèixer la història particular de Paco Vallejo i aquesta renúncia. Gràcies, molt amable. Parlem una altra vegada. Adéu.
3: Fantàstic, gràcies.
2: Adéu, gràcies. Adéu. Amb escacs acabam aquesta edició de dijous d'Esports 3. Demà més, com cada dia, a partir de la 1:05. Adéu a tots.

0: Son las 2.
1: IB3 Radio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. A les Balears ja ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses en el sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats per Eau de Lleu. Són dades que coneixem en un estiu devastador, amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant tot l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva, Cantàbria, divendres passat. Però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Una autèntica emergència social, assegura la portavoç del lobby feminista Esperança Bosch.
1: Naturalment que el masclisme mata. Naturalment que és una qüestió misògina i que és una violència endèmica i estructural. I això sí que és una emergència social, veus? Perquè aquest estiu està sent terrible.
0: L'experiència demostra que el risc de patir una agressió masclista incrementa en períodes vacacionals, una violència que els moviments feministes demanen no normalitzar. De fet, reclamen més recursos per lluitar contra aquesta problemàtica que denuncien que s'està transformant pels discursos negacionistes d'algunes formacions polítiques i per la manca d'espai que ocupen en els mitjans. Tot d'una, ampliem aquest assumpte. Protagonista, aquest dijous 6 d'agost, Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. El president de Ceuta es reuneix a Palma avui amb el rei.
2: Concretament serà a les 6. Juan Jesús Vives es reunirà amb Arivent, amb Felip VI, i ara mateix manté una trobada al consulat demà amb la presidenta Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que no tenen capacitat per acollir-ne més.
0: Tot això quan continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears.
2: La Guàrdia Civil interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí en dues embarcacions, una a Eivissa, l'altra a Mallorca. Poc abans de les 8:30 s'ha interceptat un primer grup, 11 persones a la carretera de Ses Salines, a Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat un altre grup, 6 persones, a la carretera del Far de Ses Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística.
2: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o que comparteixin cotxe per arribar al poble.
0: El trànsit que preocupa aquest dia i també dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. De fet, els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
2: Les dues associacions principals, de CAIP i de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç directament s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que el servei, en tot cas, estarà garantit.
0: Pel que fa als esports, el Reial Mallorca s'endú el trofeu Ciutat de Palma. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Mallorca per 3-0 contra el PSG, bicampió d'Europa, que ahir va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del juvenil. El vermell causaren bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga. Lubumbo, Virgili i el capità Raillo, autors del 3 gols. El darrer partit amistós d'aquesta pretemporada del Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre contra Elverberg, l'Alemany, que enguany ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IB3 Televisió i que també podreu seguir per IB3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I el triatleta porreran Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella de Namarta i que s'ha presentat oficialment avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma.
0: I per ara no ens en desfem d'aquesta intensa calor que es nota també, Olivia, davall l'aigua.
2: Sí, la boia de la Emeta Andratx, atenció, ha mesurat 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut al Mediterrani, des que hi ha registres.
0: La previsió per les pròximes hores del temps amb Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia, avui hem començat la jornada amb la presència d'algun interval de núvols. De fet, ara mateix creuen pel sector de Mallorca i de Menorca i a l'espera d'aquest núvol d'evolució diurna que aquestes immediates hores podrien créixer i que puntualment podrien deixar alguns ruixats intensos i acompanyats de tempesta, principalment a l'interior de Mallorca. La resta no esperant precipitacions. A més, durant el capvespre, el que arribarà també serà la base alta dels núvols de les tempestes desfetes de la península ibèrica que ens podrien deixar el cel una mica més tapat, sobretot durant la segona meitat de l'hora baixa. Tot això amb unes temperatures diurnes que ara mateix queden entre els 34 i els 35-36 graus a l'interior de Mallorca, lleugerament per davall de les d'ahir, i una temperatura superficial de la mà que està rècord aquests darrers dies. Han batut la temperatura màxima, en el cas de la boia de Sa Dragonera, amb un registre de 33,02 graus, rècord absolut de la Mediterrània Balear.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Continua l'arribada de persones migrants a les illes. En aquest cas ha estat a Eivissa, també a Mallorca. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que viatjaven en dues embarcacions.
1: Poc abans de les 8:30 d'aquest matí s'ha interceptat un primer grup d'11 persones que caminaven per la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas però a Mallorca, s'han detectat altres 6 persones a la carretera també del Far de Ses Salines, però a Santanyí. En el que d'un any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Precisament la migració irregular en les seves diferents variants marca la reunió que en aquesta hora ja té lloc al Consolat de Mar. Començava a la una entre la presidenta Marga Proens i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Una reunió de cortesia, hem de dir, abans que el dirigent ceutí es reuneixi avui hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Marivent. Allà fins al Consolat de Mar hi anem. Es troba la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, sabem res ja de la trobada?
2: Bon dia. Bé, la trobada ha començat a la una en punt, però encara no ha acabat. S'ha fet aquesta trobada on els dos mandataris s'han saludat amb una abraçada i tot seguit han posat uns instants davant les càmeres sense fer cap declaració. Després han accedit a l'interior de l'edifici per fer aquesta benvinguda i tampoc s'espera que es faci cap declaració a la sortida. Es tracta d'una trobada institucional de cortesia, com heu comentat, que s'emmarca en la visita que Vives fa a Mallorca abans de ser rebut pel rei Felip VI a Marivent. Avui hora baixa, a les 6, es farà aquesta rebuda. El monarca va convocar Vives després de la crisi encetada a la ciutat fa una setmana, arran de l'entrada de milers de persones migrants procedents del Marroc, i respon a la preocupació en què el rei està seguint els esdeveniments. Aprofitant aquesta cita, la presidenta de Proens ha convidat el president ceutí al consolat amb dos dirigents de dues comunitats afectades de ple per la crisi migratòria, que és un tema que està marcant un lloc molt destacat en la seva agenda política. Com han dit, la trobada encara no ha acabat, els presidents segueixen reunits i quan acabi Vives continuarà amb la seva agenda institucional.
0: Gràcies, Neus. En directe des del Consolat, com dèiem, el dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir tots aquests menuts, prop d'un miler, que ja han arribat des de la setmana passada, i el govern en diverses ocasions ja ha dit que no hi ha capacitat per acollir-ne més. Actualment, de fet, l'arxipèlag atén prop de 900 menuts migrants. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors migrants són majoria entre els menors atesos a l'illa d'Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195 menors migrants. Ens explica totes aquestes dades Helena Gregori.
3: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Sobre el terreny a Ceuta, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a la ciutat autònoma el proper dia 15. Diversos mitjans, com Televisió Espanyola, citen un informe intern del cos armat en el qual es confirma la possibilitat que es torni a registrar un nou assalt, tot i que també confien que en aquesta ocasió el Marroc el pugui desactivar.
1: Les crides a tornar a entrar per la costa a Ceuta s'estarien fent a través d'aplicacions i també xarxes socials com TikTok o canals de WhatsApp, tot amb l'objectiu de coordinar una acció conjunta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez.
4: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
1: A més, els cossos recuperats de l'aigua han començat avui a ser ja identificats a una oficina que s'ha obert per recollir les denúncies de persones desaparegudes, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
5: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
1: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers ceutis. Això amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius que s'hi han habilitat.
0: Pel que fa als menors que continuen desemparats pels carrers de Ceuta, UNICEF calcula que hi ha d'haver 1.200 ara mateix a la ciutat.
1: El portaveu de l'entitat, Ildefonso González, reclama protecció per ells, sobretot més recursos per una ciutat que ara es troba desbordada.
6: En alguns casos estan escondidos, tienen miedo a salir. Con lo cual la cifra tampoco es definitiva, pero estamos viendo que podría haber en torno a 1.200 menores no acompañados, con lo cual supera con creces la capacidad que tiene esta ciudad para acoger de forma eficaz a un volumen tan alto de niños.
0: Ho dèiem abans, l'acollida de menors es troba sobre el debat polític, però el PP s'ha obert a acollir-los als seus territoris, com marca la llei, segons ha declarat avui el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo.
7: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ara ve un canvi de posició que l'enfronta al seu soci de govern en autonomies com Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó o Aragó, ja que Vox manté la seva intenció de bloquejar els trasllats. Són les 2:14.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les Balears han sumat avui els minuts de silenci de condemna dels assassinats masclistes convocats arreu de l'Estat per part del Ministeri d'Igualtat. Avui s'ha fet per mot del darrer cas confirmat, l'assassinat de Paula Santander, divendres passat, i mentre s'investiguen com a assassinat masclistes les morts de dues dones ahir, una a Llanes, Astúries, i una altra a Múrcia.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet al migdia, a les 12, davant delegació del govern, en presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i sobretot condena la violència masclista per part del govern i ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
9: Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats que, a més, aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. A més, 3 menors d'edat són víctimes d'aquesta violència masclista.
0: La xifra, però, es podria elevar a 35 en les pròximes hores perquè, com dèiem, aquesta concentració s'ha produït mentre s'investiguen com a assassinats masclistes 2 morts que ahir varen colpejar de nou la societat i que han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les 2 víctimes mortals, la de Llanes i l'altra de Múrcia, estaven registrades dins d'aquest sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes, un agent de la Guàrdia Civil que just havia estat expulsat del cos per violència masclista. Es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa 3 fills òrfans, 2 bessones de 14 anys i un altre jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-s'hi a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
10: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí va fugir, però finalment ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava anar cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota custòdia de la família materna.
0: Víctimes en 11 llinatges, mentre les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, al sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, és de 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, a l'Agència Europa Fresca també revelen que 2 dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta, per exemple, la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressió. Són aquests 2 els casos més greus ara mateix actius a les Balears. De la resta, 53 són de risc alt, 779 de mitjà i 3.472 de risc baix, que és l'inferior de protecció. En aquest cas s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
9: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violència masclistes.
1: El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas. Homes masclistes. Qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible i demana fer un pensament. No se pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones quan es produeix a l'estiu.
11: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company, és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
1: La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principis d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
11: Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera i aquests partits polítics han augmentat han enviat un missatge en els homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
1: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de maniobra i de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals, que lamenta s'està complicant encara més amb les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes educatius per educar i conscienciar amb valors feministes.
12: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
13: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
14: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
13: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
15: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
16: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
13: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Són les 2:22. Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril, això és un 0,3%, i arriben ja al 1.266.279 habitants.
1: És un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants entre 20 i 40 anys, que és un perfil molt relacionat amb la demanda d'obra que hi ha a les Balears i també està influenciat pel procés de regularització. Són dades, en tot cas, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que posicionen la comunitat, les Balears, de nou, com una de les que més sump, la segona, concretament, de tot l'estat en la comparativa trimestral.
0: Són dades que coneixem enmig del debat sobre la massificació turística i amb la vista fixada en la propera cita contra la saturació dissabte a Solla. L'Ajuntament s'està organitzant, ja que es preveu massiva. Aquest indret no s'ha triat per casualitat, és un dels nuclis més afectats precisament per la pressió turística a la serra, un símbol, podríem dir, del moviment proteccionista. Però tant l'organització com el consistori saben que acollir la protesta serà tot un desafiament per la idiosincràsia del municipi, la seva ubicació i els accessos per carretera limitats. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori ha decidit tancar algunes terrasses i anul·lar el mercat exterior mentre espera que la delegació del govern espanyol doni permís per variar l'itinerari en punts determinats.
1: Aquestes mesures, ha puntualitzat l'Ajuntament, no significa que els comerços, restaurants i establiments hagin de romandre tancats. Poden continuar oberts al públic sempre que ho creguin oportú i sigui viable, tenint en compte que no podran ocupar la via pública, com és el cas del carrer de Sa Lluna i també la plaça de la Constitució. També serà necessària la retirada dels vehicles que estiguin estacionats al llarg del recorregut de la manifestació, és a dir, al carrer de Santa Teresa i també les zones dels estiratges i a Celler. El tinent de Batla de Sóller, Carlos Darder, ha explicat que el consistori ha intentat intermediar a l'Associació de Comerciants del Poble per poder canviar el recorregut de la manifestació, però la delegació de govern, que és qui té aquestes competències, va confirmar a l'Ajuntament que no es podia fer cap tipus de canvi.
17: Com a Ajuntament també consideram que hem de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: I al carrer opinió de tot tipus, mentre els negocis del centre del poble són crítics amb aquesta manifestació, els residents sí que creuen que s'han d'aplicar més mesures contra la saturació turística.
18: Estic d'acord, perquè és vera que això ja ha arribat a un punt que fa molt mal viure. Per els d'aquí, realment.
19: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
20: La lluita es una cosa que está bien, porque han de lluitar por nuestro pueblo, pero no hemos de olvidar que gran part de negocis d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
0: Mentrestant, l'entitat convocant la plataforma Menys Turisme, Més Vida habilitarà transport col·lectiu cap a Sóller i promourà el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta.
1: Asseguren, però, el taxi que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble. De fet, han sol·licitat ordres concretes a la Conselleria de Mobilitat. El president de la PIMEM, Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen en busos importants es negaran a fer el servei per no perdre dopes.
21: El que no poden fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar i sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, has deixat d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma cap a Sóller en taxi costa de vers 27 euros. És una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: I encara en aquest debat, Més per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha carregat contra el govern del PP a les Illes i del PSOE a l'Estat per sengles polítiques turístiques i ha demanat un canvi urgent.
22: Consolidar 90.000 places de lloguer turístic, eliminant els 2x1 d'intercanvi de places privades i eliminant la moratòria de places turístiques, això per una banda, i per l'altra banda el Partit Socialista, que ens aboca un creixement sense límit a través de l'operador aeroportuari, que només mira pels beneficis dels seus accionistes, que té una política colonial i extractivista amb aquestes illes.
0: Més coses, Alaió també ha presentat la seva estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua, però a diferència d'altres ajuntaments, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions, Amat Houman.
23: Alaió, per ara, no es preveu obligar els ciutadans a reduir el consum d'aigua. El que es farà és una campanya informativa per conscienciar sobre fer-ne un ús responsable. A més, es preveu que l'any que ve l'Ajuntament subvencioni la recuperació de cisternes i altres sistemes de recollida d'aigua de pluja. Aquesta estratègia respon al fet que Alaió considera que el consum d'aigua al seu municipi és raonable. Se situa quasi un 20% per davall de la mitjana balear. Un dels motius, recorden, és que la seva xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca. Llorenç Mascaró és el regidor d'Urbanisme.
24: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
23: En qualsevol cas, no s'ha de baixar la guàrdia i per aquest motiu aplicaran noves mesures als equipaments de l'Alaió, reducció de durada dels polsadors de les dutxes, suspensió del rec o reducció al mínim de l'aigua consumida a les instal·lacions esportives municipals.
0: Ryanair celebra la condemna d'un passatger conflictiu en un vol a Mallorca per part d'un tribunal polonès reafirmant la política de tolerància zero davant les conductes inadequades.
1: L'aerolínia irlandesa ha acollit en satisfacció la decisió dels jutjats de Poznan de condemnar un passatger que va alterar l'ordre en el vol que cobria la ruta entre Mallorca i aquesta ciutat. Concretament, l'ha condemnat a pagar una multa de 700 euros, a més d'abonar altres 580 directament sobre el membre de la tripulació que va afectar.
0: I el govern alemany qualifica d'intent d'atemptat híbrid el succés que es va produir de matinada a l'aeroport de Leipzig amb un dron explosiu.
1: Concretament, s'ha localitzat un dron equipat amb una càrrega explosiva que, segons els mitjans locals, no ha explotat degut a un defecte del detonador i va poder ser finalment desarticulat pels artificiers. El dron va ser localitzat al voltant dels avions de transports ucraïnesos.
0: I el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a l'Hiroshima.

0: Són les 2:30, titulars a les Balears i ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de quatre víctimes, incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment total de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificat de lleus.
1: Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, 27 anys, mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat. A les darreres hores, però, també previsiblement s'hi afegiran altres dos que s'estan investigant, dos casos més, un a Múrcia i un altre a Astúries.
0: El president de Ceuta es reuneix a Palma avui hora baixa amb el rei enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: Serà a les 6 quan Jesús Vives es reunirà a Marivent amb Felip VI. Ara mateix manté una trobada al consolat amb Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat a les ciutats de la setmana passada. El govern ja ha dit que aquí a les Balears no hi ha capacitat per acollir-ne més.
0: Continua, mentrestant, l'arribada de persones migrants a les illes. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: La primera ha estat poc abans de les 8:30 del matí. Concretament s'ha interceptat un grup d'11 persones que caminava a la carretera de Ses Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard es repetia l'estampa, en aquest cas a una altra carretera, del far de Ses Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern i l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats, en canvi, veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants, per la seva banda, demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar a aquest poble.
0: Preocupació quant al trànsit també el dia de l'eclipsi solar. Els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals, la de CAE i la de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que així i tot, el servei estarà garantit.
0: A Eivissa continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre.
1: Segons ha pogut saber IB3 Notícies, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre. Això sí, cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici.
0: I continua la calor extrema, que també es nota davall l'aigua.
1: Sí, perquè la boia de l'Emet, Andratx, ha mesurat, atenció, 33,02 graus a la mà. És un rècord absolut a la Mediterrània des que hi ha registres.
2: Informatiu migdia. Esports.
0: Esports que fem amb Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Com anem? Bon dia,
0: i que començant Sara, parlant de futbol, de bones notícies, el Real Mallorca passa per damunt el Paris Saint-Germain en el Ciutat de Palma.
3: Victòria del Real Mallorca per 3-0 contra el conjunt francès, bicampió d'Europa, però que ahir va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del filial. Tot i així, no han de restar cap mèrit a la victòria del mallorquinistes, que varen oferir una molt bona sensació en vista a l'inici de la competició de Lliga a l'estadi de Son Moix la setmana que ve contra el Reial Valladolid. El golejador del Mallorca, Barancesi Tolubumbo, quart gol de la pretemporada, Jan Virgili i el capità Antonio Raillo. A la primera part, l'entrenador Luis García Fernández va ficar un 11 que molt bé podria ser el titular contra el Valladolid. En Bernau Tenas a la porteria, a la defensa Calatallut, Valgen, Raillo, Lato. Al mig camp, aquest doble pivot format per Sergi Darder i Manu Morlanes. A les bandes, Cito Lubumbo i Jan Virgili, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a gran referent a l'atac. En el segon temps, el míster va canviar a tots els futbolistes, només es quedaren sense jugar Aymar Peña del filial i el tercer porter també del filial, Nil Torreguitart. En acabar el partit, a la zona mixta, va parlar el migcampista artenanc Sergi Darder.
4: Contents per veure si en contenta, per veure que l'equip fa coses, bueno, fa el que diria, juga com entrena, que és l'important. Molt de pits no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant i de moment les coses estan sortint, així que contents. S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit antes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
3: Sergi Darder diu que, tot i la victòria del Mallorca, encara falten coses per millorar.
4: Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de... Bueno, de treballar, de fet de millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús els descans m'han de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobaran durant la temporada, però bueno, perquè és pretemporada, me'n falta moltíssim, hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho han d'enganar.
3: No mos han d'enganar. Deixa un avís per tots els aficionats mallorquinistes.
4: No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que ja han pujat, ni molt menys, és per temporada. Queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit que almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xer de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo. I el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
3: I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company, Jan Virgili, un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de categoria superior. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb els seus serveis haurà de pagar la clàusula de rescissió de 12 milions d'euros. Escoltam Sergi Darder parlant de Virgili.
4: Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè del lot jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no estirà cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que t'he dit, tampoc vindre pel cap pistola en el cap, ell és gran de com per saber el que ha de fer, el seu entorn és gran de per saber el que ha de fer. Però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
3: I en el Paris Saint-Germain hi ha un tècnic mallorquí que és campió d'Europa, per banda l'ajudant de Luis Enrique, Rafael Pol, que va rebre un homenatge a banda del partit per part dels directius del conjunt mallorquí. Pol va atendre el mitjà, valorant així el seu equip.
5: Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres. I, bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
3: Dimecres que ve, el PSG jugarà la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa d'Unai Emery. Rafael Pol també va aprofitar el moment per parlar d'aquest Real Mallorca.
5: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, és llarga, és complicada, és difícil i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
3: I la tenda oficial del Real Mallorca tenia ahir a la venda camisetes del PSG. Això no va agradar a l'afició mallorquinista. Algun d'aquests aficionats, que han

0: y evitar. Y la verdad que lo he dicho, que los jugadores han venido muy bien.
1: El Trasmapi Handball Club Eivissa començarà la Lliga el cap de setmana del 27 de setembre a Santander.
2: Gràcies, Víctor Sancho. I acabam els esports parlant de ciclisme. Mavi Garcia va quedar a la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França. La mallorquina baixa així dues posicions a la classificació general, ara és 21ena. La sisena etapa del Tour té un recorregut de mitja muntanya de 153,4 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I Enric Mas va pujar al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'Ertenem va arribar segon, a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric Mas és 5è. Avui, tercera etapa, on la muntanya és protagonista. 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i final en el Berneari de Corconte. El ciclista d'Artà té avui el Port de l'Escudó en 7 quilòmetres al 9% per intentar atacar el lideratge que té avui segons.
3: Gràcies, Toni. En un quart arribem a les 3, fem una pausa i en tornar parlarem de l'eclipsi. Queden 6 dies.

0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: El sector del taxi mira amb molt d'escepticisme la jornada de l'eclipsi dimecres que ve. De fet, les dues patronals, CAEP i PIMEM, preveuen directament un caos per les restriccions decretades per l'administració. L'associació vinculada a la CAEP, en concret, vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha ara a Mallorca, un terç, d'haver 500, s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. Així tot, asseguren que el servei estarà garantit.
9: El mateix president de CAEP Taxi, Antoni Bausà, no farà feina, ja ho ha dit, a la jornada del dia 12. Diu que ja té una edat i que no necessita. I com ell afirma, altres companys que se n'afluixaran de circular perquè les condicions no seran adequades. Tot i que entén les mesures de prevenció i restriccions fixades, també opina que s'estan generant un pànic innecessari.
10: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt, perquè si estàssim recordant molt estem de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
9: Per part de l'altra patronal, la Piment Taxi, també hi ha escepticisme sobre com es garantirà la mobilitat durant el dia de l'eclipsi. El president Biel Moragues preveu que es formin molts embossos i que la circulació, per tant, sigui incòmoda. Tot i que també, en aquest cas, garanteix el servei, avisa que si la situació es descontrola, es retiraran.
11: Si hi ha problemes d'emboss, que signifiqui que un senyor surt per estar en el cotxe aturat a un emboss, els companyeros se retiraran. És a dir, les conseqüències. Si et surt a guanyar dos vets i a transportar gent, si resulta que al final hi ha un bloqueig i resulta que no te pot moure ni cap enbany, ni cap enrere, ni cap aquí, ni cap allà, doncs... Pues...
8: Mentrestant, les administracions insisteixen que la millor manera de circular aquest dia serà a peu, en bicicleta o en transport públic, però així tot se sap que molts ciutadans triaran el cotxe o la moto per moure's. En aquest sentit, també la DGT reforçarà la vigilància, sobretot en les zones d'observació.
9: Trànsit recomana planificar els desplaçaments, escalonar les tornades i extremar la precaució al volant. Durant el dia i la nit, desenvoluparà mesures preventives, vigilància sobre carretera i informació permanent als usuaris. També realitzaran controls de droga i d'alcohol als indrets més massificats. Als panells de les diferents vies s'anirà actualitzant, en tot cas, la informació sobre possibles incidents.
8: En l'àmbit sanitari, els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes aquell dia, dimecres que ve, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència.
9: És una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial aquest dia, el 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí, però alliberaran quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és consellera de Salut.
12: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
8: I el sector nàutic espera un ple complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
9: Jaume Baquer així tot matisa que no serà això extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta, i ja en temporada alta és habitual ja el cartell de complet.
13: Es podrà estar confirmat.
2: Però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
8: I B3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi. Més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
9: La Radiotelevisió Pública Balear mobilitzarà prop de 20 equips, 3 drons i un desplegament multiplataforma sense precedents per seguir en directe un dels fenòmens naturals més extraordinaris que viurem aquí a les illes. L'operació Eclipsi a B3 començarà a primera hora del matí amb el programa Al Dia i també amb l'Ara Anam de Televisió, que oferirà connexions en directe entre entrevistes, experts i recomanacions per observar aquest eclipsi en seguretat. Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a aquest esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: Ho hem avançat en titulars, continuant sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïnats del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. Ana Fernández.
3: Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de Vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paquita Hispan i Carolina Cárdenas.
4: A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfono nos da bastants problemes. Y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local.
13: Es en el momento del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
3: Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
14: Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
15: Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tinc problemes.
16: Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
3: Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: El ritme de l'estiu de Vivaldi, inspirats per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançat i a punt per ajustar-se amb la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les Arts del Solà, on ara mateix només hi ha el Conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i pel qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir 1.200.000 euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve. Sandra Martínez, bon dia.
17: Bon dia. Tres dels arquitectes responsables d'aquest projecte, la Unió Temporal d'Empreses, formada pels despatxos d'arquitectura Coll Clerc i Barceló Balançó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb quatre edificis diferenciats, els tres nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també volen ser un espai obert a la ciutadania. De fet, expliquen, vol ser un born, el born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ens ha explicat Jaume Coll.
18: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no? I plaça perquè els estudiants sortiran, no? Sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
17: En aquest bord que unirà l'Eixample i Amanecer, en aquesta infraestructura del segle XXI que acollirà estudis tan antics com la vida, la música, la dansa, el teatre o el disseny, neix també com un repte mediambiental amb edificis bioclimàtics de primer nivell. Toni Barceló.
19: Tenim la ventilació creuada i després fem servir també a la il·luminació natural, evidentment de tots els espais tenen il·luminació natural, i el sistema fotovoltaic per la generació d'electricitat i, a més, controlem el cicle de l'aigua de tot el conjunt.
17: Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i no cap al fons, al magnànim, com passava amb el conservatori. Els primers pisos del complex estaran també units a través de passarel·les.
8: Tot això és el que hem conegut avui del projecte, però quan serà una realitat, Sandra?
17: I del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, conscient que sovint els terminis són mal de complir, només s'ha compromès a una data, a finals de l'any que ve, la licitació del projecte.
20: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
21: Para mí ha sido muy guay porque nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me ha gustado mucho. De esto cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Digo, claro que yo quiero.
8: És la veu de Nenesi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles.
17: I que podem veure a la Fundació de Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat vol posar rostre a allò que sovint només són xifres, els informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones, que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Marie Calorín Lucat.
22: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, es veu que la primera impressió va ser de la nau un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
23: Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
17: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortesa Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
24: I situacions que a vegades són més complicades, per tant, és un paper que a nivell social és molt important que s'entitagi, especialment de Xalles, també i siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot el col·lectiu.
17: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a Mallorca.

0: Un espectacle de drons a la platja de Serenal i la pirotècnia Cavaller de les Falles de València com a encarregada del castell de focs artificials seran les principals novetats d'enguany a les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni de Portmany.
1: També enguany hi haurà un festival de swing amb actuacions i classes al carrer i un concert tribut a Extremoduro, un espai també per les activitats més tradicionals com la festa de cartaginesos i romans i una ballada de pogo.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats, però, de lleus. Guillermo Ortega, bon dia.
1: Bon dia. Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva a Cantàbria divendres passat, però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Cati Salom és la directora de l'Institut Balear de la Dona.
2: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Pendents avui de la reunió del president de Ceuta a Palma amb el rei i enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: A les 6, Juan Jesús Vives es reunirà amb Maribent, amb Felip VI. Abans, al migdia, ha mantingut una trobada al consulat demà amb la presidenta del govern, Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. D'altra banda, Ceuta ha afirmat que el govern central li consta la cridada per xarxes a una nova entrada massiva prevista per al dia 15 d'agost.
0: Tot això quan a les Illes continua l'arribada de persones migrants. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: Poc abans de les 8:30 s'han interceptat un grup d'11 persones a la carretera Set Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat altres 6 persones a la carretera del Far Set Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la saturació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern espanyol i de l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita sigui massiva. Molts veïnars veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar fins al poble. Carlos Darder és el primer tinent de balda.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui m'ho visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
0: Els taxistes auguren un col·lapse el dia de l'eclipsi solar i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals de CAEP i PIMEM preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure. Afirmen, però, que el servei estarà garantit. Antoni Bausà és el president de CAEP Taxi.
4: Però s'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi estàssim recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
0: Amb aquestes declaracions arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació continua puntual als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

I d'avui és Sant Salvador, és festa, Artà, com dèiem, a nit hi fan la gran verbena, i heu de saber que a les Balears hi ha un total de 1.440 salvadors de nom, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I salvadores són 110 en total a les Balears. Avui que, precisament, fa 81 anys que l'exèrcit dels Estats Units va llançar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i va causar immediatament 80.000 morts i 70.000 ferits, tot i que la xifra mortal va ascendir llavors a 166.000 a causa dels efectes de la radiació. Va ser el 6 d'agost de 1945, a les 8:15 del dematí. Va ser el primer atac nuclear de la història. La bomba era Little Boy i va ser llançada per l'Enola Gay.

I de l'Enola Gay va causar una destrucció total de la ciutat d'Hiroshima. Tres dies més tard va caure una altra bomba a Nagasaki, fet que va dur el Japó a rendir-se el 15 d'agost, i això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. El 1980, la banda britànica OMD, a qui sentim, va publicar aquest Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest episodi. Començam.

0: Idò, com estàu? Ben retrobats, atentol, com cada dia, com feim de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, en què vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Avui, dia de Sant Salvador, dia en què fa 81 anys del primer atac nuclear, en aquest cas a la ciutat d'Hiroshima, al Japó. Això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. I ho hem volgut recordar en aquest programa Tentol, que, com sempre, ja sabeu que juguem amb l'actualitat, també juguem amb les paraules, un programa que, en definitiva, sabem o intentant saber totes les lletres, però sí que qui les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Jun. Miquel Junc, Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: On seríeu millor que aquí?
1: A la platja.
0: Ah?
1: A sí? Casa meva, en el sofà.
0: Sí, però fa calor, clar. A la platja, amb aquest bater de sol.
1: Dins aigua.
0: Sí, a casa nostra, si no hi ha ventiladors, aires...
1: N'hi ha. Aquí també, aquí.
2: Home, aquí estan mosquets, però clar.
0: Ja hi seria la mà. De fet, faria el mort, ara.
2: Estaries allà flotant.
0: Sí, dins la mà.
2: Jo sóc més de bussetjar que de surar com sí. Una boia, però...
0: Però Tentol és, pràcticament, podríem dir que el millor refugi.
1: Eh? Refrescant.
0: Sí. Refrescant, sí, sobretot per aquests dies, eh? Bueno, no. Què tenim per avui, Maria?
2: Què tenim per avui? Doncs començarem jugant a la batussa de Tentol amb un poble de les Balears, sabrem en quin, però també parlarem de la... confirmació de les aigües del nord de Menorca. Se mos ha confirmat que és un gran santuari de catxalots.

0: també hi seríem, eh? Entre, bé, no ho sé, no sé si m'imposaríem molt, eh?
1: A Maria Vico li agrada nedar
0: entre aquests xalots.
2: Sí,
1: t'imagines? Sí.
2: Entre... No sé si m'ho menjarien. Xalots,
0: però, clar, s'allar mig
1: i veure un gos. Boca i entrant tot tres.
2: Ja no m'ho detenen d'un gos, jo.
0: Que allò mos escupin, eh? Que aquesta imatge la varen veure, també.
2: Que mos escupin, no sí, que mos treguin per darrere, que mos treguin per davant.
0: Sí, sí, sí. Perquè, vius, clar... vius. Ah, i vius, eh?
2: Una campanya científica ha detectat 48 catxalots, un 20% dels quals eren cries, una xifra que reforça el paper d'aquestes aigües com una de les principals àrees de reproducció de l'espècie a la Mediterrània Occidental i reforcen també la petició de protegir aquest espai marí clau per a la seva reproducció d'aquesta espècie, dels catxalots. En parlarem amb en Xema Brotons, director de l'associació Turciops.
0: I d'ahir les aigües del nord de Menorca, que es confirmen com un gran refugi, com un gran santuari de catxalots i, per tant, aquesta importància de protegir aquest espai marí perquè se pugui reproduir aquesta espècie. I avui és dia de visita de la nostra cinèfila de capçalera, Neugenia San Pedro.
3: Avui, a Plaça Objectiu, xerrarem d'una pel·lícula que vaig poder veure a la clausura de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. És una pel·lícula que és vera que a mesura que han passat els dies m'ha anat agradant molt més. Se titula El ser querido, és d'en Rodrigo Sorogoyen i la protagonitza en Javier Bardem i la Victoria Luengo. És vera que és una pel·lícula que te deixa pensant una estona llarga, així que després l'han de comentar sí o sí.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
0: El ser querido, de la qual n'hem xerrat, i avui...
1: I na Maria és amiga de tots els protagonistes.
0: N'hem xerrat.
2: No ho volia dir, però sí, clar, el meu amic Javier Bardem, oh, amb aquesta veu tan profunda que té, amb aquesta reflexió tan guapa que fa, gent que no se pot mirar en els ulls.
0: Van xerrar d'aquest nou amic teu que feres dir un menja. Sí, el sentirem també aquí a Tentol, n'han xerrat de ser querido, però avui posarem la cirereta ja d'aquesta participació a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Una persona que l'ha vista.
0: Exacte, en Eugenia San Pedro, que és la nostra cinèfila de capçalera, per saber la seva opinió, que li ha semblat, i també de cara en aquesta estrena que serà a final d'aquest mes d'agost.
2: Dia 26 d'agost, sí.
0: Exacte. Idò, i què tindrem més, Miquel, avui?
1: Avui a la notícia del dia vos explicarem que s'ha inaugurat a Palma l'exposició fotogràfica titulada Materia Ànima, una col·laboració entre l'estudi de Llum i la fundació de Xalles per celebrar els seus 40 anys i a través de retrats volen donar visibilitat a les persones que dia a dia fan renéixer els materials.
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
6: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar

0: de gent que es considera importants i per això els demano confiar en els humans.
1: No puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar. I així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
2: I deu conèixer amb aquesta exposició fotogràfica que celebren, que intenten amb aquesta exposició celebrar els 40 anys de la Fundació Deixalles a través de retrats per visibilitzar aquestes persones que dia a dia fan renéixer els materials. Però a partir de les 5, ja en tercera hora de Tentol, que tindrem, Maria?
3: Tercera i darrera hora de Tentol, a partir de les 5, com dius, mos visitarà un dels músics més excepcionals que tenim a les Balears en l'àmbit del jazz i les músiques contemporànies, que és el trompetista Pep Guerau.

0: I així sona aquest nou disc que Pec Grau estrenarà avui aquí a Tento.
1: Molt bé,
0: que encara no el té cuit del tot.
1: Però estrenem qualque cançó. Exacte. Sí, sí, sí.
0: Aquesta és una d'elles.
1: El trompetista Pec Grau, que ha col·laborat amb infinitud de músics i formacions, fins i tot amb Noel Gallagher, d'Oasis, Paraules Majors, o en Salvador Sobral, també. Boníssim. Dijous de la setmana que ve actua, i no amb un sestet, com està anunciat, sinó que serà amb un septet.
0: És que
1: seran set.
0: Ens acaba de dir. Sí. Ha dit, no serem un sextet, com està anunciat, serem un septet.
2: Tenim una exclusiva, Tentol.
0: Dues exclusives.
1: Dues exclusives, cançons, i que seran un músic més damunt l'escenari.
0: Sí.
1: I serà les nits de Beiva en el marc del Festival de Jazz de Palma.
0: Molt bon concert que tindrem la setmana que ve, dijous de la setmana que ve i una setmana abans. Avui en parlam amb ell, amb en Pec Grau, que ens visitarà. I avui toca fer les fites netes amb el nostre home de camp de capçalera, també, en Tomeu Mesquida.
3: Bon dia, com anam? Com estàu? I d'aquest mes de juliol, que ja deixam enrere, ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears. Però avui me volia fixar amb els arbres, en concret en els arbres tradicionals de secà que tenim arreu de les illes. Què passa quan la calor i la manca d'aigua s'allarguen durant tantes setmanes? Quins impactes tenen? Perquè sovint mos fixam en l'hortalissa i en les cuites d'estiu, però aquests arbres també se'n ressenteixen. Per això avui, a les fites netes, com sempre, contarem amb veus de pagesos, tècnics i gent de fora vila per conèixer de primera mà com aquests cultius, com puguin ser l'olivera, el garrover, les figueres, els ametlers, s'ofreixen o resisteixen en aquestes calorades. Molt escoltant d'aquí una estoneta. Fins ara.

0: Ai, aquesta mateixa desgarrover de música nostra i de garrovers, d'oliveres, de malders, de figueres, en xerrarem. Per això ja amb en Tomeu Mesquida, més tard. I d'aquí 3 hores de Tento, el que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa!
1: És que mos queda perfecte, mos queda perfecte.
0: No. Ja està, Maria.
3: És que he vist la cara d'animat d'en Celestí.
0: Jo sempre, sempre.
3: Sí, sí, sí.
0: I sempre intent mirar-te.
3: Oh, sorpresa.
0: Tu no me miraves, tu miraves per en Bant.
1: Se posa nerviosa.
0: Pinyo fitxo.
3: No, perquè si vols mirar-me pens riar, però sí. No miro post.
0: Ben d'avançar.
3: Que nosaltres, que correu electrònic, sorprenent, que estem tot @ivetresradio.com.
0: Molt bé, dit això, feines fetes, ara ha arribat el moment més esperat de l'estiu, podríem dir que de l'any, perquè feia 2 mesos que l'esperàvem.
3: Això també és una exclusiva.
0: Sí, té una exclusiva.
1: Té un pot de gel lac, vosaltres dir.
0: Té una mica de gel lac,
3: però... Fa bona cara.
0: Ell està ben assegut, ben posicionat, com si estàs el... Sí, no sé, comandant, perquè comanda aquesta embarcació, no?
1: Sí, jo crec que ha tornat... fet volar, ell,
0: sí,
1: avió.
0: Sí, ha tornat 2 mesos després amb Facundo Tenaglia. Com t'ha anat? Bé, fa així. No ha dit ni mu, però ha fet així.
3: Un home de poques paraules.
0: Bueno, unes vacances merescudes, sí, i un viatge llarg, però ha retornat avui. Ha 2 mesos després, aquest Tentol és el seu primer programa en directe a IV3 Ràdio. Gràcies.
3: Quina sort.
0: Comencem.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de pas, en 21 minuts de les 3 en punt, i ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, així com havíem fet el mes de juliol, amb la batussa de Tèntol. Els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les Illes Balears. Heu de venir, si voleu venir, heu de fer el màxim nombre de puntuació, i així, a principis de setembre, reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quin és el millor poble, o ho direm millor, el poble més Tèntol de les Illes Balears. Tenim un pòdium. En tercer lloc, l'ocupa Sencelles, amb 79 punts.
1: Van jugar beníssim.
2: Ahir se varen coronar, sí.
1: Clar,
2: sí.
1: També molt varen d'un equip complicat. És que és difícil fer preguntes en aquesta gent. Sí. Jo no sabia què demanar.
2: Sabien les respostes abans que els donessin les opcions.
1: Abans de fer les preguntes, sabien les respostes.
0: Sí, varen arrencar de manera tímida. De tot d'una anaven una mica despistat, però allà varen remuntar. I doncs 79 punts se varen posar en aquesta tercera posició Sencelles. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I amb 85 punts empatats hi ha Porreres i Capdepera. Per tant, avui, bé, ara ha arribat el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és...

0: Idò, sí, avui jugam amb el poble de Sauva. Sauva és una vila i municipi del Reiguer de Mallorca i limita amb els termes de Mancor de la Vall, Escorca, Campanet, Incabuja i Lloseta. El gentilici de Sauva és sauvagí i sauvagina. I els llinatges més freqüents són Coll, Morro, Sastre, Seguí i Garcia. Maria, i el topònim de Sauva apareix amb l'assador documentat per primera vegada com Alqueria.
1: Sí, Alqueria Xilbar, que és el nom actual de l'equip de futbol del poble, i surt registrat al llibre del repartiment de 1232, formant part del just d'Inca, que són per tot Inca.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguns etimologistes consideren que prové de la paraula llatina silva, que significa bosc, mentre que d'altres sostenen que té un origen preromà o proto-europeu relacionat amb l'argent.
0: I quan es va fundar a Sauva, Miquel?
2: Idò, Sauva com a vila es va fundar l'any 1300 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en un període de creixement demogràfic i econòmic. El nucli urbà es va consolidar ràpidament amb una reorganització urbana atribuïda als colons cristians que varen dividir la vila en tres barris, Camarata, Vilella i Espuig, una divisió que es manté documentada des del segle XIV.

0: Ai, que parada de Sauva. Sauva té més de 4.000 habitants, no és així, Maria?
1: És així, però estan repartits entre els seus diversos nuclis urbans. A Caimari són 846, a Moscari són 656, a Viniamà són 506, a Vinibona no tenim el nombre exacte, i a Sauva, que és el cap administratiu de Llogarets, són 2.305. Tot això, dades recollides el 2025, segons Cine. No sé si han canviat un poc, però bé, per aquí van estirs.
0: Clar, perquè no és precisa aquesta informació. Clar. I, Miquel, quina és l'economia de Sauva, de què ha viscut?
2: Durant segles, l'economia d'aquest municipi es va centrar en el cultiu de l'olivera i la producció d'oli i d'oliva, especialment el nucli de Caimari. Encara a dia d'avui en fan molt d'oli.
1: Se te fon en marxa, fan la fira de l'oliva, els dimonis i, tot el folclore són els carboners, que també té a veure amb això, ben que dir...
2: És que en sap molt de fires,
1: les coïdores d'oliva, sí, no, és que va, un màster tenim. Perdona, Miquel.
2: No. També és explotaven els recursos de la serra, ja que el bosc proporcionava carbó vegetal a les conegudes sitges de carboners i recollida de neu a les cases de neu. Així mateix, l'agricultura de subsistència estava basada en el cereal, la figuera, l'ametler i la ramaderia ovina.
0: Però va arribar l'indústria a Mallorca i què? Què va passar?
1: Com sempre, va canviar. Va canviar aquesta passada que teníem agrícola, no?, per totes les illes, i la dinàmica del municipi de Sauva en concret se va diversificar amb feines, aquestes feines tradicionals van passar a més de ser de mineria de carbó, sobretot a Viniamà, per les seves mines de lignit o carbó mineral, i també la indústria del calçat per la proximitat amb Vinca, que ja hi tornem a ser, la capital de la pell.
0: Sou això, per tot.
2: Capital, sí.
1: Això no ho dic jo, això...
0: No.
1: És així.
2: Un guió que has escrit tu, no ho dic jo. Només ho he escrit.
1: Oh. Però és que sortia així, documentat. Bé.
0: I és així.
1: Vam, ara m'haureu de discutir que no.
0: No.
1: Bé, tanmateix, l'arribada del turisme, com sabem, sí. Les principals empreses també varen agafar un altre caire, i en el municipi hi varen passar ser sectors serveis, com poden ser comerços i restauració, i també hostaleria amb hotels rurals, agroturismes i lloguers de vacances orientats, això sí, al senderisme i al cicloturisme.

0: Avui, un poc de festa. Com van de festa, Miquel?
1: Per allà. Falta ben poc, sí, per les festes patronals. Sí. Són dia 10 d'agost, dilluns, per Sant Llorenç. Els altres nuclis celebren els seus patrons per la Mare de Déu d'agost, que tampoc falta tant, dia 15, dissabte que ve.
0: Ja bull aquesta festa.
1: Dissabte de la setmana que ve.
2: No? S'haurem d'anar segur.
1: A més, també són molt populars els pancaritats, que es fan a tots els nuclis del municipi per arribar a Crist Rei, un lloc ben emblemàtic del poble.
2: I ara que xerraven de fires, Miquel, jo hi torn, perquè una altra
1: no sigui cosa
2: data destacada és el segon cap de setmana de juny, que se celebra la Fira de les Herbes, conegudíssima, una fira centrada en les rondalles mallorquines i en el paper de les herbes medicinals en la cultura popular del poble, en la seva antiguitat.
0: Tenen de tot,
2: I com a punt, se l'estic que això t'agradarà que jo, Pentura, pens que hi podries haver estat, és que Sauva se va fer el pioner festival Sauva Rock als anys 70.
0: No havia anat, encara.
2: Un esdeveniment... No, però
1: l'ha fet més veïdor.
2: No, però se va allargar molt d'anys, això.
0: Era petit. Sí, m'hauria agradat, i molt.
2: Sí, perquè...
0: Bé, i vosaltres dos també.
1: Sí,
2: totalment.
1: Sí,
0: perquè hem de xerrar d'això.
2: Un esdeveniment.
1: Tens raó. Nosaltres també mos hauria agradat.
2: Sí. Jo tenc una camiseta, de fet, perquè se va fer com un remember, un any.
0: Sí.
2: No? Hi va anar?
0: Un revival, No, hi vaig anar.
2: Tampoc. No, i la gent del Gaide no va ser Hugo.
0: Queda pendent. Bé, ja ho diu el refrany, a Mancó són mancorins i a Inca són inqueros, Maria. Però per ballar boleros no hi ha com els seus veïns.
1: Sabeu que
2: ballen. És que són veïnats, Inca i Sauva, clar.
0: Sí, però sabeu que ballen millor, per Sauva.
1: Sí,
2: totalment. Aires de muntanya, top.
1: Jo te'n diré un altre, de refrany, amb una altra empenta. Som a Sauva, és utilitzada per animar a acabar una feina o fer un darrer esforç en el camí. Millor.
2: Sí, hi ha pocs quilòmetres entre Inca i Sauva. Sí, Pentura, sí. Van per aquí, Estirs.
1: Pot ser. A Inca fem molta feina i havíem d'arribar fins a Sauva.
0: T'entenc cap, Maria, de refrany.
2: Jo en tenc moltes. És que, clar, no volia deixar de banda el llogaret.
0: Que mos guanyaràs, idò.
2: Tenc, per exemple, a Moscari, és que no diu una mentida, diu un bori. Un destorp o un disbarat.
0: Clar.
2: A Viniamà, forts com la pedra de la comuna, que tenen la comuna de Viniamà, i allà, com han dit, hi havia aquesta indústria de pedreres i margers. I a Caimari, cullen olives i a Sauva fan soli, en referència de la recollida de l'oliva a la serra de Tramuntana.
0: Clar, a Caimari les cullen i a Sauva el fan.
2: Que això és mentida, perquè ara se fa a Caimari.
1: Sota fona de Caimari.
0: I qui se menja?
1: Nosaltres.
0: El trampa, clar.
2: Jo, mira, si a mi me regalessin una botella de sota fona de Caimari, estaria ben contenta,
1: jo també, menys si el nostre convidat d'avui mos enduen.
2: T'imagines?
0: Era d'un municipi com Sauva. Bé, de fet és, De fet és. I avui concursen, juguem amb ells, en Sauva. Penta! Però abans, com feim cada dia, volem fer-vos la pregunta perquè participeu també en el programa. I la pregunta d'avui, com cada dia, diu així. Que s'estiu vos demanant pels pares gentilicis, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, la pregunta és, quin malnom reben els habitants de Sauva?

0: Vaja, avui està molt festesa.
1: Això és xalero, sí, ja ho diuen.
0: Està molt festesa aquí.
2: Se nota que és dijous.
0: Sí, dijous.
1: Divendres,
0: sí. Sí. Bueno, sabeu quin mal nom reben els habitants de Sauva? És a dir, no sou vegins i sou vegines, no. És a dir, aquell mal nom que els diuen aveïnat, no dins el municipi. Si ho sabeu, podeu participar.
2: Sí, sí, la primera manera de participar és enviar-nos la vostra resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: Au, idò, dit això, ara tornem.

0: Tendal, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Passen 4 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que vos demanant pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar a la Batussa de Tèntol durant aquest estiu. És a dir, què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, avui vos demanam quin malnom reben els habitants de Sauva. Per ara no sabem,
1: per ara
0: no
1: hem rebut cap resposta. Ningú s'ha pronunciat.
0: No. Però... a banda de sauvagins i sauvagines.
2: Per aquí ja sé que ens hermans, però haurem d'esperar que mos ho diguin, perquè de segur que en saben.
0: Clar, jots ulls se'n van cap una encimada d'Ubercó, cap a una cimada d'Ubercoc que ha arribat.
2: Que mos han duit de Sauva.
0: Que té cames.
2: Mos
0: sí.
2: han duit berenar o berenar i sopar, perquè això és enorme. I jo crec que ja mos estan subornant.
0: No ha d'influir.
1: Tots els pobles han
0: no
1: de fer això.
0: De fet, bona puntuació.
1: Tots els pobles els animam d'un mos
0: ha vingut a participar, a concursar. Evidentment, jo crec que esperarem en haver acabat.
1: Sí,
0: perquè si, clar,
1: sí.
0: si la comencem a tastar ara...
1: Crec que no farem el concurs ni farem
0: sumaríem punts, sumaríem punts. Vinga, idoi. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sauva.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: I doncs vinga, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa de Tèntol, però abans, ja ho saben ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Pere Ferrer i visc en el carrer Jaume Estelric de Souba.
9: Jo soc una Vitària Kingles i visc a Souba, camarata. Carrer Safon.
7: Som parents? Som casats?
8: No tenim cap parentiu.
9: Ni una cosa ni l'altra.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Faig feina per l'administració, pel Consell de Mallorca.
9: Jo sóc cantant, vaig pel meu compte.
11: Té molta feina?
12: Què hi fa exactament?
8: Tenc una feinada, ens estiu tramitant moltes de coses i passejant molt també.
9: Jo poca.
13: Tenia algun compromís per avui?
8: Sí, però els he deixat tot de banda per poder venir aquí.
0: Ui, que bé.
9: Que sort, tesor. Jo el mateix.
0: Gràcies.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: Quin tàndem que fan un salvatgí i una salvatgina amb Pere Ferrer i Vitària Kingles. Com estàu?
9: Bé, beníssim.
0: Una cantant, compositora i el director insular d'Artesania del Consell. Tots els salvatgins.
8: Sí, sí, ben salvatgins.
0: De tota la vida.
17: Vam, aquesta encimada, sí. Quin forn és?
18: Sí, perquè...
0: aquesta encimada... Anar, això, clar, amor, mira.
8: És una encimada d'Ubercoc, que està feta avui de matí en el fons de MG, el fons de Camarata de Souba, i és una opinió subjectiva, però és la millor que podreu tastar.
9: No és subjectiu, és així.
0: La millor del món.
18: I d'així, que cada poble vos en dugui una, i així nosaltres farem també el concurs d'encimades.
8: Jo trobo que hauríem de fer així, i a més, cada encimada que duguen 5 punts, i com que som els primers...
0: 5 d'home.
8: No demana molt,
9: no. Demana més, home, ja
8: que és. Fa molts hem de passar que mos diran...
0: Jo vos he vist entrar i dic que anàvem a sopar més tard. No,
8: és per nosaltres, perquè testeu que Souba, a part de Sant Pol de molt guapo, té una calidad gastronòmica brutal.
17: Souba té tantes coses, la veritat, eh? O sigui, que som veïnats, jo que ho conec bé, que tenim família d'allà, és un poble preciós, que té això, aires de muntanya, que feis poble, que feis fires, que... Bé, no vos podeu queixar.
9: No, que va, és preciós, realment.
17: La Vitori no hi va ser en el seu barroc, i tu, Pere, no ho vas presenciar mai, tampoc.
8: Però quina edat me poses, que va.
17: No ho sé.
8: Ja m'havia nascut en els anys 70, això mon pare hi va anar.
17: Però se va allargar fins quin any, ho saps?
8: El 82, crec.
0: Però, clar, Souba té moltes festes, sempre bull de festa, de fet, ara ja deveu bullir.
8: Ah, sí? No? Estimen les festes de Sant Llorenç, eh? Jo t'ho puc contar millor. Clar,
18: sí, pregonera. Perquè serà pregonera, no?
0: Sí. Pregonera.
9: Sí, sí, vàrem encetar les festes ara dia 2, en sou pregó, i ja vàrem fer també els bandejats, la poesia, i ara hem començat.
0: Com va ser aquest pregó? Què hi vares contar?
9: Bé, vaig fer una mica... Okay.

0: Ah, sí, cine dentro del cine, ah, tenia, sí, un nom.
1: No, no coneixia aquesta...
0: Crec que s'ha de així.
1: Sí, sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
2: Metacine, no?
0: Metacine. Li vaig dir cine dins del cine, perquè, clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil sobre el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a... persones humanes, no? No de que res, de que deliris de grandesa en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però estem xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi, així un poc per damunt, és que l'aclamat director de cinema, Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla, que és n'Emília, interpretada per Ana Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estigui llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
0: És molt fort, sí. Sí, sí, sí.
1: I res, conviure en el set, ells dos pues, fomentarà, no?, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
0: I ja tenc una pregunta. Uh-huh. Vas explorar?
1: No.
0: En Valor Sentimental vas explorar?
2: Sí.
1: Sí. Sí. Però és que a mi el cinema així, com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier, m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
0: Jo l'únic que vaig veure passant...
2: El ser querido.
1: Sí, el ser querido.
0: Passant per davant la pantalla com partida de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
1: Ah, vale, veus, sí. Això,
0: no havia de l'inici.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
1: Sí.
0: Que anés pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat, sí, que tu dius.
1: O sigui, en el final crec que... Bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això, la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta, i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Que és el cas del personatge d'ella. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost estrenem a Cine Ciutat. Sí. Que feim un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de, bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat, a les 8, fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tota una sala i hem hagut de fer una altra sessió a la mateixa hora. Que també
2: haurà un segon passi.
1: Sí, però són a la mateixa hora, a la sala 1 i a la sala 2, començaran les dues a les 8 i se connectaran a la vegada amb ells.
2: I encara hi ha entrades per aquesta simultània.
1: Sí, hem obert una altra. Sí, sí, sí.
0: T'he de dir que jo ja tens entrada.
1: Ai, gràcies.
0: Així és que estic esperant aquest moment.
1: Serà xulo, serà xulo.
2: Se pot comprar online.
1: Sí, sí, o a taquilla.
2: O a taquilla. Molt bé, Eugènia, i bon repàs, eh?
1: Sí.
2: Bon repàs en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Sí.
2: I també com a prèvia d'aquesta estrena del Ser Querido, que és una de les estrenes d'aquesta temporada.
1: Sí, de l'estiu, sobretot.
2: Sí, de l'estiu i inici de temporada que,
1: sí,
2: que vendrà.
1: Que valla temporada, sí, ja en xerrarem.
2: Sí, sí, sí, ha estat bueno, ben intensa, també.
1: Sí, ben molt intensa i sense poder respirar, vull dir... Nosaltres ja estem fent tota la programació de l'any i és molt difícil perquè hi ha tant de títols importants que s'estrenen que... No sé, ara me venes cap la bola negra, per exemple.
2: Sí. Clar, l'estiu no és de vacances.
1: No,
2: l'estiu... Pocs dies o pocs moments se pot descansar, no?
1: Sí, sí, sí, sempre mirant cap endavant.
2: Exacte, és un moment per programar, per pensar ja la nova temporada.
1: Sí.
2: Eugènia, allò que puguis descansar, benvingut serà.
1: Gràcies, igualment.
2: Gràcies,
1: que vagi bé.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
5: mur,
3: portada,
5: si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
7: Posa, posa, posa! Posa!

0: I doncs sí, l'associació Turciots ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Moby Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
1: Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
2: Què tal? Buenas, com està?
1: Molt bé, contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
2: Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. O sigui, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, perquè és l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era de declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això du camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres pues, hem de continuar fent feina, aixecar més dades, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que vàrem fer aquest estiu. I aquestes dades són la ratificació que realment vàrem fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de guarda de catxalots, sinó que això és un fet i és real i està allà i és nostre.
1: Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
3: Bé, nosaltres esperem que sí. De totes formes, ja fundamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrere any ha estat aquesta la confirmació, primer una descoberta i al final l'any darrere any una confirmació de la importància per això, per el que ben bé heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat cercant aquests animals. No?
0: I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
2: Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol de Port de Sa Ràpida, on té el nostre treball tècnic de l'associació. Jo, som tot en biologia...
1: Xema, de la mà, te perdem una mica, la connexió.
2: Digues?
1: Si te pots resituar a qualque lloc...
0: Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
2: Sí, ara me sentiu?
1: Ara te sentim, sí.
0: Ara te sentim bé.
1: Ara te sentim bé.
2: Vale, perfecte. I doncs, això, no passa res. Eren dos tècnics de Turciops, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una tècnica en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboram habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no navegam cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més enfora que no pas el que veiem. A més, hem de tenir en compte que els catxalots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, les cries quan s'han bussejat estan més temps, però les petites costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I la recerca és dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar la benzina i després ens van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició i me'l va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats pues, a prop de Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya. S'han fet vol de dron per mirar l'estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de vora un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
0: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això, no sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
2: Bueno, no sé quant de temps tenim.
1: Tenim 5 minuts, clavats.
2: No, mireu, el catxalot és un animal amb marge emblemàtica, tinc molt a dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que existeix actualment de preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major cervell de tota la natura.
0: Wow.
2: No ha existit mai, ni existeix, un cervell més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i defeca en superfície. Això fa que fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal com captura calamars de profunditat i de fer que superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar el fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho d'alguna manera. Abonen, amb les seves excrecions, aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic, entre altres coses.
0: Vaja, i tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
1: Clar,
0: on
1: que és molt, trobat. Un 20%.
2: Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai. Que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molts anys. Aleshores, perdre una cria suposa un impacte molt greu per la població. Aleshores, el Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè és precisament el mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant, no? Aleshores, realment, en aquest moment, tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que, òbviament, hem de treballar per conservar.
1: És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots, és a dir, és bo de fer, por una, o mal de fer?
2: Bueno, mal de fer, bo de fer.
1: Si no són científics, ben què dir.
2: Si naveguem. Si navegueu, se poden veure. Sí, òbviament, és molt més fàcil si se segueix per acústica.
1: Clar.
2: Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, a les Balears, sí, és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no miram la mà. Navegam per damunt la mà, però miram ben poc. Aquesta gent... No sé, els dofins, que són molt més costaners. A mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tan lluny, no? L'única diferència és que abans no mirava la mà i ara sí que la mirava. Perquè estem avorrits, estem en un de canostra i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement hi passam per damunt d'ella perquè me vull anar a aquella cala a nedar, me vull anar a l'altra banda, no? L'empleem com un mitjà i no com un fi mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
0: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
2: Sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofingistats, una setantena de cap d'olla grisos, polcamulà també, sí, és el que vos dic. Si miram, arribes a veure.
1: I de Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir encara.
2: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
1: Això mateix. Gràcies, Xema.
0: Gràcies, Xema.
2: A vosaltres.
1: I bon viatge. Bona navegació.
2: Moltes gràcies.
1: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. D'aquí mitja hora, el rei Felip VI rebrà en audiència el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Abans, però, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Provenç. Pendent de tot plegat, al Palau de Marivent hi tenim la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, què en sabem de les trobades?
6: De moment sabem que ha estat una reunió amb molta sintonia. El president de Ceuta li ha explicat a Provenç la greu situació que pateix la ciutat autònoma. De moment, Provenç no ha parlat davant les càmeres, però sí que ho ha fet a través de les xarxes socials. I en aquest cas diu que això no és una crisi normal, habitual, migratòria, sinó que va més enllà, que és un atac contra la integritat territorial d'Espanya i una emergència de seguretat nacional. Diu que consterna escoltar el president de Ceuta confirmar que havia advertit setmanes abans el govern d'Espanya de l'increment de persones que estaven creuant il·legalment la frontera. El problema, diu, no ha acabat i la crisi segueix sense resolver-se. Tota la solidaritat afegeix de Ceuta, del poble, de les Illes Balears, diu, perquè viuen atemorits i assediats dins de la seva pròpia ciutat. Manté que comparteix en Ceuta que la frontera del sud d'Espanya se sent abandonada, quan diu, s'hi sent ella a les Illes Balears, aquí on hi ha també una augmentada pressió migratòria els darrers anys. I diu, i critica, recordem que els dos són del Partit Popular, que el govern d'Espanya està de vacances, està en crisi i segueix sense posar-hi remei.
5: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs, com deies, paraules de la presidenta Marga Provenç a través de les xarxes socials i seguirem pendent doncs, de la reunió amb el rei prevista d'aquí mitja hora a les 5:30. Mentrestant, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a Ceuta el proper 15 d'agost. Les crides a tornar a entrar per la costa de la ciutat autònoma s'estarien fent a través d'aplicacions i xarxes socials amb l'objectiu de coordinar l'acció. La ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
7: Guardia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
5: Pel que fa a les illes, aquí a les Balears, durant el dia d'avui han arribat tres embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat aquest migdia a Formentera i les altres dues han estat interceptades durant el matí a Eivissa i a Santanyí. Altres qüestions. L'Ajuntament de Sóller organitza per acollir dissabte la manifestació contra la saturació turística. Ho ha explicat el tinent de batle de Sóller, Carlos Dardé.
8: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues sentin a gust, no? I per això pues aquesta feina que s'està fent.
5: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Grau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.

0: I així com us sentiu sonarà el nou disc que traurà el vilero Pep Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui, Atento, aquesta cançó inèdita. En Pep Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
1: En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament.
2: En profunditat.

0: Pep Grau, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Ben retrobat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
1: Sí, ara vam gravar aquest disc a Tener Mer de febrer, d'enguany, i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos pel Castell de Bellver, pel Festival de Jazz, però, desgraciadament, tot va en l'estiu, tot va un poc més lent i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
0: clar,
1: bueno.
0: Clar, dur feina.
1: Sí, sí, sí.
0: Com serà aquest disc?
1: Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap en el Latin Jazz.
0: Sí, ho sentíem.
1: Me fa ganes com a... Sí, el primer dia que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a que nostre, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors... Pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
0: És a dir, que era un deure pendent.
1: Sí, sí, sí. Sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com l'Andreu Pitar, que en Benji Avichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
0: Bons noms, tots.
1: Sí, sí, bons amics.
0: Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc,
1: sí.
0: No? Inèdita, diguéssim.
1: Exactament. L'altre disc va ser Sestet, i eren pràcticament els mateixos, el bateria era en Henri Fuster,
0: sí.
1: I, però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos, pràcticament. Sí, hi havia en Toni Baquer, també és l'altre disc, el Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar amb molts, i mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
0: Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
1: Exactament.
0: Sereu set.
1: Sí, en el final de... Sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina, això en l'estiu també és molt típic en ser música, un està aquí i l'altre allà, i per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Koeman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és un, per jo un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
0: Clar, no serà en la mateixa formació que heu enregistrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
1: Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre de la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i sí, i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
0: Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Fins on podeu estirar aquestes cançons noves, per exemple?
1: Doncs pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siular pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis entens, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert d'improvisació. Llavors això me dona moltíssim de gust, perquè parla molt de gust de sentir meus amics tocar, o sigui, és un espectacle, escoltar-los.
0: Clar, tu dos allò que d'allò que passa el més gust, no?
1: 100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament. I sí, sí, és de les coses que me fan més feliç poder escoltar i tocar amb els meus amics.
0: Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè
1: exactament.
0: Mai saps per on partiran o què faran o amb què t'agrairan, no?
1: Sí, sí.
0: La participació a la formació.
1: Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar disco, me'l varen veure allà directament. I del que tu tens d'idea dins el cap se transforma en algo totalment diferent, ja t'he dit, però sempre cap a millor. I l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit, o sigui, va ser una gravació d'un dia, van gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de matí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
0: Clar, fer rimes llatins està per més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
1: Jo crec que sigui orgànic, intentant que ho sigui sempre. El que sí que... No sabria com explicar-ho. El millor com que mos ha donat un poc més de llibertat en quant a la improvisació, per el que te comentava, que són melodietes molt curtes, que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. A lo millor l'altre disc va ser era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més, no sé, ser melodia més enrevessades i tot un poc més enrevessat, però també hi havia molt de lloc a la improvisació, o sigui que sí, sí.
0: Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes? Vinga, després la comentem.

0: Gràcies per aquest deure pendent que tenies, perquè és una delícia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Brutal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A més, se trobaven a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no? Aquest jazz d'aquí.
1: Sí, tenim molt bon músic, molt bon referent, Nissim Montero, Nana Ailé, ara hi ha un olot, un Abel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Abichuel, en Pai Lluís, cada vegada per ahir que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè, bueno, almenys per això és una música que m'encanta, i tenir-la aquí, doncs, és el mel.
0: Però tan fresc com sona en aquesta composició...
1: Això és la part bona de no ser, que sona fresc, i les gambes són fresques, també quan t'ha fallat, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té, que és fresquet.
0: Clar, fresc.
2: I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
1: Jo crec que de cara a setembre, octubre, com a molt, és per tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir de estar a l'ordenador com està, però... Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Grau me'l farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
0: Clar, a part d'aquesta frescor, no?
1: Sí.
0: Que sentiu vosaltres.
3: Dilluns aquí Tento l'entrevistàvem amb en Ferran Pereira, que al Festival de Jard de la Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
1: Ben merescut.
3: I li varen demanar per músic d'aquí que destacaria.
0: No en volia dir ella.
3: Ell no en volia dir, però després... N'hi van sortir dos.
0: Va dir dos.
3: Un era Antoni Baquer i l'altre eres tu.
1: Ai, Déu meu.
3: No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
2: Els teus amics, que dius. Quina sort.
3: Ja són destacables.
0: Sou bons germans, tots.
1: Sí. Hombre, és veritat que fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per en Tomeu García, el trombonista, que per jo és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. I internacional. En Joan García, el seu germà, també.
0: Que ara actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Exactament.
0: D'aquí un dies.
1: I després, sí, també tenim en Enric Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Loicari, bueno...
0: És que tots són espectaculars.
1: Jo, clar, no sé si perquè els m'estim molt, però sí que és veritat.
0: No, és així.
3: Tenim bon jazz a Mallorca.
1: Bon jazz, sí, tenim molta sort, és veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira, en Maria Schneider, per Europa, en la Big Band, i era un espectacle, perquè jo fa un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per la gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Vienna, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a casa nostra, Déu meu.
0: Quina sort. Tant de músics i tota una generació que és tan potent.
1: Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, ho ha inspirat molt.
3: Per dir que cada vegada va més, també. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz, i et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils sempre hi ha els mateixos, però és que de jazz cada vegada surten més fornades i més fornades.
1: Sí, és espectacular. Jo hi ha gent que a vegades que anem ahir mateix, estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo, i després a Manacor, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota d'on venen, i sí, som mallorquins, i dius, ostres, és espectacular.
0: Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, veus pujars i sensibilitat, fins i tot gent molt jove, molt jove.
1: Sí. Ahir hi havia Naina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui, que nostre. I tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona, i per el que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears, i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los, perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part del que disfrutes, també te donen una energia que t'alimenta, en certa manera. I sí, moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
0: Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Porto Cristo, que hi podrem veure.
1: Això, bueno, ho organitzam en l'associació SESCAT de Manacor, i ahir vàrem fer el primer concert en Naina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'eclipse, que no sé si...
2: Momento!
0: Eclipsats.
1: Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i en Joan García. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí, també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem Tenor Balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
0: Quina programació, clar. I a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, una de les darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb en Fran Ramos.
1: Sí.
0: No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades... Clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
1: Sí, ja t'he dit que vàrem gravar amb en Franqui el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, i hem fet això, la gira aquesta amb la Maria Schneider, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també he anat molt, i per Andalusia, Mandaut Salim, i bueno, i l'estona que puc, pues, fer feina per fora de vila, que fa bastant de gust com de tocar.
0: Què hi fas a fora de vila?
1: Tenc una caseta i un pot d'hortet, un pot de jardí, un pot de tenir el més guapo i net.
0: I tens hortalissa propi d'aquesta temporada? Sí, em guanya
1: de dir que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot de vents a feina, però sí, em fa molt de gust d'estar... com a tranquil, és el que pare m'ha hagut de desconnectar.
0: Però bé, fas tomàtiques...
1: Sí, preves. Molt típic d'estiu, sí.
0: Bon trampó, bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat, tu, amb Tomeu Garcías, en Enric Fuster, per exemple.
1: Fuster, sí. En Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser un disco superfresquet, també, el mateix, o sigui, ens vàrem veure l'estudi i vàrem fer un parell de tomàters de cada tema, i sí, sí, i el que surti.
0: Un gust, idò. Quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
1: Sí, tot serà temes propis i seran tots els 5 temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc, Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa tal. Aquestes...
0: Clar, aquestes sonaran.
1: Eh? Sí, segur.
0: Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
1: Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, amb Aire o Ibadà, que són temes que escolta ben petit, i com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert i quasi mai venen... Per fer...
0: Que bé.
3: Clar, no hi pega bé amb aquest projecte nou.
1: Exacte,
3: no?
1: O sigui, està totalment de dins.
0: Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? Com va ser la teva...
1: Pues va ser per en Llorenç Barceló, gràcies a en Llorenç, perquè sí, estàvem tocant amb un grup o que s'ha de Reboster, fa 3.000 anys, això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyu. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar, tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja vàrem fer setet, i després els dos vàrem dir, anem a Barcelona a estudiar, i a partir d'allà, pues, una cosa ha dit a l'altra, i sense donar-nos compte, pues, estem aquí.
0: Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco, ara.
1: Sí, ara també xerrant per telèfon, clar, cada tant, i em posa el dia, men, com està, i sí, superbé.
0: Amb aquesta gent de pel món que té.
1: Sí. Ah, no sé per on deu ser, per Argentina o per allà, suposo.
0: Sí, eh? No resseguim l'allendar Estur.
2: Estan xerrant del pianista, sí, amic d'en Rosalía, no?
0: Amic, sí, pianista.
2: Que toca, sí, que ara no m'ho volia equivocar, però sí, el darrer concert va ser argentino.
0: No, he mirat a Ana Maria perquè, clar, Ana Maria segueix seguida.
2: Rosalía l'àlega, com s'ho digui.
0: Ah, d'acord.
2: No, però...
0: Tu els has vist, per cert?
1: No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altra gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
2: Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venien ton pare i ta mare, que va ser com el que vares començar a escoltar.
1: Sí.
2: Vares conèixer jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, sí, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
1: Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir, buah, no entenc res, no sé què està passant.
2: Què és això?
0: Sí, sí, sí.
1: Però a poc a poc anava escoltant i hi havia algo que me feia que m'encantés i em va enganxar i ja em vaig quedar allà.
0: Bona entrada, sí, sí. El món de jazz. Buah,
1: sí, sí. Dizzy Gillespie és superdivertit.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Bé, i si nota cosa, aquí, eh? No,
1: bueno, sí. ojalà que sí, però...
0: Si nota,
1: eh? Però sí, disfrutant.
0: Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... Bones de passar, suposo, bé.
1: Vale.
0: Més, pim-pam. Vinga, som-hi.
4: El paraulòmetre.
0: I de li dèiem el paraulòmetre, però Pep, no res que suposi respecte, no?
2: Total, ni té por, però llavors va de fer. No te preocupis, que com a compensació te donarem un tros d'ensaïmada amb overcocks.
0: De sauva, eh?
2: De sauva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
0: Clar, tot quan... entrarà xerrat sempre, supòs.
2: Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu, quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pintura, no és aquesta?
1: O sigui, per això...
0: Per tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Personalment.
3: És que t'ha agradat més fer.
1: De Maria Schneider, sense dubte.
3: Sí. El que vam de fer ara, no?
1: Sí, bueno, va fa 3 anyets que cada any fèiem una gireta i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjàvem 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... Vull dir, és una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, el més gran. Encara que la Noel Gallagher va ser espectacular, també.
3: Clar. Però... No t'ho esperes.
1: No, de fet, quan varen dir la Noel Gallagher, vaig de cercar qui era, Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, perquè vaig dir, no, serà qualsevol persona rara.
0: Te ressonava el nom, però dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
1: Va venir aquell i va dir, no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, pues sí.
0: Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell, i amb els músics?
1: Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni me'l va mirar la cara, en els metals.
3: Bé, són un poc així, també.
2: Sí, s'ha d'anar a demanar si eren simpàtics, sí. Tenen un poc de mala fama. Ah.
1: Després, sí, va ser simpàtic.
0: Quan com... havíeu actuat?
1: Sí, quan va acabar me'l va convidar en els camerino. Sí.
0: Perquè havia anat bé.
3: Si no s'hagués sentit bé, no.
1: Bueno, sí. Però va ser molt... Després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres, què passa aquí?
0: I saps qui t'havia triat? Si era ell?
1: No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era,
0: sí.
1: Que van tirar un currículum perquè l'Albert Petit el coneixia qualcú i va dir, em manda un currículum allà que potser... I va dir, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga, o sigui, totalment,
2: ara una cosa,
1: totalment...
0: Ostres!
1: Sí, randomíssima.
0: Però... Saratoga, sí, va despegar allà.
1: I va dir, manda un currículum allà. Vam mandar i van dir, ah, mira, t'han triat. I em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb tota un petre sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer.
0: El món sorprèn, eh?
1: Sí. És espectacular.
2: Que bé. Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te m'entens?
1: No, igual. Cada concert és una cosa diferent.
0: Clar, deuen votar whatsapps i deu dir, ara qui és?
1: Exacte.
0: Ara hem quedat per dijous, ara hem quedat per dimecres.
3: T'ha de posar un bon nerviós, això.
1: Se m'ha espanyat el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb qui toc? I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
2: T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
1: Vale, ostres,
2: que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
1: no, potser. En Aile Sosa, a la bateria, i en Aile Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis en plan un poc més
2: total.
1: Latino.
2: A més, van tenir una posta de sol espectacular.
1: Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
2: Perquè... O sigui, ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
1: Moltíssimes gràcies.
0: El vostre homenatge a Miles Davis, en el centenari.
1: Sí, en guany fa 100 anys. Mm-hmm.
2: Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè, clar...
0: Sí, eh?
1: Gran, Miles Davis, sí.
2: I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert aquest estiu de moment?
3: Encara en queden.
0: Sí, clar.
1: Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguapes, però de nou crec que seria Jazz Avient, en Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc que és com un amfiteatre com amb 8.000 persones.
0: A on?
1: A França.
0: A França.
1: A vora Lyon, sí. I me'n record que la Maria va acabar el bodo com a mig també emocionada i tots estàvem emocionats i va ser com una cosa dir, preciosa. Mm-hmm. Sí, crec que de moment aquest.
2: Mm-hmm. Genial.
0: Que bé.
2: I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanya aquests dies?
1: Pues, mira, tornant a Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
2: En Miles, ja esteu amic. M'encanta que digui en Miles.
1: En Miles
0: Davis, que de fet, tornant a en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
2: Ah, sí, cert.
3: I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain,
0: sí,
3: que va ser Increïble, sí. Va ser increïble.
0: Has anat?
1: No, estava tocant.
0: Ara mos hauries fet crònica teva, no, no, sentimental, d'aquest concert.
1: Però en Antonio estava de gira, en Maria també, en nosaltres, i van, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I, uau,
3: no, un format espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
1: Sí, coneixem molta molt de gent. Món, no? Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, sí, és per disfrutar-la. Sí.
0: I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm. aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que, sí. que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
1: Ara, la veritat és que aquestes darreres setmanes estan sent superintenses, però ja a partir del 16 m'he agafat unes mini vacacions forçades.
0: Podràs descansar.
1: De tenir 15 dies d'aturar. Com per estar, però després ja a partir de setembre torna-hi.
0: No? Quan comences el curs en el Liceu?
1: Dia 14 de setembre. Sí, que ja és aquí,
3: encara
1: també.
3: Pot descansar un poc.
1: Sí.
0: Això farà que te'n vagis a viure a Barcelona o aniràs i vendràs?
1: No m'agrada massa fora vila. Crec que faré pujar i baixar cada setmana o alguna cosa així. Quedaré algun dia si tenc qualque cosa per allà, però intentaré quedar aquí, sí.
0: Pep Grau, un gust.
1: Moltíssimes
0: gràcies per venir a Tèntol, per poder escoltar, per deixar-nos escoltar part d'aquest disc amb aquestes dues cançons que hem sentit, i bon concert.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Radio As, informació.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
3: Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah,
4: sí. Servei públic.
5: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
10: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
11: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Avui, doncs, Tomeu Mesquides, ja és aquí. Com estàs?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'entabana un poc de calor.
0: Sí, ja. Tu, Tomés? Sí.
2: Ets de tensió baixa, com jo? Doncs
1: pues, té pinta.
2: Sí, no?
3: Però de tenir...
2: Sí, sí.
1: El vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
0: Deixes prunyat, eh?
1: Sí, sí, a mi m'entabana. M'entabana, no ret igual. Però, molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
2: Clar, clar, aquí en l'aire condicionat, ben a de vora, que el
1: dia... És un bon refugi climàtic.
3: Sí, sí, sí. Jo venc aquí més per l'aire que per res.
1: Ja s'ha dit, ja s'ha dit.
0: És que l'atento, saps? Calatentol,
1: no? Sí, sí. Millor aquí que ara davant la mà.
0: Exacte, per passar una mica la calor, perquè, clar, fora vila, la calor...
1: Sí, no dona treva. No. Dona treva. De fet, és el tema que vos proposàveu avui. Molt ben...
0: És el tema d'avui.
1: Molt ben enfilat, celestista.
2: Sí. Sí, sí, sí. No serà que tenia un paper davant en celestí.
0: No, paperet. És que no passa paperet, gent meu.
1: Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerrant molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veurem l'any que ve també tenen... M'interessava veure mem quines conseqüències... O sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
0: Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secar.
1: Sí, són arbres
0: que... Que ja no sé si s'han de regar ara.
1: En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal.

0: i zones d'esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
1: Genial. És que 20 dies de 36 graus són
2: molts
1: dies.
0: Són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat, o nosaltres mateixos, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, el que si no hi ha conhort, tots m'ho anaran per avall, així com els arbres. I, a part d'això, és tema de l'aigua. És veritat que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant... No és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable. Que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de, sí, de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues, enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
3: De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
4: Sí.
0: Sí, això és el que vols dir. Sí, sí, és així, és així. I de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara dur insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses. No hi havia desaladores. Si tenies pou, tenies aigua. Si no tenies pou, no tenies aigua. No te'n podies anar a cercar camionades. I aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametllers i figueres ja són varietats que precisament a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És veritat que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes, avui ven que donar dades que són per posar-se...
1: Catastròfiques, no?
0: La veritat que avui no riurem molt, haurem de posar en potes a la nostra part.
3: L'home dels temps, en Tomeu Mesquida.
0: No, però clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això, cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys, 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
3: Ja estan flipant.
0: Estan dient, hola, que feia.
1: I clar, que fa un arbre quan ja no pot aguantar més la calor? Perquè fugint o no pot fugir?
0: No, estan...
1: Està clavat en terra, no.
0: Supos que si poguessin partirien, no?
4: Qui et que mira fins que ja te deixa de mirar.
0: Aquí vos quedau. No, en realitat sí que tenen estratègies arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de ses fulles hi ha unes portetes microscòpiques que ara tornem tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
1: Fa molt de temps que no estudia això.
0: Coneixement del medi. Que són aquestes portetes que afavoreixen l'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura tanquen i eviten així perdre molta aigua i molt de vapor. Wow. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
3: No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
0: És una manera de sobreviure, no és el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesis o mullant aigua, no?, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits, el que duguin penjant, les ferides que els hi facin, els posa en una situació una mica més delicada. Per tant, això, el arbre comença a triar, ja que té pocs recursos, a on els destina, i pot ser que les produccions se vegin minoritzades, sí, no sé com dir-ho, sí. Afectades,
3: minvades.
0: Minvades, gràcies, Maria.
4: I de tot això ens n'ha parlat Andreu Vila, que és enginyer agrònom, precisament del cas de l'olivera.
0: Sí, començant per l'olivera.
4: Un dels llenyosos per excel·lència.
0: Que en principi diríem que dins el món pagès se xerra informalment, que series que més bones perspectives està tenint aquests darrers anys amb aquestes calorades, si he volgut començar. Clar, per ser sempre més optimista.
3: Ah, molt bé.
0: Sí. Escoltant, Andreu.
5: L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens reg de suport quan hi ha temperatures tan altes, és a dir, que l'olivera transpira molt, el que acaba passant és que

0: es deshidrata el fruit i fins i tot arriba a purgar, és a dir, arriba a caure el fruit a terra, l'oliva a terra, i el mateix arbre l'expulsa per regular-se. Llavors, bé, té un límit, i els estius com aquests, que estan sent tan llargs i amb temperatures tan altes i això, doncs, sobretot, ja et dic, si no es poden regar, tens aquest problema de que puguis tenir fruits deshidratats i que et puguin caure.
1: Això ens deia en Andreu Vila.
2: Sí, clar, no és que se moriran, però pot ser que comencin a mullar olives, que és una cosa bastant preocupant si hi fas oli, per exemple.
3: Home.
1: Clar, sí. Perquè llavors clar. No hi haurà oli.
2: Sí, serà una producció, sí, més justeta.
1: Mm.
2: Clar, l'arbre tria, i a lo millor no te pot sobrar tots els fruits, en triarà alguns.
1: Clar. Fa selecció, vaja.
2: Selecció, selecció. Mm. I qualcú podria demanar-se. I regant, podrien solucionar aquest problema.
1: Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que,
2: sí,
1: que no hi tens
2: crítics,
1: aigua.
2: Sí, exacte, en moments crítics pot ajudar, sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un...
1: Clar.
2: Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... Quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, durant la seva activitat, i ja l'arbre li pot regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc es bo fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial.
1: Clar.
2: I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden sobreviure.
3: Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
2: Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret pels arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, és un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a Andreu com així a l'olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
0: Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus, i per tant el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor, doncs, ens baixa la preocupació, perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
1: Mira, també va bé.
2: Sí, va bé.
1: No?
2: Sí.
1: La calor.
2: Quan t'arribes a calor, les mosques no s'enamoren i
1: sí,
2: 32-33 graus els hi fuig activitat sexual.
4: Mm. Però això en guany n'he vistes tan poques.
2: Les mosques normals, no t'ho sabria
4: no
2: dir,
4: sé,
2: hauria de ser que això
4: és mosca de
2: sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui, que deixen de reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
3: No té sentit existir,
2: sí. Exacte.
1: Va, passam a un altre llenyós.
2: Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. El Garrobé, un dels altres que tenen bona fama...
1: Anem amb degradació?
2: Sí. Una mica.
1: D'acord,
2: sí.
1: És degradació, sí. Això.
2: Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les garrobes han canviat o s'han pintat abans de color?
3: No.
2: Creus que no ho heu sentit, eh?
4: No.
2: Bé,
4: llavors
2: he dit jo, penseu que això és que han madurat abans, com pot ser amb res...
4: O que han mort directament.
3: S'han torrat en el sol.
1: Què ha passat enguany?
2: Què ha passat? Mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
5: Que les garrobes ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc exprest. Tu penses que la garroba no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda, però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garrobes caiguin a banda d'hora. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrobé, tot i ser molt potent d'arrel, passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i després... quan comença a fer la primera ploguda o baixa la temperatura, li pega un fong que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per aquest fong, dirien que aprofita la debilitat de l'arbre del garrover per mort de l'estrès, de la calor de l'estiu.
1: Mm-hmm. S'ha torrat, la garrova.
2: Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
1: S'ha cremat, però, tantes hores de sol.
2: S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació, ja també s'hi passa estens. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, mm-hmm. però quan se pinten la garrova vol dir que tornen negres. Mm-hmm.
1: Clar, que està pintat i està madura, no és el mateix.
2: Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb en Miquel en xerrar fa uns dies, ja n'he vist un pop en terra, però bé, enguany s'ha d'alentrar tot, inclús se recull de ser garroves. Mm.
3: Com tantes altres coses, però què és el que fa que un garrover sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
2: Mira, idò, té les fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquests, quan els toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua. Tenen un sistema de rel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres, cerquen quilòmetres, no ho sabem,
3: no ho sabem, però tu sí.
2: Se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua. Però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent únic o, i així tot ho passarà una mica malament. I he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tenim avui, que és tècnic i ell fa de planterista de garrovers, que mos conti una mica perquè pensa ell que és l'arbre que podria aguantar més així com s'olivera.
6: Prioritzen la supervivència i davant el creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les rels per avall, poden anar a metres de profunditat a cercar l'aigua, i si no, s'estenen en horitzontal un 30-40% més enllà de la seva copa. I després, un fet que també fa que puguin tenir aquest verd intens d'enfrontar altres arbres és que és una lluminosa. Ella mateixa és capaç de crear-se el nitrogen, en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen, i els hi dona aquest verdor que els caracteritza. Després, també els farratges o les herbes se'n beneficien. Si mos fixam dins un camp de cereal, el cereal que hi ha davall els garrovers sempre tenen un verd més fosc i tenen més altura.
1: Clar, aquesta calor de juny, que des de juny és...
3: De juliol, d'agost, de maig...
1: Que és intensa, i clar, afecta a oliveres, a garrovers i altres arbres.
2: Figueres, ametllers, sí. Avui no han tingut temps de
1: xerrar. Xerrarem demà?
2: Demà.
1: Vol tornar demà?
2: Si me voleu, torn.
1: No, convidadíssim.
2: Xerrem demà, xerrem.
3: Ai, que bé,
2: demà.
3: Sí. Demà, també sí. Torno, m'encanta.
2: Jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
1: No, aquí ha estat com un repte, no?
2: Perfecte.
1: Tirat a l'aire.
2: Demà ho acabem de xerrar.
1: Vinga. Perfecte.
3: Gràcies,
1: Tomeu. Demà xerram.
2: No, afegim paraula avui?
1: Sí, vinga, sí.
2: Sí, això. És que és molt guai, això d'avui. La duc guardant des de que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torno el crèdit, que abans
1: no
2: l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar.
1: Agostatjar.
2: Ho heu sentit mai?
1: Sí.
2: Val. Segons el Covemon, ja està. Sí, val.
7: Sí, ja està.
2: La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. Jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
3: Ai, no sap tantes coses, Celestí.
1: Tenim poc temps. Quatre minuts, eh?
2: Celestí Cor, que hem de fer una altra cosa.
3: Jo te trec.
1: Sí, conta-ho tu. Millor.
2: Segur. Mira, la primera excepció és que es crema o secar les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta.
1: Sí.
2: Que és...
3: I d'agostatjam.
2: Sí. I d'agostatjam. A part d'entabanar, s'estiu també.
1: Demà seguirem agostatjant-te.
2: Demà seguim.
1: Vinga, fins demà, Tomeu. I de ben garrata final de Tentol i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning brings the dawn in.
7: Idò, avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes, però experimentant amb les noves tècniques va començar a fer art per ell mateix i va arribar, com tots sabem, és el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn Monroe.

Però no, la seva relació amb la música i de tot va néixer quan va crear The Factory l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, se gravaven pel·lícules i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que va sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground.

I és que per aquesta factoria un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.

0: Avui, precisament, que fa 98 anys que naixia Andy Warhol. Sí, sí. T'hi hem dedicat aquests minuts finals. Demà hi tornem. Que vagi bé.
1: Fins demà. Andy walking, Andy tired.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. Continuem ben pendents de l'audiència entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per tractar l'arribada massiva de persones migrants fa uns dies a la ciutat autònoma. La trobada se celebra al Palau de Marivent. Allà hi és la nostra companya, Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, ha començat ja la reunió?
4: I de fa no res, no podem dir que faci ni 5 minuts que ha començat, perquè tot i que s'havia avançat inicialment a les 5 i mitja, finalment el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha arribat aquí al Palau de Marivent quan mancaven 6 minuts per les 6, casualment. En aquell moment ha sortit el rei Felip VI a les escalinates de Marivent, quan sol ser habitual, quan fa una recepció en aquest palau d'estiu. De tota manera, sí que podem dir que inicialment durarà al voltant d'una hora. El president de Ceuta explicarà en primera persona al rei quina és la situació que viu la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va patir la setmana passada i que encara avui no viu en els seus carrers la normalitat que els agradaria a tota la població. De fet, varen haver d'anul·lar les festes patronals a la ciutat, que era just ahir el patró de Ceuta. Com vos dèiem, el rei Felip VI ha saludat davant les càmeres el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i en aquests moments ja intercanvien opinions en el si del Palau de Marivent.
3: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs continuarem actualitzant quan acabi aquesta trobada. Abans, però, d'aquesta reunió, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Proens, qui també està previst que tingui a aquesta hora els mitjans de comunicació. A través de xarxes socials, Proens ha explicat que ha compartit amb el president saudí la preocupació per l'arribada massiva de persones migrants, un fet que considera que suposa un atac contra la integritat territorial d'Espanya. També ha compartit que les comunitats del sud de l'Estat tenen un sentiment d'abandonament per part del govern estatal pel que fa a la pressió migratòria. Canviem ara de qüestió. Un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair. L'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. I encara en crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys a Sineu per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. El furt es va fer a un habitatge i les joies ja han estat retornades al seu propietari. Més qüestions. L'AIO ha presentat una estratègia per reforçar les mesures d'estalvi d'aigua que preveu campanyes informatives i la recuperació de sistemes de recollida d'aigua. Però, a diferència d'altres ajuntaments menorquins, com Maó o Sant Lluís, no preveu restriccions en el consum. El regidor d'Urbanisme, Llorenç Mascaró, assegura que la xarxa de distribució és una de les més eficients de Menorca.
5: La prova és que l'any passat ja van posar sensors de fugues, el que ens ha permès que seguim la població que tenim menys fugues, menys d'un 11%. Per tant, és una bona notícia i que hem d'agrair a tot el poble en si que col·labori amb aquest tema.
3: Amb aquesta informació arribem a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està avui l'Aviador? Ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.

0: Nosaltres Ràdio és patrimoni.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6 i 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions, perquè el bol màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània, creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura.

0: I volem xerrar avui amb la músic i antropòleg, impulsor d'aquesta peça, que és Xema González. Xema, com estàs?
1: Molt bé.
0: També hem de dir que Namara Aguiló és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortella és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Xema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot, i què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística?
1: Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
0: Com t'acostes? Com arribes? Llavors, per primera vegada, per casualitat, t'en xerren de...
1: Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni i del Consell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició, més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
0: Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
2: Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
0: Si te'n surt, no passa res.
2: Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, que, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'Assumpte de Muro, clar, que va escrit a Ser Xirei, historiador, en Sebastià Riutart. Clar, aquí com us diu? Acord superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Bueno. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està i, si n'està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, no, que l'eleven, són a inspiració des que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare de Déu de l'Assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part de que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot és de les plantes que hi ha, bellveures i sulfabeguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot sulfabeguera.
0: Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, en l'espectacle, el vol màgic, Xema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
1: Bé, jo crec que més que d'espectacle, parlaria de litúrgia.
0: Litúrgia,
1: perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
0: I d'interpretació, una mica.
1: I no? D'interpretació. Sobretot un poc el que comentava en Miquel Àngel, hi ha tota la part històrica en aquesta obra publicada per en Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, des de... Per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folklòrica com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folkloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu en Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, ens acostem d'una manera litúrgica, és a dir, intentant interpretar els símbols, la representació, entenent que una litúrgia no deixa de ser una dramatúrgia.
0: Totalment, totalment.
1: Simplement el que passa és que, bueno, té un sentit de transcendència. És a dir, és una dramatúrgia que no serveix únicament per entretenir i per divertir, no és únicament un espectacle ociós, sinó que té voluntat de traslladar un sentit de transcendència. Llavors, la nostra aproximació als elements és sobretot això, des de cert coneixement o certa profunditat amb la documentació i la investigació etnogràfica, i sobretot des del més profund respecte. O sigui, no volem ni afegir ni jugar amb aquesta cosa, simplement volem utilitzar els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè és públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala, a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió, quasi diria, contemplativa.
0: Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
2: Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi va haver una intervenció amb molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa. Un vitrall que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sencer, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig poder aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector de l'escola, la muntanya, l'escola, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estàtues, tot el simbolisme de cadascuna de les cases. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Don Pere m'ha de... Tu cercles l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo cerc l'església nova. I te'n fan a l'atrap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes dades per això que vos dic, el trac que té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a tastar-lo, té limitacions, una limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. És a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt.
0: Tu diràs
2: sincer. D'en la gent. Home, imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, i aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
0: Més solemne,
2: més solemne, polifonia, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat, sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó, se canta encara, o se sona, ho sentirem, que es diu L'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és la cançó aquesta fa plorar tothom, no? Clar, un altre temps hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues, i diu, qualque cosa per escudar que amb Orfenet, que no té mare, Maria per fi Tabal, i un fill que té una mare, i ja té consal, no? És una cançoneta que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és un, per jo és una església potent, així, com a monument, com a històrica, va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrexit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i veure aprofundirà
0: el rector. El que ha fet el monument de la Santa de Mura, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que faran Rafael Riera a l'orgue, com has integrat també la feina d'Anna Mar Aguiló, que ha estat primer. Com ha anat un poquet el...
1: En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'església com a espai.
0: Com a espai,
1: clar. L'orga com a instrument. Clar, un poc el que diu en Miquel Àngel, jo no puc deixar d'entendre una església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una església, no? L'orga està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar, i té aquest joc, no, lumínic, amb els vitralls... O sigui, evidentment, és una escenografia insuperable, no? Segurament la més llarga de la història, perquè duen 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la, fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és joc. O sigui, l'església com a espai és el primer. I venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o... Diferents coses, però vull dir, sempre amb una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais, i evidentment tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII, d'en Jordi Bosch, intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com

0: de l'instrument, tot està composat per l'espai, la partitura d'orga està pensada per aquell instrument concret, vull dir, una cosa única.
1: El vol màgic, el 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Muro, en anglès, com deia Miquel Àngel, impressionant. Moltíssimes gràcies, a sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que la gent disfruti molt. I a vosaltres també.
0: Moltes gràcies.
2: Vinga. Moltes per ser un gust.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però a nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: Princesa Consuelo, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de Better Radio. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Per parlar de sèries. I també na Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: La ressaca de l'Atlàntida encara. Ja sí. Tenim premis, tenim moltes pel·lícules que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
1: Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors executius.
0: Té cameos... Això t'anava a dir, que fan un cameo.
1: Sí, no? Obama, Jimmy Kimmel, Seinfeld, John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en el Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és pues, amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions, no? Jo, com a fan incondicional de Larry David, he de dir que m'ho he passat molt bé. És un d'aquests creadors, per jo, com en Woody Allen, que personalment a mi mai me cansen. És la seva manera d'observar les petites misèries humanes. És un humor incòmode, neuròtic i escalonat.
0: Però se'n riu molt dels Estats Units, molt, de la seva història.
1: Sí, però no te creguis que aprendrem sobre la història amb aquesta sèrie, no. Tot arranca sempre una discussió absurda i acaba provocant un desastre monumental. I és aquest humor incòmode que t'estàs rient, però a la vegada dius, ai, que algú l'aturi, que ho estic passant malament. I així que sembla, per jo, un encert aquesta proposta, molt, molt boja, però que no pretén donar una lliçó d'històries. És HBO, 7 capítols de 30 minuts. Vida, Larry i la búsqueda de la infelicitat.
0: Molt bé, i per introduir la segona sèrie que has duit, n'Andrea ens ha arreglat el tràiler, que no s'escoltava del tot bé.
1: Encara us contaré com ha passat.
0: I l'escoltam. Al final...

0: anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe, tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren...
1: Parlant de la sèrie documental d'IV3, a més, sobre
2: sí,
1: la paca.
2: Sí, clar, és que jo aquesta sèrie, l'altre dia estava a Prime Video mirant què veig, i de cop vaig veure una sèrie d'IV3 i dic, ui, jo aquesta no la vi... O sigui, vull dir que no és una novetat, és que jo la vaig descobrir l'altre dia. I és vera que, per tot direu, però jo si la història de la paca ja l'he llegida en els diaris. Perquè és vera que per nosaltres, per la gent de les Illes, no és una desconeguda. Però... es reconstrueix en 2 episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes... A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèrie, sinó no és un narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre. I són només 2 capítols d'una hora a Prime, uh-huh. El primer com l'ascens i després la caiguda. I després li van demanar a la Paca si volia participar. Ella va dir que no, perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, sí. I aquí ha dit ciència-ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vaig...
1: Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
2: sí, altres entrevistes companys. Mm-hmm. Anteriors, sí, molt però bé. No per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
1: Molt bé, i el teniu a IV3 a la carta.
2: A IV3 a la carta i a Prime.
1: I a Prime també. Però bé, optant per IV3.
2: Optant per IV3, clar.
1: Sí, és que...
2: No, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IV3.
1: Clar que sí. Vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
3: L'escapada amb Marta Pérez.
1: Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
4: Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
1: Islàndia,
4: I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi,
1: sí.
4: Normalment...
1: Distribuïdores, sí.
4: Sí, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol me pareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tenc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims pel mig. I he recordat una pel·lícula que és Mi último verano en Escòcia, que jo no sé si la recordeu, d'un
1: sí,
4: matrimoni
1: sí,
4: que
1: sí.
4: Se romp i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen 3 nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però... és una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre 4 estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus 3 fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim a vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, es paisatge islandès,
1: clar.
4: És un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès del cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquesta emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i a més, els nins que surten són els fills del director,
1: ostres.
4: Que això ja ho havia fet,
1: mm-hmm.
4: I una cosa molt curiosa, surt un ca que es panda i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
1: Wow.
4: La Palm Dog a Cannes.
1: Wow.
4: És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
1: I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
4: Ai, tenen un tràiler que
1: no,
4: ara...
1: No, però és molt original. Jo, així que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
4: Vinga, escoltam.
5: En un pueblo rural muy, muy lejano...
6: No hagas eso.
5: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
7: ¿A que sí?
8: No.
5: parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
7: Es estupendo. Son todos marrones.
5: El padre trabaja para mantener a la familia en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
1: Esta narración, que evidentemente el original es en irlandés, la verdad es que yo me sembla muy original, ¿no? Que va.
4: Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de sa bellesa, del seu sec, de la llum, de la melancolia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Mm. Se transformen i és un drama sobre sa fragilitat, sa família i aquests lligams que sostenen sa les relacions, així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
1: Sí, senyor, què heu vist aquesta setmana, Cata?
2: Jo he vist Spider-Man i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43, entre tot 2 milions de dòlars.
4: Que entren a una sola casa.
2: A una sola
4: molt
2: casa.
4: Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta obra.
2: I de la pel·li està molt bé, a part que surt altres héroes de Marvel, com la Viuda Negra, com Hulk, com... Bueno, un que no puc dir, i funciona molt bé, i en Tom Holland i la Zendaya funcionen molt bé, i la pel·lícula es veurà que és un poc més de lo mateix, però funciona molt bé. Jo he disfrutat.
1: Tu vas veure El ser querido a qualque festival?
2: No m'afegeu enveja, no he pogut
1: veure-la. No, te demanava de veritat, perquè no. Has anat a Valladolid, per exemple, no sé si... No, se va projectar
2: no l'he vista i tinc moltíssimes ganes.
1: I de vinga, Marta, anem a parlar de Sorogoyen.
4: Vinga, anirem en cura. A mi me va encantar. Sí, crec que és de Sorogoyen més madur. I mira que jo, jolín, defensaré tota sa vida aquell Estocolm que eren una parella i una casa, ja està. Però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho he enxerrat fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
1: Formals, com, no? Sí, tipus formals. Sí.
4: Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata. Però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
1: Sí,
2: a mi
1: també,
2: el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm me va agradar, però és que Antidisturbios me va agradar. És que
1: el tot... rei, no?
4: Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tio tiene la capacitat de poner tensión a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
1: Hi ha escenes que te generen molta angoixa.
4: Jo me tapava sa cara.
2: I allò que ell li feia por de que se comparàs amb sa pel·lícula...
4: Sa mateixa pel·lícula.
1: Sí.
4: Però ha fet Espanya.
1: L'estructura de Valor Sentimental i El ser querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
2: és
1: el
2: mateix.
4: Però se disfruten igual, eh? És a dir, no han de tenir una llista de ah, jo ja he vist una pel·lícula de conflicte, pare, fia, ja no puc veure més.
2: Acabes de dir que he vist Spider-Man, que
4: se pot anar a veure les dues pel·lícules, però jo només, per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
1: Molt bé.
4: Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... És un animal. Jo un animal. Vaig disfrutar.
1: En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
4: Sí?
1: m'acosta, depèn de la pel·lícula, però me sol costar Aquí m'entra molt bé, per exemple.
4: Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
1: És vera, jo crec que
4: però jo crec que a mi m'abasta, perquè després hi ha la Lota, la Melina...
1: És
4: la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també real. Té un paper, que és una Lota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està... Bueno, ja està. No diré res més.
2: Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
4: Bueno, no
2: està per tot, si el voleu veure, perquè és de veres que val la
4: això,
2: pena.
4: Ha canviat un poc les regles de lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es tenen que passa des de que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
1: Sí.
4: Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps
1: a una sala de cinema.
4: Quan s'estrena a sales? A setembre, a finals de setembre.
1: A finals de setembre, i El cercle periodo mitjan, si no record malament.
4: Ara, finals d'agost.
1: Ah, finals d'agost, sí. Ja. Mm-hmm. O sigui que seran, clar, jo mai van tenir en Jaume Ripoll a propòsit de l'inici de l'Atlanti, ell ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, sense cap dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
4: Jo ja he vist El Cerqueiro, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
1: No és que El Cerqueiro pot
4: jo,
1: ser.
4: No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
1: Tenc una mica de por pues amb el tema Lorca. Perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
2: Però ells els Javis també ho són.
1: Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron perquè era tal, lo mataron per moltes coses en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
2: Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu
1: claro,
2: punt de
1: però
2: vista.
1: Claro, però jo l'obra de teatre que fes sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
4: No per la seva condició sexual.
1: Home, que no va ajudar. Que no va ajudar, però...
4: Bueno, haurem de donar un vot de confiança, no?
1: Sí, no, segur, home, i aniré de cap, però,
4: ja.
1: Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
2: De fet, ara fa, no sé si 14 anys o algo així, de Paquita Salas.
1: I La Messias, ja. M'ha agradat molt.
4: Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que La Llamada, tot, a mi m'agraden molt. Així que,
2: també. Res,
4: el hype continua.
1: Molt bé, i després a la Bola Negra i esperem que també Nakata vegi El Cerqueiro i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
2: Segur,
1: com a actriu.
2: I és que m'ha agradat, t'ha dit tot, lo d'en Sorogoyen. No hi ha res que no m'hagi agradat.
4: I això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat de que això, jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
1: Sí?
4: Aquesta pel·li, sí.
1: Idò, tindrem temps.
4: Que no xerrarem ara.
1: Gràcies, Marta, gràcies, Cata. Fins la setmana que ve. Arriba la notícia, la video torna demà a les 6. Vagi bé.

0: En plena crisi migratòria, Ceuta, reunió d'alt nivell, ara mateix al Palau de Marivent, a Palma. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.

0: El rei Felip VI es troba des de fa quasi una hora amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrada fa uns dies. Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mà. Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Proens, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta balear parla d'una emergència de seguretat nacional. Però avui, dijous, 6 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam en Clàudia Mallei, que passen per la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, que ha estat destituïda pel govern.
1: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a l'illa, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
1: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
2: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà 1 en 3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar.
1: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència, ho explica la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Amb l'objectiu de que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: I a l'àmbit cultural, el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
1: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca. És el director de cinema, Rafa Cortés.
4: Ens trobam, sobretot, en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi.
0: Però avui també us acostarem a l'actualitat esportiva. El Mallorca il·lusiona la seva afició deixant molt bones sensacions. En el penúltim amistós de la pretemporada, Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. Els vermells van guanyar ahir per 3-0 el PSG, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior, el vigent campió d'Europa, que ahir va jugar amb molts dels seus suplents. Això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir per superar el conjunt francès. El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà aquest pròxim dissabte a les 9 del vespre contra l'Elversberg alemany.
0: I de Marta, com sempre, ens acostes més actualitat esportiva passades les 7:30 de l'hora baixa. I ara miram el cel i a la previsió meteorològica, però també a la mà, perquè la temperatura sembla que puja per tot. Per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears, connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon vespre. No passarem fred si anem a nedar.
6: No, gens. Bon vespre, companys. Efectivament, ahir es va batre el rècord absolut d'ençà que registres a la mà balear de temperatura de la mà, amb aquests 33,02 graus a la boia de Sargonera, una mesura presa a uns 3 metres de fondària i a mà oberta. Per tant, si anem a qualque platja una miqueta més tancada, el més probable és que la temperatura sigui més alta que aquests 33 graus. Per tant, la mà molt càlida, també fa calor per tot. Avui hem tornat a superar els 36, 37 graus a punts de Mallorca, però també ha arribat a ploure. Avui hem tingut alguns ruixats locals que han deixat fins a 15 litres per metre quadrat a Pina i que demà, per darrer dia, encara podrien produir-se. Demà, en conjunt, esperam molt de sol. En aquest cas, no canviarà el panorama, però a punts d'interior poden tornar a créixer alguns núvols. En principi, no ho faran en la mateixa empenta que avui o que ahir, però puntualment poden arribar a deixar anar qualque gota. Les temperatures demà es mantenen estables, per tant, es mantenen altes, amb una alta sensació també de basca, d'humitat, i el vent bufarà entre fluix i moderat de tramuntana a Menorca, la resta ho farà fluix variable.
0: Gràcies, Dani. Tanmateix, per mi no hauran de treure els paraigües. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Facundo Tenaglia. El control tècnic, començam.
7: IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Us acabam de dir fa gairebé una hora que el rei Felip VI conversa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, sobre la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Una trobada inusual al Palau de Marivent. Allà hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon vespre. Sabeu algun detall d'aquesta trobada?
1: Bon vespre, sí i no. No sabem en detall la informació que el president de Ceuta trasllada en aquests moments al rei Felip VI, però sí, segur que li fa saber en persona el que ja ha dit en públic, que Ceuta necessita la solidaritat de tots, de les comunitats i de tots els mecanismes que té l'Estat al seu abast per ajudar a la ciutat autònoma. Vives probablement també li expliqui al rei que avui ha demanat a l'Eurocambra que blindi la frontera comuna de la Unió amb el Marroc. Aquesta és una trobada molt més delicada del que pot semblar a simple vista. És la primera vegada que el rei rep un president a Marivent que no sigui de les Balears, però el moment que es viu ara a la ciutat autònoma feia que Felip VI hagués de moure alguna fitxa, fer un moviment perquè el poble ceutí sentís la primera autoritat de l'Estat una mica més a prop, però per mantenir a la vegada les aigües calmades amb el Marroc era més convenient que Felip VI no trepitgi les ciutats espanyoles a l'altre continent. És pura diplomàcia, estratègies geopolítiques necessàries en un moment tan delicat. Ara mateix duen parlant 1 hora i 8 minuts.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora, per aquesta trobada, com dèiem, inèdita a Marivent. Tot això quan avui matí el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha aprofitat la visita per reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que l'ha rebut al consolat demà. Fa tot just un minut, precisament, Proens ha manifestat que tots dos han compartit la preocupació per la greu situació que continua travessant Ceuta després de l'entrada massiva de persones registrada fa una setmana. Ho ha dit durant una visita al col·legi Fudà Cresques de Palma. Allà es troba la nostra companya Victòria Morell. Què més ha comentat, Victòria?
2: Així és, bon vespre. Després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, ha assegurat que no es tracta d'una crisi migratòria convencional, sinó d'un moviment organitzat que, segons ha dit, posa en risc la seguretat i la integritat territorial d'Espanya, però ens també ha carregat contra el govern central per la seva resposta en aquesta situació. Ha denunciat que, malgrat els avisos previs traslladats per Ceuta sobre l'increment de la pressió migratòria, no es varen adoptar les mesures necessàries per reforçar la frontera.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
2: La presidenta del govern balear ha explicat que Juan Jesús Vives li ha traslladat la por, la incertesa i la preocupació amb què viu la població ceutina aquests dies i ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
0: Gràcies, Victòria, també per aquesta darrera hora d'avui, hora baixa a Palma. Però a tot això, quina és la darrera hora sobre el terreny a Ceuta? Quines són les darreres conseqüències que tenen aquestes arribades? I doncs sabem que la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per una possible entrada massiva de migrants entorn al 15 d'agost d'enguany del 2026, després de la greu crisi viscuda a finals de juliol. Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram en centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges en dates, punts de partida i discussions logístiques.
4: Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques, logístiques i la persistència dels missatges. Precisament al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta. Mentrestant, la ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
5: Guàrdia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Y como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado
6: que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
4: Avui, a més, els cossos recuperats de l'aigua començaran a ser identificats. A l'oficina de desapareguts, que s'hi ha habilitat, ja s'han presentat més de 30 denúncies de familiars, segons ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, Sergio Munguía.
7: Esta oficina se pone a disposición de todos los familiares, amigos, personas que tengan algo de información sobre personas que están desaparecidas para ver si podemos relacionarlas con esos fallecidos que han aparecido en la costa. Tenemos también una especie de Instituto de Medicina Legal, ha puesto unos psicólogos, unos trabajadores sociales, así que cualquier persona, no solo para tomarle los datos, sino por si necesita cualquier tipo de apoyo psicológico, también se ha puesto esta oficina.
4: Els agents desplegats també estan duent a terme tasques d'identificació dels menors estrangers que estan tots sols pels carrers Sautis amb l'objectiu de poder traslladar-los als dispositius habilitats.
0: Això sobre el terreny, perquè la plana política del Partit Popular avisa Vox que acceptaran el repartiment de menors migrants de Ceuta.
4: El gir del Partit Popular xoca de front amb els de Bascal, que es neguen en rotund a acceptar el repartiment de menors. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras de les comunitats.
8: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también.
0: Ja ho heu escoltat, al centre de la disputa, nins, joves, menors migrants. Si analitzant la situació a les illes, actualment atenen prop de 900. En proporció, Eivissa i Formentera són les dues illes que més n'acullen. Per primera vegada, des que es tenen dades, els menors són en majoria entre els que són atesos a Eivissa. Una progressió similar ha viscut Formentera, que a dia d'avui tutela 195. En té la informació Elena Gregori.
9: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat d'acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Tot això mentre continua l'arribada de persones migrants a les illes. Durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una cinquantena de persones a bord. La darrera ha estat avui migdia a Formentera.
4: Hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià. Les altres dues arribades han estat durant el matí a Eivissa i a Mallorca. En tots dos casos s'ha interceptat el grup de persones migrants a la carretera. A Sant Josep de sa Talaia, en el cas d'Eivissa, i a Santanyí, en el cas de Mallorca. En el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag més de 4.000 persones migrants.
0: Set i quart, i avui també és notícia que el govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec.
4: El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres.
0: I encara l'illa, desconvocada la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost. Els treballadors i l'empresa Prezero han acordat una pujada salarial d'un 2,5%.
4: Això suposaria un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5%. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany. D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim, que estarà vigent durant 4 anys. A més, els treballadors han acordat amb l'empresa que el 2027 es negociarà el descans dels treballadors.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I en aquesta hora encetam la plana de succeïts i ho feim a la sentència d'un tribunal polonès que ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair.
4: També haurà de pagar altres 500 euros en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució que, diuen, reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
0: I la Guàrdia Civil investiga una dona de 46 anys per presumptament robar joies per un valor de 40.000 euros. Això ha estat a un habitatge de Sineu.
4: El furt es va produir dilluns. Els agents van centrar les sospites en la dona de la neteja, qui posteriorment ha reconegut els fets. Les joies procedents d'una herència ja han estat retornades al seu propietari.
0: I a Menorca, un cotxe particular s'ha incendiat avui capvespre en la urbanització de Coves Noves, es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que ara s'investiguen.
4: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament ha començat a cremar. Hi han intervingut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un vehicle de comandament. Un helicòpter de Libanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita amb la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, presenten ferides lleus. Juanjo Frank és el cap del servei de bombers de Menorca.
11: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Libanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.

0: 7:18, escoltau la ràdio pública de les Illes i un dia més hem de parlar de massificació, que és damunt la taula, en aquest cas Més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic a la reducció de l'activitat aeroportuària.
1: Més enllà de la reducció del nombre de turistes que arriben a les Illes, el diputat ecosobiranista Ferran Rosa ha ressaltat que Manco Vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
2: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
0: Això quan avui hem sabut que les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el juliol va tancar 4.500 residents més que l'abril, superen el 1.600.000 ciutadans.
1: Un increment que es concentra especialment entre els joves immigrants d'entre 20 i 40 anys, un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
0: Això quan l'Ajuntament de Sóller s'organitza per la manifestació de dissabte contra la saturació turística que es preveu massiva. Per facilitar al màxim la mobilitat, el consistori tancarà algunes terrasses i anul·larà el mercat exterior.
1: També els expositors i les terrasses de bars i restaurants per on transcorri el recorregut fins a les 2 de l'hora baixa. L'Ajuntament ha explicat que han rebut aquest ordre de delegació de govern per motius de seguretat. Tampoc es podrà aparcar als carrers sense comerços per on passarà la protesta. És el tinent de batle de Sóller, Carlos Arder.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista. I és molt important, a vegades, la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, se sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
4: Nosotros tampoco podemos poner las terrazas, no, o sea, es un poco un día perdido. Bueno, de hecho, en nuestro caso, como es todo fresco y no podemos prever si en algún momento tenemos que cerrar, pues hemos decidido no abrir el sábado.
5: La lluita es una cosa que está bien, porque hemos de lluitar por nuestro pueblo, pero no nos hemos de olvidar que gran part de negocios d'aquí de Sóller vivim del turisme i que el dissabte és un dia molt important per al comerç local.
0: Heu escoltat els comerciants que diuen que respecten la protesta però lamenten que es faci el dia en què tenen més clients perquè l'acte, que està convocat pel moviment de Sóller Menys Turisme, Més Vida, està previst des de les 10 i fins a les 2 del migdia.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida fa una crida a fer servir el transport col·lectiu cap a Sóller i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta. El president de Pimem Taxi, Biel Moragues, avisa que si es formen embossos importants es negaran a fer el servei per no perdre dopers. Assegura que no han rebut cap informació sobre com organitzar-se per entrar i sortir del poble.
6: El que no podem fer és tenir taxistes empantanats a Sóller sense poder entrar ni sortir mentre els altres necessiten tot servei. I, per tant, el que farà automàticament el taxista, si sap que Sóller queda tancada, és deixar d'anar a Sóller per no trobar-se en una situació de bloqueig absolut.
1: Moragues ha explicat que un trajecte des del centre de Palma a Sóller en taxi costa uns 27 euros, una quantitat que es pot disparar si el client queda atrapat dissabte dins el túnel d'accés al poble.
0: Arribam de moment així a les 7:22. Feim una petita pausa, però tot d'una tornem.
7: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
8: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja en són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Balears també s'ha sumat aquest migdia als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència i recordar les víctimes. La concentració s'ha celebrat coincidint la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta, també divendres passat a Santander.
1: La concentració a la capital balear s'ha fet a les 12 del migdia davant la delegació del govern amb la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta l'assassinat de Paula, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
11: Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
1: El manifest ha recordat que enguany ja són 33 els casos confirmats de dones assassinades per les seves parelles o exparelles i tres menors d'edat víctimes de la violència masclista.
0: Aquests assassinats han tornat a obrir el debat sobre l'efectivitat del sistema Biogen. Les dues víctimes mortals, una a Llanes i l'altra a Múrcia, estaven registrades al sistema, cosa que no va impedir l'atac de les seves exparelles.
1: El primer cas es va registrar a Llanes. Un agent de la Guàrdia Civil que havia estat expulsat del cos per violència masclista es va presentar al quarter on feia feina la seva exparella, Laura, també Guàrdia Civil. Allà va agafar la pistola d'un company i li va disparar mortalment. Un altre agent va intentar repel·lir l'atac i es va produir un intercanvi de tirs en el qual va acabar morint l'autor de l'assassinat i un altre agent va resultar ferit greu. La víctima deixa tres fills òrfans, dues bessones de 14 anys i un jove de 18.
0: Hores més tard, a la província de Múrcia es localitzava el cos d'una dona en un centre comercial de la ciutat.
1: La seva exparella, que havia estat condemnat per maltractament a l'abril i no podia acostar-se a manco de 500 metres, segons ha confirmat avui el delegat del govern a la regió, Francisco Lucas.
12: Existe una única denuncia y sentencia en el mes de abril. La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento.
1: L'assassí ha estat detingut aquest matí en un autobús mentre intentava fugir cap a Granada. La parella tenia una filla petita en comú que ha quedat sota la custòdia de la família materna.
0: Tot això quan a les Balears tenen més de 4.300 casos actius de Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes en tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior, l'Agència Europa Press, que també revelen que dos dels casos estan considerats com a risc extrem.
1: És a dir, que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció i vigilància més estrictes. És el nivell més alt i comporta la custòdia continuada de la víctima o el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus ara mateix actiu a les Balears. De la resta, 53 són en risc alt, 779 de mitjà i 3.472 són de risc baix, al nivell inferior de protecció que s'atorga quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, els assassinats.
11: perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són dades. Ara el Lobby de Dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que a l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
13: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Mos ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis. I tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
0: Ha explicat la presidenta que el perfil de les víctimes és molt variat, però que el dels seus agressors es repeteix cas rere cas.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30 i us hem explicat que el rei Felip VI es trobava des de fa hora i mitja amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per analitzar la situació després de l'entrada massiva de persones registrades fa una setmana. Però pareix ser que aquesta trobada, aquesta conversa, ja ha acabat. Maria Eugènia Quecles, des de Marivent, bon vespre.
14: Bon vespre. En aquests moments el president de Ceuta explica com ha anat aquesta trobada amb Felip VI. Diu que el rei li ha donat ànims, suport i carinyo al poble ceutí. Diu que més de 80.000 persones entraren a Ceuta la setmana passada i és just la població que tenen. Per tant, diu que ha estat importantíssima aquesta trobada amb el rei perquè li ha donat aquest missatge de suport al seu poble. Així tot, diu que en aquests moments el rei s'ha compromès amb anar a Ceuta. Això sí, però encara no pot dir quan serà. Diu que ara la gran pregunta és quan tornarà a passar que hi torni a aquesta avalanxa de gent marroquina que arriba, o d'altres llocs del sud d'Àfrica, que arriba per Ceuta, per mar. I és que hi ha moltes alertes, com acaba de confirmar ara, de que se pugui tornar a produir. Això sí, diu que està convençut que en aquest cas les forces i seguretat de l'Estat funcionaran, perquè Ceuta és frontera de Ceuta, d'Espanya i també de la Unió Europea.
0: Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent, una informació que ampliarem al butlletí de les 8. Això quan Vives també s'ha reunit aquest matí amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mar.
1: Tots dos han coincidit en la preocupació per una situació que, segons Proens, va molt més enllà d'una crisi migratòria. La presidenta Balear parla d'un atac contra la integritat territorial d'Espanya i d'una emergència de seguretat nacional.
0: Però la jornada ens deixa altres qüestions i avui hem sabut que la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, ha estat destituïda pel govern.
1: Duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
0: I encara a Formentera, després de 3 hores de negociació entre empresa i treballadors, avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous. I avui també vos explicam que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere.
1: Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. La directora de l'Institut Balear de la Dona és Cati Salom.
11: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions mos hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
0: I el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys 300.000 euros més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar a Palma.
1: A partir del curs 2026-2027, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes per facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais de convivència.
15: Una convocatòria adreçada tant a ajuntaments com a entitats del tercer sector amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri, de poder fer xarxa a dins cada barri, a dins cada municipi. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
0: És el que ha exposat avui a hora baixa la presidenta del govern, Margalida Proens, quan en cultura el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera treballaran junts en un nou projecte audiovisual.
1: La productora A Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora assegura que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, ho explica Rafa Cortés.
16: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi. Històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
0: I tot d'una us acostam la darrera hora dels esports.
7: Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
0: Obrim plana d'esports perquè el Mallorca il·lusiona a la seva afició deixant molt bones sensacions. Això en el penúltim amistós de la pretemporada. No és així, Marta Sampas. Bon vespre.
17: Bon vespre. Els vermells varen guanyar ahir per 3-0 al Paris Saint-Germain, aixecant així el trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48. El Mallorca va ser superior al vigent campió d'Europa, que ahir va jugar molts dels seus suplents, però això no resta mèrit a la feina de l'equip de Luis García, que debutava ahir a Son Moix i que va aconseguir que el Mallorca oferís un estil de joc que, de moment, va agradar al mallorquinisme i que va servir, com dèiem, per superar el conjunt francès. El marcador el va encetar un gol de Zito Lubumbo al minut 21 després d'una gran acció individual, i és que l'angolès ja porta 4 gols aquesta pretemporada. El segon va ser obra de Jean Virgili i el tercer ja a la segona part el va marcar de cap el capità Antonio Raillo. Sentim el que deia al final del partit el central Martin Valiant.
18: Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar, y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
17: Confiança, però també peus a terra. La temporada encara no ha començat, tot i que és cert que l'ambient dins del vestidor convida a l'optimisme. Ho diu Sergi Darder.
19: No han començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que hi han pujat, ni molt menys. És pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo, i ja t'hi dic, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant.
17: I per part de l'equip francès va parlar el tècnic ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol, que ahir va ser homenatjat pel Mallorca a l'inici del partit.
20: Avui sabíem que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
17: I a banda del partit i la victòria, Sergi Darder va parlar del seu company Jean Virgili, que, com dèiem, va fer el segon gol, i que és un jugador important que es troba a l'òrbita d'altres equips de superior categoria. El futur de Virgili en el Mallorca no està gens clar, però el club que vulgui fer-se amb el seu servei s'haurà de pagar la clàusula de 12 milions d'euros. Sentim Sergi Darder.
2: Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no estigui a cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que dic, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per sobre el que ha de fer, el seu entorn és gran de per sobre el que ha de fer, però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
17: El pròxim partit del Real Mallorca, el darrer de la pretemporada, serà dissabte a les 9 del vespre a Somos contra l'Elversberg alemany, que enguany ha ascendit a la Bundesliga, a la primera divisió alemanya. Un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio serà a partir de les 8:30 del vespre. En bàsquet, el bàsquet Menorca s'ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Èstia. Però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afrontarà la nova temporada amb tranquil·litat. Ho diu el president de l'entitat, que ha reconegut que la renúncia ha estat d'última hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen essent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca i, mentrestant, es cerca nou patrocinador i s'acceleren les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president del bàsquet Menorca, Oriol Segura.
21: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
17: També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlín, que començarà el pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el dissabte 15 d'agost a Ludwigsburg davant la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
22: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotras es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
17: Més assumptes. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella D7, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Ana Marta i que s'ha presentat oficialment avui als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà D7 Ironmans en D7 dies consecutius, una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc Bernat Xamena.
23: És que neix simplement de la ràbia, de la impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
17: En ciclisme, Enric Mas ha acabat cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc ha completat els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, acabant a 22 segons del guanyador. Ara, Enric es quarta a la classificació general a 27 segons del líder. I Mavi Garcia ha estat avui 17a a la 6a etapa del Tour de França i ha acabat a 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. I acabam amb pàdel, perquè Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea jugaran als quarts de

0: prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
2: Set i 44 minuts i obrim la plana estatal internacional amb una darrera hora perquè s'ha detectat un cas positiu d'antivirus a Galícia.
3: L'home és asimptomàtic i ha quedat en aïllament a casa seva. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
2: I Alemanya, condemnat a cadena perpètua l'autor de l'atropellament múltiple a Múnich el febrer de l'any passat que va deixar dues víctimes mortals.
3: L'home de 25 anys ha estat declarat culpable d'assassinat i d'intent d'assassinat per envestir un grup de persones durant una concentració sindical a la ciutat alemanya.
2: Tot això quan el Japó no descarta variar la seva política antinuclear quan es compleixen 81 anys de l'atac dels Estats Units a Hiroshima.
3: El govern nipó continuarà defensant els tres principis antinuclears i promourà un món sense aquest tipus d'armament, si bé està considerant replantejar aquests principis d'acord a les necessitats de seguretat. Així ho ha anunciat la primera ministra després de la cerimònia d'homenatge a Hiroshima per als 81 anys dels atacs nord-americans.
2: UNICEF eleva a 300 el nombre de nens que han perdut la vida a Gaza des de l'entrada en vigor de l'alto el foc.
3: Recordem, a l'octubre de l'any passat, això suposa una mitjana d'un nen mort al dia. Des de l'inici de l'ofensiva, les autoritats de la Franja de Gaza han xifrat el nombre de víctimes en més de 70.000 persones.
2: I nous atacs russos contra Ucraïna han deixat almenys 8 víctimes mortals i desenes de ferits.
3: Ha estat a Kharkov. Els atacs arriben un dia després dels bombardejos que han deixat 17 persones mortes a Kiev.
2: I un dia més, l'eclipsi ens du noves informacions perquè els hospitals de Mallorca reprogramen cirurgies previstes per al dia, precisament de l'eclipsi, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una saturació d'emergència.
3: Es tracta d'una de les mesures previstes en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial el dia 12 d'agost. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
4: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
2: Tot això quan IB3 ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi de dia 12. Més de 12 hores d'emissió en directe i amb equips repartits per les quatre illes. Tot per viure el fenomen minut a minut.
3: Tots els informatius de la casa dedicaran una cobertura especial a l'esdeveniment astronòmic amb connexions en directe arreu de l'arxipèlag i la darrera hora dels talls de carreteres. A les 5 de l'hora baixa arranca a IB3 Televisió el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies que s'allargarà fins a les 9 i 10 del vespre des de Formentor, presentat per Toni Rigó i Sílvia Pol amb la participació del meteoròleg de la casa, Dani Capó. L'espectacle al cel també es viurà a través de les plataformes, ho explica la cap de mitjans digitals, Míriam García.
5: Ens interessa molt aquesta experiència compartida, és a dir, animar en els ciutadans que ens vulguin compartir les seves fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos a @ib3 a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
2: I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi. El president d'Empreses Nàutiques ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen astronòmic.
3: Jaume Baquer, així tot, matisa que això no serà extraordinari.

0: Ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per a aquestes dates.
1: Es poder estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
2: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
3: 7:49 i continuen sense solucionar-se els problemes de cobertura que pateixen els comerciants i veïns del centre d'Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però ara cap comunitat de propietaris vol que es posi Ana Fernández una antena al seu edifici.
4: Comunicar-se per telèfon o pagar amb targeta als comerços de vila és complicat des de fa mesos a causa de la poca cobertura que hi ha. Són els comerciants Paquita Hispan i Carolina Cárdenas.
5: A l'hora de passar una targeta de crèdit, el datàfono nos da bastants problemes i, bueno, nostres clients a l'hora de connectar-se a la wifi del local.
6: És en el moment del pago de los clientes, pues nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos, toca darle la red a todos los clientes.
4: Segons ha sabut IB3, Telefònica estaria pendent d'una autorització per instal·lar una torre que acabaria amb aquests problemes, però cap comunitat de propietaris vol ara posar una antena al seu terrat. Turistes i residents també pateixen aquesta falta de connexió.
7: Estava intentant hablar con mi amiga, que le estaba diciendo algunas cosas con una registración vocal, pero no me envía el mensaje. No tengo internet, no tengo cobertura por aquí.
8: Jo, per exemple, a casa tinc que sortir a una terrassa, perquè dins a vegades tenim problemes.
9: Que no tengo cobertura y voy buscando, pero se me apaga y no logro de conectar el móvil.
4: Des de l'Ajuntament han explicat que es va proposar ubicar aquesta antena a l'edifici on hi ha les oficines municipals, però que la comunitat de propietaris també va rebutjar aquesta proposta.
3: Més qüestions, perquè el govern destinarà uns 3 milions d'euros ampliables, almenys a 300.000 més, per estendre el programa Patis Oberts durant tot el curs escolar. A partir del curs 2026-2027, els centres educatius de totes les illes adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i oferir als infants espais segurs de joc i convivència.
0: L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques de Palma. La nova convocatòria d'ajuts s'adreçarà als ajuntaments i a les entitats del tercer sector perquè puguin gestionar aquest servei fora de l'horari lectiu.
10: Amb l'objectiu de que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
2: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Encetam, la plana cultural amb el cineasta Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora Name Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, això sí, de moment no n'han transcendit els detalls. La productora assegura això sí que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les seves tradicions i la seva identitat.
1: L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntida Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la voluntat de rodar els seus pròxims projectes a l'illa i convertir la realitat de Mallorca en l'eix de les seves històries.
2: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món, visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que mos és propi, històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
1: Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de celebrar els 50 anys de Tadeix Amor, la Mar com a Penyora prepara per a l'any vinent la publicació de l'assaig Mallorca, la bellesa descrita.

0: I la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel inauguren avui Nocturnal Eclipse, Other Forms of Return, una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació.
1: L'exposició reuneix obres dels artistes Claire O'Keefe, Miquel Ponce i Julià Penedès, que ocuparan diferents espais de l'hotel amb una mostra que combina arts visuals, una performance audiovisual, gastronomia i música. El projecte s'inspira en el cicle de Saros, el fenomen astronòmic que fa que els eclipsis es repeteixin en condicions similars cada 18 anys per plantejar una reflexió sobre el retorn com un procés de canvi constant. N'han parlat Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
2: Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
3: Avui inaugurem una exposició amb en Miquel Ponce i Julià Penedès. És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
1: La inauguració inclourà una pop-up gallery, la performance Eclipse Lucas, una proposta gastronòmica creada especialment per al restaurant Destape, i culminarà amb la Midnight Sun Party, que posarà el punt final a una vetlada que convertirà l'hotel en un espai de trobada entre l'art contemporani i la creació multidisciplinària.

0: no, para mí ha sido muy guay porque nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
1: Sí. És la veu de Nanessi, senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació Deixalles. En té la informació Neus Pericàs.
2: Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres els informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Mari Caroline Lucat.
3: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, és vera que la primera impressió va ser de ser un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
4: Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
2: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
5: I situacions cada vegada són més complicades, per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xelles, també i siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot és col·lectiu.
2: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de Deixalles a l'illa.

0: El ritme de l'estiu de Vivaldi, que escoltau, inspirat per Santiago Rusiñol, amb els plànols avançats i a punt per ajustar-se a la intel·ligència artificial per no deixar gaire espai per a la imaginació. Així s'han presentat avui els detalls del projecte Born, que ha de crear a Palma el districte de les arts, al Solà, on ara mateix només hi ha el conservatori. Un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents, i pel qual la Conselleria d'Educació acaba de transferir un en 2 milions d'euros i que manté els terminis de licitació a finals de l'any que ve.
1: Tres dels arquitectes responsables del projecte, la Unió Temporal d'Empreses, formada pels despatxos d'arquitectura Coll Leclerc i Barceló Alenzó, han estat els encarregats de mostrar les bondats d'un espai amb 4 edificis diferenciats. Els 3 nous al nord, units amb el conservatori original, que patirà algun canvi i que neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania. De fet, explicant, vol ser un Born, el Born que va descriure Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig, segons ha explicat Jaume Coll.
2: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.

0: Toquen les 8 i és moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost en què el rei Felip VI ha rebut el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per valorar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. El Palau de Mariment ho ha seguit tot de prop, Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, quins temes han tractat?
1: Han parlat, sobretot, o ben dit, exclusivament, de la crisi migratòria que ha patit Ceuta aquest mes, la setmana passada, concretament dijous. I és que el rei li ha enviat un missatge, diu, de tranquil·litat i de suport a tot el poble ceutí. També ha explicat el president de Ceuta com ha anat la reunió amb la presidenta Marga Proens. De fet, ha dit que sent també la solidaritat del poble illenc i, a la vegada, tot i que mantenen que és una situació molt diferent la que ha patit Ceuta aquests dies amb l'arribada migratòria que tenen les costes illenques, sí que en un cas i en l'altre mantenen i repeteixen que són frontera d'Espanya i frontera d'Europa, i per això reclamen ajuda a l'Estat i a la Unió Europea. A la vegada també, però, tenen clar que el gran problema que ve després d'aquesta arribada massiva de marroquins a Ceuta són els menors no acompanyats. I d'ahir bé, en el cas de Balears, el president de Ceuta diu que ell demana la solidaritat de tots, perquè és una qüestió extraordinària que no s'ha viscut mai, però demanat, sí, ell li ha demanat a la presidenta Proens suport i solidaritat en aquest cas concret, diu que no li hagués passat mai pel cap, perquè Balears ha estat també sobredimensionada.
2: Yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
1: El president de Ceuta ha explicat que se'n torna a la seva terra emocionat, però sobretot deixant molt clar que aquest és un problema de la Unió Europea, de fronteres, perquè el Marroc no respecta l'autonomia de Ceuta.
0: Gràcies, Maria Eugènia, per aquesta darrera hora des de Marivent. En aquesta crisi també s'hi ha referit avui a hora baixa la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
0: I un darrer apunt, perquè Formentera ha quedat desconvocada la vaga de FEMS perquè s'ha arribat a un acord de pujada de sous.
4: Serà d'un 2,5%, suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Es pagarà amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany.
0: Amb aquesta informació arribarem a les 8 i 4 minuts. Recordeu que ara comença el programa Xiu Xiu de la mà del nostre company Xavier Oliver.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sebastià.
1: No te contestaràs, és com un missatge de veu.
0: Bé, ara he ensenyat una cançó a la teva loca. Una fadrina brodava i ho tornava a desfer per tenir feina que fer per quan s'estimada hi anava.
2: Xiu, xiu. El programa que t'acompanya quan tornes del Capfico, amb Xavi Oliver.

0: ja som aquí, ja hem arribat. Nora Oliver, Jordi Suárez.
1: Com anam?
2: Com va?
0: Bé, ja que us sentit ara, sí que és una tocina. Ha estat una... Vos hem embuet.
1: Cosa sí, que ja, passa. Ja està.
0: Ha estat molt estrany. Està justament... Però bueno, bé, com esteu, vosaltres? Esteu bé o no?
1: Estic molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Tranquils.
0: Sí.
2: Sí, jo avui pensava que no arribaria en el programa perquè m'heu ofegat a la redacció.
0: Sí, és vera.
2: M'heu hagut de salvar amb una quelita, però estic bé.
0: Els perills de les galletes d'oli, però bueno, estan bé. Entre que vares venir dilluns en sabeu una mica esquinyada i ara, bueno, això és quelita, però bé, us surarem o no?
2: Sí, demà ja és divendres.
0: Amem, quina és la vostra paraula preferida en català?
1: Uf,
2: bona pregunta.
1: Jo ho tenc bastant clar i és... Xubec.
0: Uh-huh.
1: Xubec és una paraula preciosa.
2: A mi m'agrada molt Capfico.
0: Capfico, molt bé. Bé, bueno, vos ho demano perquè el podcast de l'Empordà Music Festival ha demanat als artistes convidats quina era la seva paraula preferida. Bueno, ja han dit això.
3: Estupafaent, si ho diria.
4: Josep.
5: Imperdible.
6: És que la meva paraula preferida és aixix.
7: Jo la tinc clara, és atzucac.
5: Vale?
7: És un carrer sense sortida.
8: A mi m'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
5: Eixam. Eixam?
10: Pató.
5: Oh, ah, pató, pató.
10: Sí.
11: Xacarracatxec.
5: Xacarracatxec.
12: La meva és malifeta.
13: La meva és forquilla.
5: Forquilla? Forquilla. Aquesta és bona, eh?
14: Pastanaga.
15: Pampallugues, tio.
16: En català m'agraden moltes. M'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
16: T'estimo, és gran paraula.
0: Bueno, avui no tant, no?
1: Home, en dues ocasions ha sortit xiu-xiuejar, evidentment, feien referència a altres.
2: Ets l'única que s'ha repetit, oh?
1: Bravo. És que agrada molt aquest programa.
0: Bueno, exacte, no és casualitat. I segons explica Laura Serra, un article de l'Ara Balears, resulta que és una de les paraules preferides dels catalanoparlants. I això per dos motius. Per la seva sonoritat atractiva, gràcies a la repetició de sons sibilants, i pel seu significat agradable, ja que evoca secret, confiança, intimitat, afecte.
1: Com nosaltres.
2: Si és que no podia ser un altre nom, és aquest programa.
0: Exactament, xiu-xiu.
1: No, un programa que evoca confiança, intimitat i afecte.
0: Què més vols?
16: Carambola!
0: No ho sé, avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.

0: Bueno, per si encara no ho sabia ningú, ahir a Xiu-Xiu érem a Canal 2, però vos van donar exclusiva, i és que queda manca d'una setmana, concretament 6 dies, per l'eclipsi solar més esperat del segle.
1: Bona exclusiva.
0: Clar, evidentment, Xiu-Xiu.
1: Per si qualcú no s'ha enterat.
0: L'esdeveniment s'ha convertit en un esdeveniment, bueno, i també en un negoci, perquè els preus de l'allotjament arriben a superar els 6.000 euros a la nit. Les excursions en vaixell estan pràcticament esgotades, les reserves dels restaurants en les millors vistes, bueno, plenes, vos ho podeu imaginar, a prop de 400.000 turistes que coincideixen amb l'eclipsi.
1: I el govern també ha habilitat 26 punts d'observació oficials entre totes les Illes Balears, 9 a Menorca, 9 a Mallorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. I un d'aquests punts oficials se troba en el camp de futbol del Gaida, que tindrà capacitat per 6.000 persones, que ja són. Sí.
2: I com en aquest programa som molt curiosos i ens agrada divulgar informació real i fresca,
1: sempre,
2: personalment m'he traslladat fins al Gaida per comprovar les bones vistes del camp de futbol. A mi, què tal? M'he provat les ueres, he mirat en el sol.
0: Ah, sí, tot perfecte, perquè...
2: Sí, sí, ho he provat. I també per demanar en els veïnats com veuen això de l'augment d'afluència de visitants en aquesta data tan senyalada.
0: Amé, molt bé, has anat fins al Gaida. I bé, què t'han dit? Com ha anat això?
2: Manco, les entrevistes han anat fatal.
0: Però què vols dir? Per què? Què ha passat?
2: A veure, per començar, he arribat en el poble i ha començat a ploure. I un minut després ha començat a caure un diluvi universal que ha durat mitja hora i ha hagut d'estar tancada dins el cotxe.
3: Auxili! Auxili! Sí.
2: Això era jo.
1: Has anat des poc poble que deu haver plogut avui.
2: Sí,
1: tampoc
2: sí.
1: Ha plogut massa.
2: És que he tingut la pitjor mala sort del món, però bé. M'he hagut de quedar fins que aturés de ploure. Després, quan he pogut sortir amb el Quantum i el micròfon, allò apareixia el desert del Sàhara, perquè estàvem de sobte a 55 graus. Me suava tot el cabell, me suava la cara, però bé, he pogut entrevistar a gent molt simpàtica del Gaida, que m'ha respost, i quan ja me'n tornava supercontenta, que dic que bé, ja tinc tot el que necessitava avui, en Xavi estarà content, tal, no sé què, he ficat el peu dins un maciot. I m'he embrutat els calçons blancs que duia, i he hagut d'anar a casa meva a canviar-me de roba.
0: És a dir, que avui no és el teu dia.
1: Bé,
0: però... Entre la galleta d'oli.
1: És un dia d'aquests que és un dia dels que te guanyes el sou.
0: Exacte. Pagues el mossatge, fas call...
1: I sort que has trobat gent, perquè després de ploure, no te trobes a ningú pel carrer.
2: Ha costat, però m'he ficat per un bar i he trobat gent.
1: Sí, és que gaire hi ha gent.
0: Bona conclusió. Va, bé, bona, vull sentir la gent. Què ha passat?
2: Bé, aquí lo important, com diem, és la gent del Gaida, els algaidins i les algaidines. Jo volia saber si tenen ganes de veure el tan esperat eclipsi.
4: La realitat és que me dona igual.
2: El veuràs?
4: Sí, el veuré.
2: I ja tens les teves ueres homologades per veure l'eclipsi?
4: Sí.
2: Vostè sap que queda menys d'una setmana perquè hi hagi l'eclipsi?
5: Sí.
2: Hem esperat 120 anys per veure un eclipsi. Vostè està emocionat de veure-lo o li és igual?
5: No, m'és igual. No, m'és igual. Sí que anem com som passejats, però no sé on anem,
6: eh? Jo, pues, és un poc igual, però és algo que sempre es bo veure-ho i és algo que no veuràs un pic a l'any.
7: Jo estic bastant emocionat, però justament hauré de fer feina, però jo crec que ho podré veure bé i és un... és algo històric que passa un pic a la vida, pintura, i és algo que s'ha de viure i s'ha de veure.
0: Exactament.
1: M'apareix una reacció, perdona, digues, super de Balears.
2: Sí,
1: no un poc igual, però hi anirem, no?
0: Ja que diu, és una cosa, és a dir, una cosa que es fa un pic a l'any. És un eclipsi.
2: Exacte.
0: Molt bé. Bueno, això són les primeres reaccions del Gaida.
2: Això són les primeres reaccions que jo, per lo que he vist d'aquest sondeig, els és bastant igual, la gent del Gaida, lo de l'eclipsi. Però bé, tal i com han comentat, en el camp de futbol del Gaida és un dels 9 punts d'observació oficials habilitats pel govern. Hi ha hagut una mica de renou respecte al tema, diuen les males llengües, per al Gaida, però jo ho he volgut comprovar de primera mà. Què diuen els algaidins i les algaidines?
8: Bueno, està bé que donin lloc per veure'l i la gent pugui disfrutar d'un eclipse cada quant en tant, perquè no és cada any.
2: No sé si ho sap, però el camp de futbol del Gaida d'aquí és un dels 9 punts habilitats a Mallorca per veure l'eclipsi. Què en pensa de que vengui gent de fora a veure'l aquí?
5: No, jo m'ho faig molt bé. Mentre venguin i no faig mal a ningú. Eh? Tots qui venguin, benvinguts aquí.
8: No, no, no, no, no ens importa. Està bé que ho puguin disfrutar aquí al Gaido.
6: A veure, per un pic està bé, però després, claro, se brutó, si fan brutó, si ho deixen tot com toca, és un poc diferent.
7: Sí, és com ha dit ell, ho han de tenir ben preparat, però jo crec que haurà puesto per tot i se podrà veure bé i si deixen tot ben col·locat i basura i tot això bien, jo crec que pot anar bé.
0: Exactament, això és importantíssim, eh? Sí. Això tot curiós, totalment com ho heu trobat.
1: Escolteu, però
0: o millor.
1: M'apareix fantàstic la reacció de la gent, vull dir, notícies i notícies d'una vegada cada 120 anys, això no passarà, no ho tornarà a veure en sa vida. I la gent, bé, jo em van...
2: Sí,
1: no passa cada any, però és que passa cada 5, no?
0: Exactament. Jo crec que
1: m'encanta aquesta reacció.
0: Dóna la sensació que la gent comença a estar un poc ja saturada d'informació.
2: De
0: l'eclipsi.
1: I per això nosaltres som aquí.
0: Exactament, per això. Avui en parlam.
2: Idò, sí, per favor, si anau a veure l'eclipsi a qualque paratge natural, si anau a veure l'eclipsi a un camp de futbol, quan acabeu, recull sobretot les ueres, perquè jo me'n sé més d'un que tirarà les ueres per allà.
0: Tot el mateix d'aquí 120 anys no ho he tornat a fer servir.
2: Exacte. Però bé...
1: No, és vera que no ha de quedar com, per exemple, la nit de Sant Joan.
2: Ah, mira, sí, les platges.
1: Fatal, és un poc el mateix.
2: Si duis una bosseta de plàstic, ho ficau tot allà dins i ja ho tirau a cap vostre. El camp de futbol del Gaida tindrà una capacitat aproximada de 6.000 persones. I jo també he volgut saber... Qui d'ells anirà a veure a la gespa en les seves ueres homologades l'eclipsi?
8: És emocionant, però jo no soc molt d'anar a veure'l perquè no tinc temps per aquestes coses. Jo ho veig a la tele i tal, però bueno.
2: Des d'un barco d'una amiga?
6: En el camp de futbol no, nosaltres ja tenim un altre lloc, una casa que també té bones vistes i a veure menys si el veiem bé. I no hi ha ni gols.
0: Exactament, des de la tele també se veurà bé, eh? Jo també.
2: Des de la tele se veurà beníssim.
1: Jo, perdona, he d'insistir, però de veres, diu que... Jo és que aquest tipus de coses no m'acaben de fer. Dius, bé, és un eclipsi que passa cada 100 anys, no saps si te va veure.
2: Però a mi el que m'apareix increïble és que habilitin un punt oficial per veure l'eclipsi. Jo me'n vaig en barca, jo el veuré per la tele, jo el veuré a una terrassa, que, per cert, xerrant de terrasses, hi ha anuncis a pàgines web de fins a 2.000 euros de terrasses privades per veure l'eclipsi del segle, evidentment. I això, evidentment, els especuladors no se'n perden ni una. Si poden especular en les terrasses, perfecte. Jo he volgut punyir una micona i demanar pel poble si en aquestes persones que he entrevistat els interessaria fer una mica de negoci en les seves terrasses.
9: Hombre, si he de menester dobbes i tal, pues sí. Però sí, la veritat és que sí. Si fos grossa i no m'importàs, jo m'agrada xerrar amb gent desconeguda, tal.
6: Si són companyeros i amics i coneguts de poble i tal, sí. Però si estrangers, crec que no.
7: No, exacte, igual. Si som amics o això, pintura, si jo no hi puc anar, els ho convidaria, els hi diria que sí, claro. Però si són estrangers o gent que no conec, pintura, no... No faria negoci.
0: I doncs, ben bé, o sigui, ho tenen claríssim. Sí, no volen fer negoci, estimen més veure tranquil·lament, compartir-ho amb amistats.
1: És vera que ha estat una cosa... A Balears, no sé si ha passat tant. A Catalunya sé que hi havia molt de llocs, molt de pobles on estaven terrasses, això. Te deixes la terrassa 2 hores per 500 euros. Perquè té un molt bon...
2: No ho sé, a mi m'apareix una mica. Però bé, fins aquí el meu estudi de camp per al Gaida, que tot i que hagi estat accidentat i els meus calçons blancs hagin acabat de color negre, no ha anat tan malament.
0: I de molt bé, Nora Oliver, fantàstica, aquest reportatge a pèl d'eclipsi, el Gaidí, molt bé, moltes gràcies, m'ho han fet una idea i saben que hi ha gent que també s'ha de permetre, que hi ha gent que no en vol saber res, que se n'afluixa,
2: exacte.
0: I per tant, que està fantàstic i totalment respectable. De fet, avui he vist a xarxes un usuari de xarxes socials que penjava, feia una publicació en què recomanava no veure l'eclipsi, ignorar l'eclipsi, perquè deia que t'aixuclaves energia.
1: Home, és que...
2: Per casualitat, duia un capell fet de paper d'alumini.
0: No te fiquis amb aquestes qüestions. No ho sé, Nora. És possible? No ho sé. Que és possible que t'aixuclis energia? Tampoc ho sé.
2: Mira, bé, vosaltres que l'anireu a veure i mos ho direu en directe, mos heu d'explicar si notau que vos xucles en
1: el si mos demanen sa baixa per la resta de la setmana, exacte, és que qualque cosa passa.
0: És que, clar, passarà com a mínim un eclipsi. Xiu!

0: La situació, l'eclipsi demana sang.
1: Jo sempre vull que me la posin.
2: El Banc de Sang de les Illes Balears vol arribar a les 1.000 bosses de reserva abans de l'eclipsi de dimecres que ve.
0: El Banc de Sang de les Illes ha fet una crida a la ciutadania perquè doni sang abans de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tot i que les reserves actuals d'unes 700 bosses són les habituals d'aquesta època de l'any, l'objectiu és arribar a les 1.000 per afrontar la jornada amb totes les garanties.
2: La previsió és que l'eclipsi mobilitzarà molta de gent i davant qualsevol emergència o accident inesperat es vol disposar de prou reserves.
0: Per això el Banc de Sang recorda que cada dia es necessiten unes 200 bosses i anima especialment a les persones que no han donat mai a fer-ho aquests dies.
1: Jo sempre vull que me la posin.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Bones, i jo avui vull dedicar la cançó La revolució sexual de la Casa Azul en el meu superamic Miquel Romaguera, que cada vegada que estem de marxa per separat i sentim la cançó, mos enviem un àudio en la cançó que sona de fons. Au, Miquel, aquesta va per tu.

0: Bueno, i de bé, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests àudios. Ja ho sabem, eclipsi per amunt, eclipsi per avall. Però, bueno, no trobeu que som una mica egoistes, nosaltres?
1: Per què?
0: Perquè no ens pensàvem nosaltres. Com es passarà, que si tenim energia, si deixarem de tenir...
1: Ja, sí.
0: Jo proposo una cosa, que ara ens centrem en un aspecte diferent.

0: Clar, què passarà amb els ocells?
1: Això.
0: Se n'adonaran que passa qualque cosa? Creuran que s'ha fet de vespre de cop?
1: Bueno, i no, per si no ho sabíeu encara, xiu-xiu, bueno, no som experts, per tant tenim en nosaltres... Ella és una Carlota Viviada, secretària del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia. Benvinguda, xiu-xiu, bon vespre.
2: Vespre, gràcies per cridar-nos.
1: No, clar que sí, evidentment, gràcies a tu per entrar i explicar-nos-ho, perquè, clar, unes grans preguntes, què passarà? Ells en seran conscients? De cop i volta començaran a volar? Serà un espectacle també d'ocells?
2: Bueno, en realitat és el contrari. Penseu que els ocells de nit se'n van a jeure, mm-hmm. lo qual ells el que interpretaran és que de cop i volta s'ha fet de nit abans i se n'aniran a jeure.
0: Per tant...
2: Al contrari, no, no volaran, no.
0: Per tant, quan els ocells no... trobarem una cosa molt espectacular, no?
2: No, el que sí pot passar és que els ocells que són nocturns, com les òlibes, bé, els cebellins, doncs a lo millor sí, s'aixequen abans. Mm-hmm. Penseu que el nostre... Bé, l'eclipsi que tindrà lloc la setmana que ve tindrà lloc molt prop de la posta de sol, de l'hora normal de la posta de sol, en la qual jo crec que no alterarà gaire.
1: Però clar, jo recordo veure vist pel·lícules en què passa això, que quan hi ha un eclipsi solar total i de cop i volta els animals embogeixen. Jo no sé si això és un mite o és realitat.
2: Però quina pel·lícula era?
1: No ho recordo.
2: Jo també... De Hitchcock.
1: També els he dit, jo recordo haver vist una pel·lícula... És a dir, bé, se sap que... O se diu, el manco, que quan hi ha un eclipsi de sol, els animals, de qualque manera, tornen una mica... canvien el comportament.
2: Clar, el que sí els hi passa, i sobretot en els ocells, i en general tots els animals, i fins i tot nosaltres, mos regim molt pel fotoperíode, per la sortida del sol... I quan se pon el sol, doncs pues, anem a lleure. Mm. I clar, quan de cop i volta se'n va el sol a mitjan del dia i se'n va el llum, els animals el que fan és que entenen que ja és de nit i se'n van a lleure. Mm. I allò me va passar, no sé si vols que ho conti ara, però va ser una experiència molt impactant.
0: Sí,
2: hem llegit que... El 90.
0: Sí, no, mos ho pots explicar, no? A Doñana pot ser.
2: Sí, va ser Doñana, que jo devia tenir, no sé, 24 o 25 anys. Al setembre de l'any 90, jo estava fent feina a l'estació biològica de Doñana, temporalment, bueno, vaig estar 10 dies de voluntària, i el que havien de fer era llegir en elles de milans negres, que en els dormidors, quan començava el dia, anàvem a cercar-los per llegir-se's en elles que tenen a les potes. I aquell dia, en el dia 22 de setembre del 90, que ho he cercat, de cop i volta, nosaltres no ho sabíem, va haver un eclipsi, se'n va anar a la llum i els ocells van davallar i se'n van anar a jeure. Clar, mos va venir molt bé perquè els teníem allà tots col·locats per llegir en elles. I llavors, quan se'n va anar a l'eclipsi, pues se'n van enlairar, van dir, ah, esto, que era una noche muy corta, ¿no? I... va ser molt, molt interessant. Mm.
0: Clar, perquè ara aquest eclipsi és ja quasi de vespre, però, per exemple, si fos a les 12 del migdia, canviaria molt la cosa.
2: Canviaria molt, perquè penseu que els eclipsis no només afecten a la llum, a la claror, sinó també afecten a la temperatura. Mm. Jo, és que vaig viure a Doñana, va durar estona, va durar quasi 2 hores. No va ser total, va ser parcial... Però, clar, això va fer que la temperatura de ballar també afecta el vent, afecta les corrents tèrmiques, en la qual les aus, algunes aus que necessiten corrents tèrmiques, corrents que el sol calenta en terra calenta l'aire i l'aire puja, pues, quan no n'hi ha, quan no hi ha aquestes corrents, pues, se posen. I entre que no hi ha llum i baixa la temperatura i entenen que ja és hora d'anar a jeure, pues, totes aquelles milanades se van posar a dormir.
0: Mm. Clar, i en aquest cas, aquí a Balears, dia 12 d'agost, en aquest eclipsi també baixaran les temperatures. No sé si serà suficient com per notar res, o seguiràs fent una calorada i no notaran la diferència.
2: Clar, és el que jo pensava, i és que justament el que passarà la setmana que ve, l'impacte damunt el comportament i de Montsantón no serà tan impactant com si fos a les 12 del migdia. A les 12 del migdia sí que notes una davallada de temperatura, sí que notes un canvi en les corrents tèrmiques, però a l'hora que serà, que és quasi tocant a la posta de sol, no... El canvi de temperatura jo crec que no serà tan palès.
0: I, clar, no hi haurà tant de... No, Josep, no canviaran tant el seu comportament, per tant, en el vostre cas, aprofitareu per investigar el comportament o mira, tanmateix no vos val la pena?
2: Bueno, nosaltres, com a Societat Espanyola d'Ornitologia, no som tan científics, diguem, ens dediquem més a la conservació, seguiment i anàlisi de dades per conservació, però sí me consta que hi ha institucions científiques que aprofitaran, lògicament, aquest esdeveniment per fer estudis, sobretot el CSIC i entitats lligades a universitats. Uh-huh. Sí, sí, és un esdeveniment únic i que s'ha d'estudiar.
1: Idò, Carlota Viviada, secretària del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia, moltíssimes gràcies per el manco posar un llum, una mica de foscor, mai millor dit, perquè clar... bé, no sé, tenim aquest dubte, que xiu-xiu, i també la resta d'oients, de si passaria res o no el manco amb els ocells. Ja n'han sortit de dubtes, per tant, ho tenim clar. Moltíssimes gràcies.
2: Que ningú passi pena, que els ocells no tornaran locos. Al contrari, se n'aniran a lleure.
0: Se n'aniran a lleure.
1: Exacte. Carlota, des d'on el veuràs, si ho poden dir?
2: Doncs pues me n'aniré a Eivissa. Jo ara estic a Palma i me n'aniré a Eivissa. A veure-ho. Sí.
1: Ets d'aquelles persones que té una il·lusió tremenda o no tant?
2: No, de fet no pensava veure-lo perquè no m'agrada molt el trull. Uh-huh. Però la meva germana que viu a Eivissa m'ha dit, nosaltres anirem a un lloc molt tranquil, que no diré el nom,
1: no.
2: Uh-huh. I menys per la ràdio. I dic, vale, pues si no hi ha molt de trull, m'apunt. Uh-huh. I mira, en el final no ho tenia previst, però en el final el veuré en família.
0: Home, dic, també, si vas veure dues hores d'eclipsi d'Oñana, entenc que 90 segons se te fan poca cosa.
2: Bueno, però cada un serà diferent. Tenc molt de... El record aquell de Doñana, fitxat, que fa l'any 90. Uh-huh. I encara el tenc molt, molt viu. Va ser molt impactant.
1: Que bé, que bé.
2: Així que espero que el de la setmana que ve també ho sigui.
1: Tens les ulleres d'IV3 o no?
2: No encara.
1: Bé, idò, IV3 Ràdio fa una ruta en les ulleres per veure l'eclipsi i són les bones, estan homologades, són les bones.
2: Molt bé, perfecte. Okay. Pues moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: I ja sabeu que en aquest programa, bona, mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. I cada dijous, bueno, nosaltres rebem un músic de qualque municipi perquè mos ajudi a triar-ne un. Però, bueno, sempre ho feim de la mà d'en Joan Francesc Barceló.
1: Com va? Com estàu?
2: Xiu, que sempre...
1: xiu, t'ha faltat.
2: Ah, xiu, xiu, xarel·la!
0: Molt bé, molt bé. I tu?
1: Molt bé. Sí. Ara ja espero que m'ho demaneu, saps? Com a perpetició del públic, dels meus seguidors. Si me demanen que faci un xiu, xiu, xarel·la, el faig.
0: Clar, és una cosa
1: xiu,
0: única.
1: Xiu, xiu, xarel·la!
0: Molt bé. Bueno, de moment, Joan Francesc, t'hem de donar l'enhorabona perquè anem molt, per molt bon camí.
1: Trobes?
0: Per fer l'himne de les Balears, perquè la setmana passada, bueno, en Julià Picornell, de Sant Joan, dels Ànimos Parrec, bueno, va semblar molt engrescat en sa proposta.
1: No tant.
0: No.
1: No te'n recordes que va acabar dient que amb ell no comptàssim bueno, si sabíem comptar?
0: Feia broma.
1: Va dir que trobava que hi havia ja massa gent carismàtica, no?, i que participava en un projecte que hi havia en Tomeu Penya, per exemple, ell se feia massa petitó, però no vam estar gens d'acord.
0: Però jo...
1: S'ho ha repensat? Ha dit res? T'ha enviat un missatge?
0: No, però jo troc que hi ha de ser.
1: I sens dubte, sens dubte, però, i serà, de fet. L'obligarem, en el final, tothom hi serà, vulgui o no. Així
0: que... Però ara fora broma, és a dir, en Joan Francesc Barceló vol fer un We Are The World, però...
1: Ara pareix que està acabant d'aquesta forma.
0: Ei, seria fantàstic, t'ho promet.
1: Trobes?
0: Si nosaltres no podríem cantar, nosaltres podríem dir allò de... 2026, i metre ràdio.
1: No? Només te vull dir... que, com pots comprovar, els músics ja no només entren per connexió telefònica, sinó que, com, per exemple, avui, ja són a l'estudi.
0: I més, demanaria si com me pot donar aquest músic un do.
3: Hòstia, un do. Bé,
0: tenies la lletra posada. Exactament, i és ell, un bon compositor d'himnes, el Solleric, digueu.
1: Pere Andreu.
4: Hola, bones.
0: Com anem?
4: Va molt bé.
0: Sí, bé, aquest do... No, perdó, me sap greu.
4: És que m'has pillat aquí... A mi que a mi.
0: Com estàs, Pere?
4: Va bé, va bé. Estic encantat d'estar aquí. Com a que nostre, ja duc ses pantufes i tot.
0: S'estiu te tracta bé?
4: S'estiu, sí. S'estiu amb una bebè d'un any i mig, se tracta, en fi, d'una manera intensa.
0: No? Diu que ha fet calor enguany.
4: Ha fet calor, ho diuen. Per sort, allò és una olla mai més bendita.
0: Sí, molt bé.
1: A pressió.
0: Bueno, no, què en penses de la tasca que mos encomana en Joan Francesc?
4: Que és impossible.
1: Trobes?
4: Què vols dir? Tot el que fa ell, però...
1: No hauràs vengut aquí per destrossar aquesta presentació d'en Xavi Javí que me posa pels núvols.
4: El que passa que jo estic una mica en la línia d'en Julià Picornell i llavors, si jo he de participar, la meva condició és que en Julià vengui. Si en Julià ve, jo hi som.
1: Ja està.
4: Toc mareta i...
1: Julià,
4: i endavant.
1: Però nota, escolta...
0: Petició feta.
1: Sí, sí. I en Pere hi serà, perquè ja hi és. Llavors, en Julià haurà de venir.
0: Exactament. Sí, com a mínim, com a mínim. Molt bé. Per tant, creus que hem de treure lemes, també, per sa cançó? En Pau Frambos en va donar qualcun, de lema per
1: en Jordi ho va apuntar molt bé.
0: Sí?
1: Era tenir més coses que
5: mos
1: junten... Hi ha més coses que mos junten que ses que mos separen.
0: Exacte.
4: Hòstia.
0: Què te sembla?
4: Això m'ha pareix un lema com de govern de fa 30 anys, no?
1: Clar, és que anàvem per aquí. Volíem fer com un eslògan.
4: Exacte.
1: Sí, sí. Totalment.
0: I vas xerrant d'una conversa.
4: M'ha volgut com, no sé, de pell de gallina.
1: Això, però d'escarrufat o...
4: No sé si es vol, però sí, m'ha com escarrufat.
1: S'ha fet tastar pell de gallina, no saps quin és el motiu. La pell de gallina pot ser automàtic de coses bones i dolentes.
4: Mira, això.
1: Sí, fins i tot hi ha aquí, quan té moltes ganes de tornar a temes escatològics, no és la meva via,
0: no
1: però
0: la
1: hi ha gent que quan té moltes ganes també té pell de gallina. Sí, sí, sí, això ho he comprovat.
0: Quina font?
1: No diré aquí. No diré aquí, però ho he comprovat.
4: Moltes ganes de què?
1: De d'anar al bany.
4: Ah,
0: clar.
1: No temes escatològics, sí.
0: Sí. Joan Francesc Barceló.
1: Espera, vinga. Anem a posar ordre en aquesta qüestió. T'han duit aquí perquè realment ets un compositor d'himnes. No sé si ho sabies, en això.
4: Som un compositor de... el que surt.
1: No?
4: El que surt.
1: I què vol dir, això?
4: Que si surt un himne, surt un himne, clar.
0: Ara no.
1: I han sortit himnes?
4: Ja no ho sé.
1: De fet, ara en sonen bastant per xarxes, teus, que s'estan recuperant...
4: Sí, exacte, una cançó que està sonant molt per tot el que està passant. Ja fa estona que passa, però vaja, a vegades aquestes cançons se rescaten en un moment donat i vinga, tornen a la superfície.
1: No? I esdevenen himnes, a lo millor, quan se recuperen, mica... no? Perquè comencen a ser encara més de tothom.
4: Mam, el simptomàtic...
1: Quan una cançó esdevé himne?
4: Mira, el simptomàtic d'això que dissabte se farà, ja sabeu, una manifestació a Solla i m'han demanat que en el final la canti, de manera que vol dir que representa qualque cosa, no?
1: Sí, sí. Quan en un esdeveniment popular, no?, que hi ha molta gent, una cançó sol·licitada, exacte, exacte. I a més hi ha molta assistent que vol formar-hi part, no?
0: La categoritza com a himne.
4: S'entén que podria dir. No, és que jo dic que escrigui himnes, però vaja, és veritat que aquest...
0: Que interpel·la molta gent. Exacte. De qualque manera se sent interpel·lada.
4: Simbolitza, simbolitza.
0: Exactament. No? I les xarxes socials també tenen aquestes coses com una cosa bona. És a dir, vas fer un reel que va funcionar molt bé, vas interpel·lar moltíssima de gent, internautes, i bueno, això se traduirà a la vida real, a Solla.
4: Correcte, amb en Josep Alorda.
0: Saltre, també.
4: Saltre vaquero.
0: Saltre vaquero, cowboy.
4: Sí, vàrem fer aquest videoclip molt aviat i molt improvisat. I ja veus on ha arribat i on està arribant, sí.
1: Que fa Imeda.
0: Jo m'agradaria molt sentir-lo.
4: Sí, que fa Imeda, directe així.
1: Però, ja directament...
0: Però, jo t'ho mano, Joan Francesc. Jo vull conduir aquest programa, però aquesta és la teva secció.
1: Voleu que soni una miqueta enregistrada amb arranjaments i després la despullam aquí?
0: Jo proposaria la inversa, que la primera la façem i després la sentim...
1: Sí, la construïm.
0: Exacte, que sembla bé.
1: S'essenci i després com se multiplica.
0: I aquesta cançó se postula a Himne de Solla.
4: Vinga.
0: Que cançó...
1: Sí, sí.

0: entenc que necessitat ara.
1: Exactament.
2: Sí,
1: exactament. Continuem. Per tant, tenim aquest reset, aquesta cançó que va funcionar també a xarxes.
0: Havíem escoltat també Llampuga, no és vera?
1: Sí.
0: Que Llampuga també té aquest punt identitari, per així dir-ho,
3: sí,
0: no?
3: Sí, Llampuga té un punt identitari quilòmetre zero, és a dir, que fuig una mica d'estòpic, no? Llampuga no és un tòpic, és un peixot en general, no? I llavors cercava anar una mica més enllà del tramvia, la taronja i la façana de l'Iglesi, no?
0: Clar, perquè són icònics, no? Aquests elements també a qualque moment... Sí, quan vam parlar, per exemple, de brocalet, no? Sí. Hi ha una figa que pot simbolitzar un fet identitari. Per què? Perquè són molt concrets d'un lloc determinat.
3: Què vol dir?
0: Perquè la gent se sent
3: i es tramvia
0: proper.
3: Sí, mam, durant
0: anys... I per què millor una llampuga que una taronja?
3: Ah, mira, això és una bona pregunta. Perquè jo entenc que si un fa coses creatives ha de fugir del tòpic, no? I el tòpic està molt vist, és a dir, que qualcú de sol li xerri de taronges o li xerris de...
1: D'ovnis?
3: D'ovnis és una altra cosa, perquè, clar, jo també és quilòmetre zero. D'ovnis se xerra a solla. Habitualment, ja ho sabeu, això ja n'hem xerrat un parell de vegades. Ser barri
0: vam anar a cercar de l'aeroport,
3: no? I ser gent, exacte.
0: Testimonis interessants al respecte.
3: Es diu que vàrem fer, dic vàrem, perquè vàrem ser un grapat d'amics, era un testimoni molt personal, molt des de dins, no des del que se veu sol des de fora, sinó des de darrere el túnel.
0: De fet, no, és com se veu solla de ben en fora, perquè si parlant d'extraterrestres ho veuran des d'un altre planeta, fins i tot.
3: Exacte,
1: bueno, continuem en aquesta travessa d'himnes, i ara una altra cançó que proposa Pere Andreu és Som Solleric. És així o no?
3: Sí, no és que la proposis, que jo penso que aquesta és el vertader himne oficiós de solla. Ho penso de veres.

0: Jo és que quan vàrem pensar a fer Solla com a municipi, com a proposta de cançons icòniques, tot d'una va revenir aquesta, Som Solleric.
1: Exacte. Aquesta és la cançó que se canta, a més, de manera no folcloritzada, sinó folclòrica, quanta popular. Mm-hmm. Quanta que la gent espontàniament la canta.
2: Sentida, no? De real, real.
1: Efectivament. No... sempre que xerrem de tòpic, no? Això no és un tòpic, és una cosa que neix de la gent.
2: I què vol dir, la Solleric?
1: No? Home, la Solleric és el millor, ho diu la lletra. Bueno, segons quina època de l'any és millor que altres èpoques de l'any, perquè...
2: Com l'explicaries a un extraterrestre, tornant a la qüestió anterior, què vol dir, la Solleric?
1: Hòstia.
0: Molt bona, aquesta.
1: És bona, sí. Ser Solleric vol dir viure amb una paradoxa permanent. Perquè ets un espai increïble, com sabeu, no? Però resulta que ara les xarxes i el món s'han anat a compte que és increïble i llavors tothom se vol ficar dins aquesta olla de gargols, que et solla, que tenim un espai físicament limitat, de manera que és que no hi caben tots, és així de fàcil. És que érem, ja érem bastants... I ara se m'ho multiplica la cosa. I
2: d'això parla Reset, que és la cançó que hem escoltat anteriorment.
1: Exactament, com que estem confinats, pues, és que no podem créixer més, és així. No té més.
2: Solla no pot créixer, però què hi havia que per créixer? És a dir,
1: amor,
2: un Solleric, com és un Solleric?
1: Jo crec que, mira, quan vaig arribar a Barcelona a estudiar arquitectura, una companya d'allà de la facultat, que era de Pina, de Rosa, me va dir, a Solla som muy suyos. Jo no la sabia, aquesta. I, efectivament, a Solla, clar, històricament, com que hem estat bastant tancats, tenim els nostres rotlles.
0: Sí.
1: I a vegades això fa que no ens entenguem molt bé amb altres pobles, no? Jo crec que tenim connexió amb els pobles de la Serra. Però la Serra també cadascú va a la seva. Que dir, això ho hem xerrat també moltes vegades amb Júlia Colom, que dissabte també ho veurem. Que els pobles de la Serra no ens coneixen molt entre nosaltres, perquè estan molt tancats en altres mateixos. És a dir, si hem de Valldemossa i de Solla, de Solla idea sí, però ja Valldemossa res, d'Esportles pràcticament res, és a dir que... I està...

0: Molt de plor, realment, però no, no passa aquest efecte que passa en el pla, que un anava de verbena a un altre i els quintos d'aquests se'n van a l'altre poble. Això a la serra no passa. Ben que digui, no ha passat mai. No tenim ni quintos, nosaltres. Mm-hmm. No tenim mai.
1: S'allunya una mica d'allò que dèiem de tenir més coses que m'ho ajunten que, sí, que m'ho separen, sí, sí, no, no, aquesta percepció. Exacte. Però, de fet, a lo millor el fet de que són molt sullos, no?, i que s'entenen més amb els de la tramuntana, també fa que cerquin extraterrestres, no?
2: Podria
1: a lo millor
2: ser.
1: S'entenen millor amb extraterrestres que amb el poble veïnat.
2: I això me recorda també un altre himne. Exactament, per Andreu, que és Memphis Us. És una cançó que té teca i que té una història darrere fascinant. Un dia la vàrem explicar aquí, xiu-xiu. Si la vols, a banda, que també la tocarem en directe, bé, la tocaràs en directe, perquè nosaltres no hem de fer res, explicar un poc aquesta història.
0: Aquesta història fa un retrat molt, molt carinyós en Joan Coll, que era un senyor que habitava el nostre poble fins fa relativament poc i que durant els anys 70 i 80 va dur la capçalera d'això, de cercar coses més amunt després major, que dic jo, no? Uh-huh. I Pentura té un poc de lògica en tot això que de mar, que aquest aïllament que teníem de solla, van del túnel, volia dir que tot era un poc en fora, i per tant, ho diu la lletra un moment, si en el Llombard se pillen ràdios de Marroc, de Montespuig Major, l'espai és més a prop. No? És a dir, que està més a prop que a l'espai. Mm-hmm.
1: Que també se deia que estava més a prop de França, fins i tot, no?
0: Exacte, això també és un fet històric, mm-hmm, que Solla fa insegur, molt probablement, perquè és una connexió amb Barcelona i amb França, no? De manera que hi ha en els registres, diguem, de periòdics, de Setmanari Solla, segons la contraportada, en els anys 1900 i poc, no? Si tu ho revises, jo n'he fet buidatge moltes vegades, i les contraportades sempre hi ha anuncis d'hotels i de fondes, mm-hmm, i de vaixells de Marsella, de Barcelona, però no de jo què sé, de sa poble.
2: Clar,
0: no?
2: Sí, sí.
0: No? Que dir, anar a Palma era una cosa, era una odissea. Mm-hmm. I en canvi anar a Barcelona era agafar un vaixell i mm-hmm,
1: i ja eres.
0: De, bueno, ja era, no era tan ràpid, però vaja, sí, que la connexió era més ràpida. Mm-hmm. És així? És així? Mm-hmm.
1: De fet, aquesta cançó té molta relació també amb un bar concret, no és vera?
0: Sí.
1: La història de
0: sí, efectivament. Sí, sí, sí. Això, de fet, el nom Memphis és el nom que va donar en Joan Coll en el seu bar. Que posava Memphis i tres punts suspensius.
1: Però n'hi ha un altre, Pere, que és el Bar Turismo, no?
0: Sí,
1: i què passa, exacte, aquí? Per què has volgut escollir una cançó relacionada amb aquest bar?
0: Això passa, és un altre bar, efectivament. També. Sí, és un altre bar, és un altre epicentre cultural de Solla, de fet. El Bar Turismo, jo crec que quan varen fer aquesta cançó, Pentura era un poc més. Ara es veu que la generació que la varen fer també, clar, han passat 10 anys pràcticament o més, i ja no són tan per allà, però vaja, segueix complint una premissa molt interessant, que és que hi va tant gent major com gent molt jove, com cada moment té un registre diferent, no? I és un bar super versàtil, col·locat estratègicament en el centre, i que sembla com que no ha cedit, no sembla, no, és així perquè ho sé i conec la propietat, no? Que no han cedit en aquesta esclavitud de fets horaris dels estrangers o de tancar els mesos que no hi ha estrangers.
2: Però, perdona, Pere, és a dir, el nom del bar és Bar Turismo.
0: Sí, sí.
2: És paradoxal, total.
0: Sí, total.
2: És a dir, clar, que no sucumbeix.
0: És total. Jo això no ho havia pensat fins
1: ironia.
0: Fa poc.
1: Sí, és pura ironia.
0: I realment se diu Turismo perquè, bueno, abans havia tingut altres noms aquest bar. S'havia dit New York. El primer pis se ballava a Vall de Saló i les parets estaven dibuixades com si fos en gratacels de Manhattan. Llavors era de New York en aquell moment, s'entra en teixerra. I se va passar a dir Bar Turismo perquè va ser un dels primers llocs on hi havia llibres en estranger que podries consultar i llegir. Uh-huh. Llavors la gent anava allà, els estrangers, que venien els primeríssims, arribaven allà i podien llegir un llibre en anglès o en alemany o en francès, no? I llavors, per això s'ha de llevar turisme.
1: I, de fet, has escollit un himne que va relacionat amb aquest turisme, no? Mm-hmm. Que no és Reset, perquè Reset ja han dit que també sí. fa al·lusió al turisme, però sí. d'un altre tipus, que es diu Pasturismo. I, Xavi, si vols, l'escoltam.
2: Sí, que, és, de fet, és Bar Turismo i Bar Nepal Studios, una cançó sí. que, de fet, té un videoclip que vos animen a veure a YouTube, mm-hmm. perquè és molt bo. I sabeu tota la gent del poble, ja en aquest bar, bueno, fent bauxa. Molt bé, el sentim. Hi havia de

0: Bar Turismo, és dir, clar, fa 11 anys, és una idea original de Felip Martí, direcció Pere Andreu i Joan Rullan, en Curro, que li diuen.
1: Exacte.
0: I això acumula ni més ni manco que 25.989 sí. visites.
1: Això va ser un petit
2: no
1: himne.
2: Són poques.
1: Va ser un himne en aquells anys, en aquell moment. Ara, penso ja no tant, però sí que en aquell moment va ser molt divertit. Això va ser una idea d'en Felip Martí, que és un animal musical, que ha fet molt poques coses, diguem, de cara en el públic, però sí que és una de les persones més creatives que ja conec. I en Felip va fer aquesta cançó basada en el Super Disco Chino d'en Enrique i Nana. Super Disco Chino Filipino.
0: No sé quina és, no m'ho sap greu.
2: M'ho escava una mica en fora.
0: No, no, no, no sé quina és.
2: Jove, aventura.
1: T'he dit que jo tampoc no la coneixia.
0: No, però bé, ja ho investigarem.
1: I pensava que en Felip havia fet la música i es dia que vaig sentir l'original vaig flipar. Vaig dir, què conyo?
2: Però ho tenia anys, això, no?
0: El Disco Chino?
1: Sí, molt anys, això és dels anys 80.
0: Ai, doncs imagina't. Molt bé, per tant, tenim quatre cançons que s'apostulen a Himne de Solla, Soc Solleric, Guerrer Set de Pere Andreu, Bar Turismo, que bueno, mos clorum, i Memphis és, també de Pere Andreu, aquesta darrera, que encara no en sentida, i que també mos tocaran directes, així.
1: Vinga, som-hi.
0: Idò, endavant amb Memphis és.
2: I ves pensant quines escolliràs.

0: Xuc ha sortit des Memphis cap a Lluc.
1: Molt bé. Pere Andreu, Memphis és... moltíssimes gràcies. Per tant, ara manquen un minut i mig perquè toquin les 9.
2: Ai.
1: Per tant,
2: escull.
1: De les quatre cançons, dels quatre himnes que se postulen, Soc Solleric, Reset, Bar Turismo, Memphis és, Els Encantades, Els Encantades...
2: Quines pengem a les xarxes perquè la gent voti?
3: Vinga, jo... La tria jo.
2: Sí, clar, que si no aquí...
3: Les dues que no són meves... Bueno, n'hi ha una que és més meva que l'altra, però... A mi m'agrada Soc Solleric.
1: Sí?
3: De, yeah. No ho he dit, d'en Bernard Reynés i companyia, i d'en Tomeu Marroig, Piu. A mi aquesta m'apareix himne. I l'altra, perquè va ser una cançó que es n'encantaven en el tramvia, espontàniament, en aquells anys, és Bar Turismo.
1: Bar Turismo.
3: De que quan estàs molt contest.
2: Ai, no n'has tirat cap de teva?
3: Però el Bar Turismo ho és una mica. Perquè
2: sí?
3: Jo era.
2: Vols postular amb aquesta?
3: Sí.
1: I Reset no. I Reset, que ara mateix està tan a l'ordre del dia, Reset, necessària...
3: Reset serà himne oficiós, no penso.
1: Himne oficiós. Molt bé, Pere Andreu, moltíssimes gràcies.
2: Contam amb tu, Pere.
3: Si en Julià ve, hi som.
2: Vinga.
1: Molt bé, crida feta. Joan Francesc Barceló, mos veiem dijous.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé. I a Nora Oliver, Jordi Soria, una altra vegada. Tornem en 4 minutets per fer l'entrevista VIP de la setmana, l'entrevista xiu-xiu. Avui un nom molt especial.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que el rei Felip VI s'ha compromès a fer una visita oficial a la ciutat autònoma, tot i que encara no hi ha data fixada. Tot això després de l'audiència amb el monarca al Palau de Marivent, en què Vives també ha apel·lat a la solidaritat de la resta de les comunitats autònomes davant el que ha definit com el moment més complicat que viu Ceuta.
2: Yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
1: Tot plegat quan hem sabut que ja són 82 els cadàvers que la Guàrdia Civil ha recuperat al mar de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. Sobre aquesta crisi també ha parlat la presidenta del govern, Marga Proens. Després de la reunió amb el president saudí aquest migdia, ha qualificat l'episodi de moviment organitzat, ha criticat la resposta de l'executiu central i ha defensat la necessitat d'actuar amb més contundència davant una situació que considera excepcional.
3: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals. I se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
1: Però la jornada ens ha deixat altres qüestions. Desconvocada al darrer moment la vaga de FEMS prevista per aquest mes d'agost a Formentera. Els treballadors i l'empresa han acordat una pujada salarial d'un 2,5%. Suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes i es pagarà de manera retroactiva des del gener. N'han parlat José Ramón Mateos, d'UGT Serveis Públics de les Balears, i Òscar Portas, president del Consell Insular.
4: El acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben clar.
5: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè ha primat, diguem, el sentit comú i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
1: Quan falta menys d'una setmana per l'eclipsi, continuen els preparatius de seguretat. També als hospitals de Mallorca, que reprogramaran cirurgies previstes per a dia 12 per alliberar llits i equips quirúrgics per poder actuar en cas d'emergència. Manuela García és la consellera de Salut.
6: No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
1: Precisament en cultura, la Galeria Reus i Terreno Barri Hotel han inaugurat una proposta d'art contemporani que pren com a punt de partida l'eclipsi solar d'aquest mes d'agost per reflexionar sobre la memòria, el pas del temps i la transformació. Ho expliquen Raquel Victòria, directora de la Galeria Reus, i Claire O'Keefe, una de les artistes.
7: Gaudir d'una nit plena d'art contemporani, de gastronomia i de música, tot en relació amb l'eclipse que viurem la setmana que ve.
8: És el motiu de l'eclipse i és com una oda als cicles i com la llum sempre acaba tornant.
1: Arribem així a les 9:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens anem segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Joan Porcel.
2: I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings.
0: Joan, com anem?
3: Bon vespre.
0: Com estàs?
3: Content.
0: Content?
3: Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venim d'unes setmanes molt de trull.
0: Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar content.
3: Sí, uns quants.
0: De fet, sobretot ahir. Ahir va passar una cosa.
3: Ahir va passar una cosa.
0: Què va passar?
3: Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. No passa tots els dies, això.
0: Ets una persona emocional?
3: Té moments. Té moments. Té moments que m'atanc molt... Sóc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina, i després té moments pues, molt emotius, suposo que com tothom.
0: Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? De van dir, escolta, que ara estàs seleccionat. Com va ser això?
3: Sí, que passa, que ja fa molt de mesos que us sé això.
0: Ah.
3: I mos han fet mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de les vinagues a Màlaga. I Sant Sebastià, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastià, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... Algo, tinc un screenshot en el mòbil.
0: Això
3: no,
0: ahir, eh?
3: No, això fa uns mesos.
0: Entesos.
3: I va deixar caure com que... Se veien poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola,
0: entesos.
3: No? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany, però m'ho van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
0: I si tornem en aquesta carta, què te va passar per de dins?
3: Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
1: Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre dijous, ara presenta la carn.
4: Guanyar-se la vida de ballarí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
6: La carn ha estat guardonada amb dues biznagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
0: Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
3: Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any, i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastià considera que representen Espanya. No?
0: Sempre has sabut que volies ser cineasta?
3: No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a què me voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: És a dir, t'hagués agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio.
3: M'agradava molt el tema de la comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estic xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
1: I tal vegada aquesta passió per la comunicació digital també s'ha vist reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
3: Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines per a que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada de moment del cinema, no? Retratar la meva generació.
0: I com és la teva generació?
3: La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... Uh-huh. Som natius digitals però som dels primers. Uh-huh. Vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que mos estem adaptant constantment, mm-hmm. no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La de 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però bueno, és el que ens ha tocat viure.
0: Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, mm-hmm. però ho sabrem, més o menys.
3: Sí, i tant.
0: Quan a final de carrera vas decidir que t'hi volies dedicar o que manco podies per aventura dirigir pel·lícules, que te van dir que teva?
3: Jo que a meva he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, que a meva sempre ha sigut un empenta.
1: I ara, què en pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
3: Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar sa vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam sa pel·li o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo. Mm-hmm.
0: Clar, ara en parlaran de sa pel·lícula, però... Tu, Joana, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
3: Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... aquest nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i, mm-hmm. i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no record cap hora baixa en silenci que nostre.
0: Tres bones notes a l'institut?
3: No, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com, d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Uh-huh. Perquè el meu cap no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
0: Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no troba les notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
3: Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé... que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè tot el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que a la meva època. A la meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. Mm-hmm. I que ara mateix tots els que estem, d'alguna manera, més precaris i cercant més feines, som els que més formació tenim.
0: Joan, parlem de la carn.
3: Parlem de lo que vulgueu.

0: Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
1: Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
0: Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam a la mitjana de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
2: Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerra de la soledat, i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera mos representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de ballarí i coreògraf Lluís Guerau.
1: I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
2: Pues, jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet Julia Colom. Però a poc a poc, i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys, vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic, i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara fan footage. I tot això vàrem ficar dins una coctelera i vàrem escriure un guió a 6 mans entre en Lluís Guerau, en Pere Sastre i jo, i bueno, vàrem decidir arriscar, ja no només per el tema concret de la pel·lícula, que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera tu veient la pel·lícula te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
1: I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
2: Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer el clic en dir, podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmana els productors a dir-los, jo vull fer això.
0: En aquesta pel·lícula, la carn i gran part de la pel·lícula és en Lluís, que cerca a internet bé aquestes trobades virtuals, digitals, amb membres de la comunitat LGTBI, i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada, a xats. Clar, en aquell llargmetratge feis una clocada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè clar... perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria, i és que com garantiu la intimitat dels que apareixen en aquest xat virtual? Perquè apareixen cares, cossos, parts íntimes... No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
2: No, cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa el nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no? d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los, no? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? D'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, però sí que es veu que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
0: Quan podrem veure la carn, es públic?
2: Pues arribarà a sala, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar set sales comercials i espero veure-vos tots allà.
0: Hauríem pogut fer una cançó d'amor junts. De cada vegada més, bé, estem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions. Les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
2: Bueno, jo crec que cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Les segones pantalles, els telèfons mòbils, bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves a una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir de la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com hem plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? Mm-hmm. És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no? O 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algo és un art, no?
1: També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pots trobar encara moltes coses interessants.
2: El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes contingut pràcticament que vulguem des d'un botó de ca nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble. Cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
0: Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
2: Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, te diria.
0: I per mi ara te coneixerem molt millor i serà després d'aquesta pausa publicitària.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, El dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
4: I així continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi?
6: Nosaltres preparadíssims.
4: I bueno, i és convidat?
6: Sí, sí, endavant.
4: Molt bé, la primera cançó és Paper Planes de Mia.

0: Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
1: Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, Namià és un artista que me fascina i té un documental increïble que també m'ha inspirat molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n record que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos on estem ara, no?
2: És vera que també haurien la llista de lo més escoltat, t'han dut sorpreses, te sorprens a tu mateix moltes vegades.
1: Moltíssim.
2: Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte
1: Laverne.
2: Brigitte Laverne.

0: Molt bé, de Crash and You, com es pot contar? De...
1: Brigitte Lahaine, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europea, doncs pues no. Support your local artist. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem amb molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posa en el cotxe, en l'autobús o on sigui. És un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
2: Molt bé, i de Brigitte Lahaine, queda la recomanació feta.
3: Idò, anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Gené. Balla.

0: Molt bé, Valle de Pere Gené, ja canviem un pot de
1: sí,
0: registre.
1: Sí, aquí sí que encara estem més locals, no?
0: Sí.
1: I crec que és l'himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molt reencontre, sona molt verbena... no sé, fora vila també, no sé. Crec que és una cançó que m'adú molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
2: Ets sortidor, si t'agrada anar de rebel...
1: Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. Uh-huh. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
2: És a dir, no és discoteca d'anar i tancar
1: fer
2: d'acció de
1: matí. No, i cada vegada me fa més... un poc més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
2: ja,
1: no?
2: Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
1: Sí, ja l'hem passada.
2: Molt bé, més cançons. Ara, avui, l'únic que vull, de Pau Vallvé.

0: Què mos conta aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca. Bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó. Record... crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, quines cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
0: Per tant, per tu madurar va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
1: Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
0: Mm-hmm. Tens pors?
1: Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar. I és una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
0: I no has identificat perquè...
1: Diuen que és un... Que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però... bueno, no ho sé. Tenen aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
0: Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
1: Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposa en tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests, totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre pens... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més, i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents del sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anells, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
2: Home, està clar que la cant serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
1: Jo espero que sí, però també mos podria sortir molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot celebrar, no?
2: Vinga, anem a la darrera, que és l'histomania de Fènix.

0: Com us pots explicar aquesta darrera, darrera cançoneta?
1: Pues sí, abans us xerrava des de cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sóc sempre, cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de la Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
2: Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
1: Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
2: Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
1: Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més. Però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament superguapa, fent una... Pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podran donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
2: Molt bé, gens. I de portes obertes, xiu-xiu, ja ho sabeu.
1: Pues ja vendrem.
2: Això és que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon vespre.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. It looks like it's dying and it's hardly been born. Hey, what do you got three, but I know that you know.

0: that come with the dust and are gone with the wind.
1: IB3 Radio es diversión. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Maybe all the lights turned on.
1: Així anem.

0: Everybody loves you now, todo el món t'estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
1: Molt bé, jo també vos estimo molt, de vosaltres.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: Te veig bé, com si no ho sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
1: És que he tingut un cap de setmana intens. Aquesta setmana no he començat res i acabat res, és a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja ho han
2: tancat.
1: Sí.
2: Han de tancar etapes.
1: Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, consta que he tingut aquest cap de setmana que m'he anat a la meva el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
0: Entesos. Ara entenc moltes coses.
1: Bé, jo tinc 30 i pico d'anys, no? També diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
0: un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
2: Bé, un ambalorant.
0: Sí, però...
3: O 50-50.
1: No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
0: És a dir, l'americana.
1: Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
0: Sí?
1: No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics que se casen, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi la idea em fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia lo que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncillos i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa pues, tal dia, aquests dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenciar aquest grup.
0: Sí.
1: Dir, ja m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, sí. 4 missatges, que seguien se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poquet d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I de, bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, altre... bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan veig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
2: Oh, ostres.
1: Ja, ai, demà, per favor, que no estem organitzant la Super Bowl. Saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè, bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
0: Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
2: Jo tampoc.
3: Jo tampoc.
1: Teniu ganes?
0: Sí, sí, sí. A veure, segon també és teatre, però
1: clar.
0: Sí.
1: No vos vull llevar jo ses ganes, però veureu. Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
3: Organitzadora activa, jo.
1: Sí, 100%.
0: Tu fas el grup de WhatsApp.
3: No, però jo m'agrada dir mem. Per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
2: Ets una persona necessària per aquesta societat.
3: Sí.
2: Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molt d'anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I per tant, no, això desapareix. Jo, que me diguin.
0: Jo depèn de l'amic, si el tinc en altíssima estima sí que hi participaré activament, però bueno, tampoc... m'hauran d'arrossegar una mica, però bueno, sí.
1: Sí.
3: Seràs el que el formarà la farola.
0: No, però clar, no, una farola.
1: És que no, clar, tenim aquí, clar, pues, tu l'organitzaràs i aquí, bé, participarà individualment. No?
0: Si qualque dia te cases, ja ho saps.
1: Jo és que primer hem de veure com em puc casar amb el ChatGPT, que és que
0: ja sabeu.
1: Què va passar, no? És a dir, ja després va arribar un moment, un missatge, que era el moment de pagar, no? El moment de Bizum en aquest número. Jo no havia llegit res, m'arriba una suggerència d'una cifra, no? Que me va descol·locar.
3: No, no podem...

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? Això és l'Eclèctic, les sessions musicals que t'acompanyen de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a mitjanit. Sempre en registres musicals distints, obrint el ventall estilístic per a gaudir de totes aquestes músiques per les que val la pena trencar el silenci. Ahir, en el programa que dedicàvem a Carly Simon, vos parlava de la gran quantitat de reedicions que en aquests darrers temps han anat apareixent al mercat discogràfic. I avui en tornarem a tenir una altra. És la forma de tornar a fer visible uns treballs realment interessants, si no imprescindibles, de la història de la música. Avui, Once Again, de Barclay James Harvest.

Once Again va ser el segon àlbum de la banda de rock i rock progressiu amb influències també de la música clàssica procedent del Regne Unit, Barclay James Harvest. Es publicà originalment el 5 de febrer del 1971 i aquest any passat se n'ha fet una reedició. Fa una estona encetàvem el programa en She Said, un dels temes més simfònics i èpics de l'àlbum. I ara acabem de sentir Happy Old World i Song for Dink. Seguim amb la música de Galadriel, el caràcter més intimista i melòdic d'aquest disc.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Once Again, de Barclay James Harvest, avui a la sessió de l'Eclèctic. Un àlbum originalment amb 8 temes, els que se n'hi afegiren 5 més a la reedició i remasterització, que alguns d'ells repetits amb una mescla quadrofònica. Hem recuperat l'Eclèctic amb Mockingbird. Ara seguirem amb 2 temes de forma consecutiva, Vanessa Simon i Ball and Shine.

A començaments dels anys 60 del segle passat, els membres de Barclay James Harvest s'iniciaven musicalment en grups de rhythm and blues fins que el 1966 decidiren formar aquesta banda i per escollir el nom, ja que no ho tenien gens clar, posaren diversos papers dins un capell i en tragueren trossos. El resultat, ja el sabeu, va ser Barclay James Harvest. El 1967 començaren el seu itinerari professional i tres anys després editaren el seu primer àlbum de títol homònim. El segon, el 1971, és el que avui ens acompanya i del que ara sonarà Lady Love.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Eclèctic, on tenim totes les músiques. Avui un concert de la Barclay James Harvest a través de la remasterització del seu segon treball discogràfic, Once Again, originalment publicat el 1971. Hem encetat la recta final de la sessió amb clares influències californianes de la banda, amb Too Much on Your Plate, i lamentablement haurem d'anar pensant en acomiadar l'edició d'avui. Sentirem Dark Know My Sky. Eclèctic, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

I d'avui és Sant Salvador, és festa, Artà, com dèiem, a nit hi fan la gran verbena i heu de saber que a les Balears hi ha un total de 1.440 salvadors de nom, segons l'Institut Nacional d'Estadística. I salvadores són 110 en total a les Balears. Avui que precisament fa 81 anys que l'exèrcit dels Estats Units va llançar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, i va causar immediatament 80.000 morts i 70.000 ferits, tot i que la xifra mortal va ascendir llavors a 166.000 a causa dels efectes de la radiació. Va ser el 6 d'agost de 1945, a les 8:15 del dematí. Va ser el primer atac nuclear de la història. La bomba era Little Boy i va ser llançada per l'Enola Gay.

L'Enola Gay va causar una destrucció total de la ciutat d'Hiroshima. Tres dies més tard va caure una altra bomba a Nagasaki, fet que va dur el Japó a rendir-se el 15 d'agost, i això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. El 1980, la banda britànica OMD, aquí sentim, va publicar aquest Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest episodi. Començam.

0: Idoi, com estàu? Ben retrobats. Atento com cada dia, com feim de dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 del capvespre, en què vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Avui, dia de Sant Salvador, dia en què fa 81 anys del primer atac nuclear, en aquest cas a la ciutat d'Hiroshima, al Japó. Això marcaria l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. I ho hem volgut recordar en aquest programa Tentol, que, com sempre, ja sabeu que juguem amb l'actualitat, també juguem amb les paraules, un programa que, en definitiva, sabem o intentem saber totes les lletres, però sí que qui les saben totes són na Maria Pons i en Miquel Jun. Miquel Junc, Maria Pons, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: On seríeu millor que aquí?
1: A la platja.
0: Ah?
1: A sí? La meva, en el sofà.
0: Sí, però fa calor, clar. A la platja, amb aquest bater de sol.
1: Dins aigua.
0: Sí, a que nostre, si no hi ha ventiladors, aires...
1: N'hi ha. Aquí també, aquí.
2: Home, aquí estan pesquets, però
0: ja hi seria la mà. De fet, faria el mort, ara.
2: Estaries allà flotant.
0: Sí. Dins la mà.
2: Bussetjant. Jo som més de bussetjar que de surar com una boia, però...
0: Però Tentol és, pràcticament, podríem dir que el millor refugi.
1: Refrescant,
0: sí. Refrescant, sobretot per aquests dies, eh? Bueno, què tenim per avui, Maria?
2: Què tenim per avui? Començarem jugant a la batussa de Tentol amb un poble de les Balears, sabrem en quin, però també parlarem de la confirmació de les aigües del nord de Menorca. Se mos ha confirmat que és un gran santuari de catxalots.

0: També hi seria mà. Entre, bé, no ho sé, no sé si m'imposaríem molta.
1: La Maria dic que li agrada nedar
0: entre catxalots.
2: Sí,
1: t'imagines?
2: Sí. No sé si m'ho menjarien.
0: Però, clar, s'allar mig
1: i veure el bosc. I entrant tot tres.
2: Ja no m'ho de tenir en cogió.
0: Que allò mos escupin, eh? Que aquesta imatge la varen veure també.
2: Que mos escupin, no que mos treguin per darrere, que mos treguin per davant.
0: Sí, sí, sí. Vius, vius. I vius, eh?
2: Una campanya científica ha detectat 48 catxalots, un 20% dels quals eren cries, una xifra que reforça el paper d'aquestes aigües com una de les principals àrees de reproducció de l'espècie a la Mediterrània Occidental i reforcen també la petició de protegir aquest espai marí clau per a la seva reproducció d'aquesta espècie, dels catxalots. En parlarem amb en Xema Brotons, director de l'associació Turciops.
0: I d'ahir les aigües del nord de Menorca, que es confirmen com un gran refugi, com un gran santuari de catxalots i, per tant, aquesta importància de protegir aquest espai marí perquè se pugui reproduir aquesta espècie. I avui és dia de visita de la nostra cinèfila de capçalera, Neugenia San Pedro.
3: Avui, a Plaça Objectiu, xerrarem d'una pel·lícula que vaig poder veure a la clausura de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. És una pel·lícula que és vera que a mesura que han passat els dies m'ha anat agradant molt més. Se titula El ser querido, és d'en Rodrigo Sorogoyen i la protagonitza en Javier Bardem i la Victoria Luengo. És vera que és una pel·lícula que te deixa pensant una estona llarga, així que després l'han de comentar sí o sí.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor. De gente que no puede mirarse a los ojos.
0: El ser querido, de la qual n'hem xerrat, i avui...
1: I na Maria és amiga de tots els protagonistes.
0: N'hem xerrat.
2: No ho volia dir, però sí, clar, el meu amic Javier Bardem, oh, amb aquesta veu tan profunda que té, amb aquesta reflexió tan guapa que fa, gent que no se pot mirar en els ulls.
0: Varen xerrar d'aquest nou amic teu que feres diumenge. Sí, el sentirem també aquí a Tento, l'han xerrat de ser querido, però avui posarem la cirereta ja d'aquesta participació a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Una persona que l'ha vist.
0: Exacte, en Eugenia San Pedro, que és la nostra cinèfila de capçalera, per saber la seva opinió, que li ha semblat, i també de cara en aquesta estrena que serà a final d'aquest mes d'agost.
2: Dia 26 d'agost, sí.
0: Exacte. Idò, i què tindrem més, Miquel, avui?
1: Avui a la notícia del dia vos explicarem que s'ha inaugurat a Palma l'exposició fotogràfica titulada Mater i Ànima, una col·laboració entre l'estudi de Llum i la Fundació de Xalles per celebrar els seus 40 anys i a través de retrats volen donar visibilitat a les persones que dia a dia fan renéixer els materials.
5: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
6: Vidres, cartons, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que ens considera important.

0: transformada i així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
1: I deu conèixer amb aquesta exposició fotogràfica que celebren, que intenten amb aquesta exposició celebrar els 40 anys de la Fundació Deixalles a través de retrats per visibilitzar aquestes persones que dia a dia fan renéixer els materials. Però a partir de les 5, ja en tercera hora de Tento, el que tindrem, Maria?
2: Tercera i darrera hora de Tento, a partir de les 5, com dius, mos visitarà un dels músics més excepcionals que tenim a les Balears en l'àmbit del jazz i les músiques contemporànies, que és el trompetista Pep Guerau.

0: I així sona aquest nou disc que Pac Grau estrenarà avui aquí a Tento,
1: bé,
0: que encara no el té cuit del tot.
1: Però estrenarem qualque cançó.
0: Exacte. Sí. Aquesta és una d'elles.
1: El trompetista Pac Grau, que ha col·laborat amb infinitud de músics i formacions, fins i tot amb Noel Gallagher, d'Oasis, paraules majors, o en Salvador Sobral, també. Boníssim. Dijous de la setmana que ve actua, i no amb un sestet, com està anunciat, sinó que serà amb un septet.
0: És que
1: seran set.
0: Ens acaba de dir, sí. Ha dit, no serem un sextet, com està anunciat, serem un septet.
2: Tenim una exclusiva, Tentol.
0: Dues exclusives.
1: Dues exclusives, cançons, i que seran un músic més damunt l'escenari.
0: Sí.
1: I serà a les nits de Beiva, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
0: Molt bon concert que tindrem la setmana que ve, dijous de la setmana que ve, i una setmana abans. Avui en parlam amb ell, amb en Pac Grau, que ens visitarà. I avui toca fer les fites netes amb el nostre home de camp de capçalera, també, en Tomeu Mesquida.
3: Bon dia, com anam? Com esteu? I d'aquest mes de juliol, que ja deixam enrere, ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears. Però avui me volia fixar amb els arbres, en concret en els arbres tradicionals de secà que tenim arreu de les illes. Què passa quan la calor i la manca d'aigua s'allarguen durant tantes setmanes? Quins impactes tenen? Perquè sovint mos fixam en l'hortalissa i en les cuites d'estiu, però aquests arbres també se'n ressenteixen. Per això avui, a les fites netes, com sempre, contarem amb veus de pagesos, tècnics i gent de fora vila per conèixer de primera mà com aquests cultius, com puguin ser l'olivera, el garrover, les figueres, els ametlers, s'ofereixen o resisteixen en aquestes calorades. Molt escoltant d'aquí una estoneta. Fins ara.

0: vida quan jo no t'avall.
1: Ai, aquesta mateixa d'Esgarrover de música nostra i de Garrovers, d'Oliveres, de Maldés, de Figueres, en xerrarem. Per això, amb en Tomeu Mesquida, més tard. I d'ahir 3 hores d'Atento, el que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu, com sempre, en directe.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
2: És que m'ho queda perfecte, m'ho queda perfecte.
1: No. Ja està, Maria.
4: És que he vist la cara d'animat d'en Celestí.
1: Jo sempre, sempre.
4: Sí, sí, sí.
1: I sempre intent mirar-te.
4: Oh, sorpresa!
1: Oh, sorpresa.
4: Sí, sempre.
1: Tu no me miraves, tu miraves per en Bant.
2: Se posa nerviosa.
1: Pinyo fitxo.
4: No, perquè si vols mirar-me pens riar, però sí. No miro post.
1: Ben d'avançar.
4: Que nosaltres, que correu electrònic, sorprenent, que estem tot @ivetresradio.com.
1: Molt bé, dit això, feines fetes, ara ha arribat el moment més esperat de l'estiu, podríem dir que de l'any, perquè feia 2 mesos que l'esperàvem.
4: Això també és una exclusiva.
1: Sí, és una exclusiva.
2: Té un pot de gel lac, vols dir.
1: Té una mica de gel lac,
4: però... Fa bona cara.
1: Ell està ben assegut, ben posicionat, com si estàs el... Sí, no sé, comandant, perquè comanda aquesta embarcació, no?
2: Sí, jo crec que ha tornat... l'ha fet volar, ell,
1: sí,
2: jo.
1: Sí, ha tornat 2 mesos després amb Facundo Tenaglia. Com t'ha anat? Bé, fa així. No ha dit ni mu, però ha fet així.
4: Un home de poques paraules.
1: Bueno, unes vacances merescudes, sí, i un viatge llarg, però ha retornat avui. 2 mesos després, aquest Tentol és el seu primer programa en directe, a IV3 Ràdio. Gràcies.
4: Quina sort.
1: Començam.
3: La rabiosa actualitat.

0: I de pas, en 21 minuts de les 3 en punt, i ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost, així com havíem fet el mes de juliol, amb la batussa de Tèntol. Els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les Illes Balears. Heu de venir, si voleu venir, heu de fer el màxim nombre de puntuació, i així, a principis de setembre, reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quin és el millor poble, o ho direm millor, el poble més Tèntol de les Illes Balears. Tenim un pòdium. En tercer lloc l'ocupa Sencelles, amb 79 punts.
1: Varen jugar beníssim.
2: Ahir se varen coronar, sí, sí.
1: Clar,
2: sí.
1: També molt varen d'un equip complicat. És que és difícil fer preguntes en aquesta gent. Sí. Jo no sabia què demanar.
2: Sabien les respostes abans que els donessin les opcions.
1: Abans de fer la pregunta sabien les respostes.
0: Sí, varen arrencar de manera tímida. De tot d'una anaven una mica despistats, però allà varen preguntar. I doncs 79 punts se varen posar en aquesta tercera posició els Sencelles. En segon lloc, Campos, amb 80 punts. I amb 85 punts empatats hi ha Porreres i Capdepera. Per tant, avui, bé, ara ha arribat el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui a Tèntol.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Saúva.

0: Idò, sí, avui jugam amb el poble de Sauva. Sauva és una vila i municipi del Reiguer de Mallorca i limita amb els termes de Mancor de la Vall, Escorca, Campanat, Inca, Buja i Lloseta. El gentilici de Sauva és sauvagí i sauvagina. I els llinatges més freqüents són Coll, Morro, Sastre, Seguí i Garcia. Maria, i el topònim de Sauva apareix amb la seva documentat per primera vegada com Alqueria.
1: Sí, Alqueria Xilbar, que és el nom actual de l'equip de futbol del poble, i surt registrat al llibre del repartiment de 1232, formant part del just d'Inca, que són per tot Inca.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguns etimologistes consideren que prové de la paraula llatina silva, que significa bosc, mentre que d'altres sostenen que té un origen preromà o proto-europeu relacionat amb l'argent.
0: I quan es va fundar a Sauva, Miquel?
2: I de Sauva com a vila es va fundar l'any 1300 per ordre del rei Jaume II de Mallorca en un període de creixement demogràfic i econòmic. El nucli urbà es va consolidar ràpidament amb una reorganització urbana atribuïda als colons cristians que varen dividir la vila en tres barris, Camarata, Vilella i Espuig, una divisió que es manté documentada des del segle XIV.

0: Ai, que parada de Sauva. Sauva té més de 4.000 habitants, no és així, Maria?
1: És així, però estan repartits entre els seus diversos nuclis urbans. A Caimari són 846, a Moscari són 656, a Viniamà són 506, a Vinivana no tenim el nombre exacte, i a Sauva, que és el cap administratiu de Llogarets, són 2.305. Tot això, dades recollides el 2025, segons CINE. No sé si han canviat un poc, però bé, per aquí van estirs.
0: Perquè no és precisa aquesta informació. Clar. I, Miquel, quina és l'economia de Sauva? De què ha viscut?
2: Durant segles, l'economia d'aquest municipi es va centrar en el cultiu de l'olivera i la producció d'oli i d'oliva, especialment el nucli de Caimari. Encara a dia d'avui en fan molt d'oli.
1: Se te fon en marxa, fan la fira de l'oliva, els dimonis i, tot el folclore són els carboners, que també té a veure amb això, ben que dir...
2: Es cansen molt de fires,
1: les coïdores d'oliva, si no, és que
2: de
1: fires, un màster tenim. Perdona, Miquel.
2: No. També s'es explotaven els recursos de la serra, ja que el bosc proporcionava carbó vegetal a les conegudes sitges de carboners i recollida de neu a les cases de neu. Així mateix, l'agricultura de subsistència estava basada en el cereal, la figuera, l'ametler i la ramaderia ovina.
0: Però va arribar l'indústria a Mallorca i què? Què va passar?
1: Com sempre, va canviar. Va canviar aquesta passada que teníem agrícola, no?, per totes les illes, i la dinàmica del municipi de Sauva en concret se va diversificar amb feines, aquestes feines tradicionals varen passar a més de ser de mineria de carbó, sobretot a Viniamà, per les seves mines de lignit o carbó mineral, i també la indústria del calçat per la proximitat amb Vinca, que ja hi tornem a ser, la capital de la pell.
0: Sou això, per tot.
2: Capital, sí.
1: Això no ho dic jo, això...
0: No.
1: És així.
2: Un guió que has escrit tu, no ho dic jo. Només ho he escrit. Oh.
1: Però és que sortia així, documentat. Bé.
0: I és així.
2: És així, és
1: així. Ara m'haureu de discutir que no.
0: No.
1: Bé, tanmateix, l'arribada del turisme, com sabem, les principals empreses també varen agafar un altre caire, i en el municipi hi varen passar ser sectors serveis, com poden ser comerços i restauració, i també hostaleria amb hotels rurals, agroturismes i lloguers de vacances orientats, això sí, al senderisme i al cicloturisme.

0: Ah, idò, un pot de festa. Com van de festa, Miquel?
1: És que falta ben poc, sí? Per les festes patronals. Sí? Sí. Són dia ja. 10 d'agost, dilluns, per Sant Llorenç. Els altres nuclis celebren els seus patrons per la Mare de Déu d'agost, que tampoc falta tant, dia 15, dissabte que ve.
0: Ja bull aquesta festa.
1: Dissabte de la setmana que ve.
2: S'haurem d'anar segur.
1: A més, també són molt populars els pancaritats, que es fan a tots els nuclis del municipi per arribar a Crist Rei, un lloc ben emblemàtic del poble.
2: I ara que xerraven de fires, Miquel, jo hi torn, perquè una altra data destacada és el segon cap de setmana de juny, que se celebra la Fira de les Herbes, conegudíssima, una fira centrada en les rondalles mallorquines i en el paper de les herbes medicinals en la cultura popular del poble, en la seva antiguitat.
0: Tenen de tot, eh?
2: I com a punt, se les dic, això t'agradarà, que jo, Pintura, pens que hi podries haver estat, és que Sauva se va fer el pioner festival Sauva Rock als anys 70.
0: No havia anat encara.
2: Un esdeveniment... No, però
1: l'ha fet més veïdor.
2: No, però se va allargar molt d'anys, això.
0: Sí, però era perquè... petit. Era petit, sí. M'hauria agradat, i molt.
2: Sí, perquè...
0: Bé, i vosaltres dos també.
1: Sí,
2: total.
1: Sí,
0: perquè hem deixat rada, jo.
2: Un esdeveniment.
1: Tens raó. Nosaltres també mos hauríem agradat.
2: Sí. Jo tenc una camiseta, de fet, perquè se va fer com un remember, sí, un any.
0: Sí.
2: No? Hi va
0: fer un revival, sí, o se va... No, no hi vaig anar.
2: Tampoc.
0: No, tampoc.
2: No, i la gent del Gaire no va ser Hugo.
0: Queda pendent. Bé, ja ho diu el refrany, a Mancor són mancorins i a Inca són inqueros, Maria. Però per ballar boleros no hi ha com els seus veïns.
1: Segur que ballen.
2: És que són veïnats, Inca i Sauva, clar.
0: Sí, però sabeu que ballen millor, per Sauva.
1: Sí,
2: totalment. Aires de muntanya, top.
1: Jo te'n diré un altre, de refrany, amb una altra empenta. Som a Sauva. És utilitzada per animar en acabar una feina o fer un darrer esforç en el camí. Millor.
2: Sí, hi ha pocs quilòmetres entre Inca i Sauva. Sí, Pintura, sí. Va per aquí, estirs.
1: Pot ser. A Inca fem molta feina i havíem d'arribar fins a Sauva.
0: Entenc cap, Maria, de refrany.
2: Jo en tenc moltes. És que, clar, no volia deixar davant dels llogarets.
0: Que ara mos guanyaràs, idò.
2: Tenc, per exemple, a Moscari, és que no diu una mentida, diu un bori. Un destorp o un disbarat.
0: Clar.
2: A Viniamà, forts com la pedra de la comuna, que tenen la comuna de Viniamà, i allà, com han dit, hi havia aquesta indústria de pedreres i margers. I a Caimari, cuien olives i la uva fan soli, en referència de la recollida de l'oliva a la serra de Tramuntana.
0: Clar, a Caimari les cullen i a la uva el fan.
2: Que això és mentida, perquè ara se fa a Caimari.
0: I qui se menja?
2: Aquí,
0: nosaltres. Clar.
2: Jo, mira, si a mi me regalessin una botella de la tafona de Caimari, estaria ben contenta, d'oli,
1: jo. També, menys si els nostres convidats d'avui mos enduen.
2: Ah, t'imagines?
0: Era d'un municipi com Sauva, bé, de fet és, De fet és. I avui, concursen, juguem amb ells, en Sauva. Penta! Però abans, com feim cada dia, volem fer-vos la pregunta perquè participeu també en el programa. I la pregunta d'avui, com cada dia, diu així. Que s'estiu vos demanant pels pares gentilicis, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles veïnats o del seu redol. Per tant, la pregunta és, quin malnom reben els habitants de Sauva?

0: Vaja, avui està molt festesa.
1: La xatxalero, sí, ja ho diuen.
0: Està molt festesa aquí.
2: Se nota que és dijous.
0: Sí, dijous.
1: Divendres,
0: sí.
1: Que diuen ara.
0: Sí. Bueno, sabeu quin mal nom reben els habitants de Sauva? És a dir, no sou vagins i sou vagines, no. És a dir, aquell mal nom que els diuen aveïnat, no dins el municipi. Si ho sabeu, podeu participar.
2: Sí, sí, la primera manera de participar és enviar-nos la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-139-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-139-00.
0: Au, idò, dit això, ara tornem.

0: Pendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: passen 4 minuts de les 3 i mitja. Ja sabeu que vos demanant pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar a la Batussa de Tèntol durant aquest estiu. És a dir, què són els pares gentilicis? Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat del seu redol. Per tant, avui vos demanem quin malnom reben els habitants de Sauva. Per ara no sabem,
1: per ara
0: no
1: hem rebut cap resposta. Ningú s'ha pronunciat.
0: No. Però... a banda de sauvagins i sauvagines.
2: Per aquí ja sé que ens germans, però haurem d'esperar que mos ho diguin, perquè de sabó que en saben.
0: Clar, jo els ulls se'n van cap a una encimada d'Uber Coc, cap a una cimada d'Ubercoc que ha arribat.
2: Que mos han duit de Sauva.
0: Que té cames.
2: Mos han duit berenar o berenar i sopar, perquè això és enorme. I jo crec que ja mos estan subornant.
0: No ha d'influir.
1: Tots els pobles han de fer això.
0: Heu de fer bona puntuació.
1: Tots els pobles els animam a dur molts menjar.
0: Heu vingut a participar, a concursar. Evidentment, jo crec que esperarem a haver acabat. Perquè sí, clar, si la començam a tastar ara...
1: crec que no farem el concurs ni farem res.
0: Sumaríem punts, sumaríem punts. Vinga, idoi. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sauva.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: I doncs vinga, ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, els concursants en aquesta batussa de Tèntol, però abans, ja ho saben ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Pere Ferrer i visc en el carrer Jaume Estelric de Souba.
9: Jo som a Victòria Kingles i visc a Souba, camarata. Carrer Safon.
10: Som parents? Som casats?
8: No tenim cap parentiu.
9: Ni una cosa ni l'altra.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Faig feina per l'administració, pel Consell de Mallorca.
9: Jo sóc cantant, vaig pel meu compte.
12: Té molta feina?
13: Què hi fa exactament?
8: Tenc una feinada, en l'estiu tramitant moltes de coses i passejant molt també.
9: Jo poca.
14: Tenia algun compromís per avui?
8: Sí, però els he deixat tot de banda per poder venir aquí.
15: Ui, que bé.
9: Que tot d'altre. Jo el mateix.
15: Gràcies.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Quin tàndem que fan un salvatgí i una salvatgina amb Pere Ferrer i na Victòria Kingles. Com estàu?
9: Bé, beníssim.
0: Una cantant, compositora i el director insular d'Artesania del Consell. Tots els salvatgins.
8: Sí, sí, ben salvatgins.
0: De tota la vida.
19: Vam, aquesta encimada, sí. Quin formes?
8: Sí, perquè... Sí,
0: aquesta encimada... Això, clar, amor, mira.
8: És una encimada d'Ubercó que està feta avui de matí en el font de MG, el font de camarata de Souba, i és una opinió subjectiva, però és la millor que podreu tastar.
9: No és subjectiu, eh? És així.
0: La millor del món.
20: I d'així, que cada poble ens en dugui una, i així nosaltres farem també el concurs d'encimades.
8: Jo trobo que hauríem de fer així, i a més, cada encimada que duguen 5 punts, i com que som...
0: 5 d'o menys.
8: No demana molt, no?
9: Demana més, home, ja que és.
8: Fa molts hem de passar que mos diran...
0: Jo vos he vist entrar i dic que anàvem a sopar més tard. No,
8: per vosaltres, perquè testeu que Souba, a part de ser poble molt guapo, té una calidad gastronòmica brutal.
19: Souba té tantes coses, la veritat, o sigui, que som veïnats, jo que ho conec bé, que té família d'allà, és un poble preciós, que té això, aires de muntanya, que feis poble, que feis fires, que... Bé, no vos podeu queixar.
9: No, que va. És preciós, realment.
19: La Victòria no hi va ser en el seu barroc. I tu, Pere, no ho vas presenciar mai, tampoc.
8: Però quina edat me poses, que va.
19: No ho sé.
8: Jo ja m'havia nascut en els anys 70. Això mon pare hi va anar.
19: Però se va allargar fins quin any, ho saps?
8: El 82, crec.
0: Però, clar, Souba té moltes festes, sempre bull de festa, de fet, ara ja deveu bullir.
19: Ah, sí? No?
8: Estimen les festes de Sant Llorenç, jo t'ho puc contar millor.
20: Clar, sí, pregonera. Perquè serà pregonera, no?
19: Sí,
0: pregonera.
9: Sí, sí, vàrem encetar les festes ara dia 2, en sou pregó, i ja vàrem fer també els bandejats, la poesia, i ara hem començat.
0: Com va ser aquest pregó? Què hi vas contar?
9: Bé, vaig fer una mica...
0: O cantar?
9: Les dues coses vaig fer, mira, ja vos un sí. Vaig explicar una mica la meva infantesa, els meus records allà a Souba, perquè jo vaig néixer a Palma, diríem, els primers anys de vida van a Palma, però tenia la família materna a Souba i vaig explicar una mica la infantesa. Després, com Souba sempre m'ha rebut amb afecte amb el tema de la música, he pogut cantar mil i unes vegades amb la agrupació, amb els meus concerts... Després pues, també vaig destacar tots els actes importants que hem lograt dur a terme en el nostre poble, que són la Fira de les Herbes, les Festes de Sant Llorenç, infinitat d'iniciatives d'altra gent que ha contribuït a la seva manera, i vaig voler una mica això, recalcar la feina de tota la gent, de la implicació de tot el poble, i que fem molt bona comunió tots junts.
0: Ara són dies de festes, però, clar, aquests dies de festes tothom se retroba, és festa de germanor, de col·lectivitat, i aquestes emocions se senten. Però quin atribut destacaríeu? Un, per home, de Souba.
8: ja que hi som i faré propaganda, la gastronomia de Soubes és extraordinària. Avui vespre, a nit de tapes, a la plaça, si voleu venir, estiguem convidats.
19: Una plaça preciosa que teniu també.
8: Una plaça
19: també,
8: preciosa, amb unes vistes extraordinàries cap a l'Iglésia, i si n'hi ha un poc més amunt, unes vistes espectaculars a tot Mallorca.
12: Què és allò que t'agrada més de la gastronomia? Quin plat, dius... De Souba m'encanta.
8: Si voldré ser sincer, s'encimada d'Ubercoc. Vull dir, l'he dit a posta. Però no ho dic perquè l'he dit perquè ho dic.
12: Tu, Vitori, que destacaries?
9: Man, jo crec que el que més identifica Souba és l'agrupació Aires de Muntanya. De Souba.
19: Tu has ballat sempre?
9: Jo vaig ballar de petita durant molts anys i després vaig cantar en l'agrupació com a les cançons d'escamp.
19: I diries que gràcies a això has emprès aquest camí com a cantant i compositora?
9: En gran part, sí. És a dir, jo tenc, diríem, vessants de molt de llocs diferents i un d'ells, sens dubte, és l'agrupació.
12: Molt bé, idò, i fet aquests 5 cèntims de Souba, clar, coneixerem més el municipi, amb aquestes respostes, que supos que seran intenses, en aquesta batussa de Tentol que avui... Com heu sentit, jugam amb el poble de Souba.
13: La batussa de Tentol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
12: Au, sense més preàmbuls, començàvem amb aquesta primera prova que, com sempre, començàvem amb aquesta i consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
20: Sí, haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Per exemple, si deis aigua, una paraula que comenci amb la lletra A després. I obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
12: I avui començarem per la paraula caimari.
20: És a dir, amb vi.
19: Caimari independent?
8: Inca.
12: Inca.
19: Perquè, clar, no hem xerrat d'això, però ja xerrarem.
12: Vinga, vinga. Ja
20: Inca, va.
12: Inca.
9: Aranya.
12: Aranya.
8: El Cudi.
12: El Cudi.
9: Amnistia.
8: Artà.
9: Àguila.
12: Badàs.
8: Alenà.
9: Ràpid.
8: Dinàmic.
9: Calor.
8: Roma.
9: Astronauta.
8: Argentina.
9: Àpat.
8: Tomàtiga.
9: Alenà.
8: Ràpid. No.
9: Dinàmic.
8: Crec que m'ho repetim. Conca.
9: Ahir.
8: Rússia.
9: Àgil.
8: Lloseta.
15: Penta.
12: Lloseta.
20: Molt bé, molt bé. Una gran repetida d'un parell, però...
12: Sí, eh? Heu repetit Alenà i Dinàmic.
20: I Ràpid, també. Però,
12: i Ràpid, també. Però, són tres, idò.
20: Però és veritat que ho han fet molt bé. Eh?
12: Alenà, l'han repetida. Dinàmic, sí, també. I Ràpid, ràpid també. Són tres.
20: Però, així i tot, jo n'he comptat el 20, llevant aquestes tres.
19: Llevant aquestes tres, 20. I sí. 20.
12: Vinga, idò, 20. 20 punts. Està molt bé, eh?
19: Molt bé.
12: Començar forts, eh?
20: D'ahir se van parlar tercers i van començar molt pitjor que l'altre.
12: Vinga,
20: que...
12: just ha fet...
20: Alerta.
12: Que començar, això.
8: Però és que de senzelles...
19: Ai, ai, ai. Jo que pensava que es piquen caimari a ruta que eren tot Mallorca.
8: No tens res a dir caimari, però és que en Jordi de Sencelles és un nivell molt top.
19: Sí, és molt
20: la veritat que nosaltres ens vam passar molt bé.
12: Varen saber qui dur, no? Bé, se van animar.
20: Van fer bon equip, bon equip.
12: Au, idò, vinga, som-hi.
13: D'on m'has dit que és?
12: Avui concursam amb en Pere Ferrer i na Victòria Kingles de Souba. Ara haureu d'escoltar bé, identificar de quina illa és la persona que sentireu. Són 10 punts si ho encertau tot i són 5 punts per encertar illa i 5 punts si encertau municipi. En total, 10 punts.
20: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
18: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manco llarga, de vegades li diuen una serra. Supos que el vocabulari de cada banda s'adapta a la seu mèdica, diguem.
15: Penta.
20: Podeu xerrar el micro.
12: Ho
20: podeu
12: xerrar
20: el micro.
12: Sí, podeu fer pensaments en molt alta.
8: Ara discutien si Mallorca o Menorca, però bé.
9: Jo crec que és Mallorca. Ara, de Souba no és.
8: No,
20: de Souba no. No tenim mateix exempt.
12: No,
9: no.
8: No. Te vols oposant per... Pere Tàtxer, un poc de tu verd.
12: Som a Mallorca.
20: Sí. Mm.
12: Segur?
9: Hombre, segur. Mm. Segur, segur.
12: Segur que és d'un lloc.
20: Sí, d'un poble segur.
8: De Balear, segur.
12: Sí, mm. Sí. Això segur.
8: Mos hauríeu de donar punts per encertar a Balears.
12: Això ja ho donem per fet.
20: L'altre dia ho dir qualque municipi o identificar qualque paraula, qualque manera, qualque accent.
12: Ho voleu tornar a sentir?
8: Mos ho torneu a posar.
12: Sí, vinga, ho voleu tornar a sentir?
18: Per aquesta zona, quan hi ha una tira de turons més o manc o llarga, de vegades li diuen una serp. Suposo que el vocabulari de cada banda s'adapta al seu medi, que diguem.
9: Ha dit a coixa. Ha dit a coixa que això seria menorquí. Però no me sona menorquí, jo, això.
8: Vinga, deim Sant Llorenç per...
9: Vinga,
8: ja va. Vinga, Sant Llorenç d'Escardassà.
12: Sí, sou Menorques. Ai, Menorca, Mallorca. Sou Sant Llorenç. Sí?
20: Va, comprovam.
12: Sí, vinga.
20: Mallorca.
12: Mallorca. És Mallorca.
19: Correcte.
12: Correcte. I Sant Llorenç...
20: Mm. Sant Llorenç no. Comença en Santa.
12: Sí.
20: Però no Sant Llorenç. Santa Margalida.
12: Santa Margalida.
19: Jo tenc el que deien a Victori, que allà, ja vàrem comentar atentos l'altre dia, que diuen aqueixa, a moltes altres bandes també, però diuen això.
12: Sí.
20: No sé si era... A vegades també ho fan, però hi ha pobles de Mallorca que també se diuen.
12: No sé si era del tot fàcil, eh?
20: Era complicat de saber.
19: No, sí, no era un poble...
20: Era fàcil de saber si hi ha, però el poble era complicat.
12: Era un breu.
20: Sí, sí, sí.
12: Bé, però han sumat d'un total de 10 punts, 5 punts.
20: 5 punts.
12: Per tant, en duen 25. Perfecte, ara anem a la millor prova.
8: I ets de s'encimada, no m'ho contau.
20: Després.
19: Però un poc, no l'has estada.
12: Encara no diu res, aquesta encimada.
19: No l'ha ni teada, però. Com poc que la mengem.
20: Si saben que és bona, ja, després ja mirarem de posar punts.
12: Bueno, ara passarem gust.
15: L'embarbussament.
12: Ja passant gust ara de sentir-vos, que encara no vos sentim, clar, vos presentam l'embarbussament d'avui, que haureu de saber dir sense interrupcions ni errades.
20: Mm-hmm. Ho podeu dir tant un de l'equip com entre tots dos, ja ho fareu així com vulgueu. Són 10 punts, si el deix perfecte, i si hi ha errades, el nostre tècnic, en Facu, vos baixarà punts, així que també li podeu donar un tros d'encimada.
12: Facu ha tornat de vacances, però... de 2 mesos de vacances.
20: Sí,
12: per tant...
20: Un viatge llarg... Sí,
12: està en
20: sí.
12: Pau.
20: Ha vengut tranquil, però ha començat a fer feina avui, també.
12: A pintura puntua al màxim, a pintura...
19: No sabem si serà poliwan o polimà, no ho sabem. Ara avui ho descobrirem.
20: Vols encimada, Facu? Després un tros d'acció.
19: Home,
12: sí, sí. Va, idò, hi som. Idò, i l'escoltam.
21: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrotllarà... Torna a mi.
22: I qui el desenrotllarà?
21: El desenrotllador que el desenrajolí?
23: El desenrajolador que el desen...
21: El desenrajolador que el desenrajoli...
23: Rajoli?
22: Que el desencarroli...
24: Bon desenrajolador serà.
25: Bon desenrajolador serà.
26: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
27: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
22: El desenrajolador serà.
21: Bon desenrajolador serà. Ah!
20: Com ho veus, en això?
9: Complicadíssim.
20: És complicat.
19: Cares de pànic, un poc.
9: Jo el que veig és que m'han enganat. Sí, vine aquí, que serà molt fàcil, en Pere. M'han enganat.
20: És fàcil. Aneu bé de punts, aneu bastant bé de punts, per ara.
9: Ho intentarem, però.
20: Sí, jo.
19: Vinga, no és tan difícil.
12: Qui s'anima? En Pere? Sí? Jo veiem més animat en Pere. Ah, Victòria.
9: No, no.
12: Molt bé.
20: En Pere serà desfet.
19: Li va ser mort.
9: Que apareix. El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
19: Perfecte.
20: Uau, tanta feina que
19: passava. La primera?
12: Uau.
20: Paco, jo crec que està clar.
19: Paco, no hi ha molta
0: perquè
19: discussió.
0: Perquè són 10 punts.
1: 10 punts.
0: En aquests 10 punts hi podrien entrar aquests 5 punts de Sensimada, però és de Sensimada.
20: Sí, primer l'hem de tastar.
0: Sí, no.
20: No. Jo primer la vull tastar, menys si estan bé, que estan bones.
19: I tu com va amb Poblet, és un trinxo, perquè la poden tear, perquè no... Ai, no, i ja veurem com ho fem.
20: Jo com a bon director de Genil Duc.
0: Clar.
19: Jo he vist les sabates de tota la llengua. El que no havia de ser teu butxaca ja no ho he vist.
20: He de brevetjar el que tinc.
19: Molt bé, perfecte.
0: Vos hem de dir, però, que d'ençà que ha començat la batussa de...

0: per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar els diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anem ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de veure un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
1: I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això, no sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
0: Bueno, no sé quant de temps tenim.
2: Tenim 5 minuts. Clavats.
0: No, mireu, el catxalot és un animal amb marge emblemàtica, tinc molt a dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que existeix actualment preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major cervell de tota la natura.
1: Wow.
0: No ha existit mai, ni existeix, un cervell més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i defeca en superfície. Això fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. Mm. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en el fons. Aleshores, l'animal, com captura calamars de profunditat i de fet que superfície, el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho d'alguna manera. Abonen, amb les seves excrecions, aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic, entre altres coses.
1: Vaja, de tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona a on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
2: Clar, que és molt, trobat. Un 20%.
0: Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai. Que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells durant els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ell durant molt d'anys. Aleshores, perdre una cria suposa un impacte molt greu per la població. Aleshores, el Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè especialment el mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant, no? Aleshores, realment en aquest moment tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que òbviament hem de treballar per conservar.
2: És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots, és a dir, és bo de fer, però no, o mal de fer?
0: Bueno, mal de fer, bo de fer.
2: Si no són científics, ben què dir. Si naveguem, si naveguem.
0: Si navegueu, se poden veure. Sí, òbviament és molt més fàcil si t'acerques per acústica. Clar. Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, a les Balears és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura, i n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no mirem la mà. Navegam per damunt la mà, però mirem ben poc. Aquesta gent... No sé, els dofins, que són molt més costaners, a mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins mulars. Durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tan lluny, no. L'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un punt de cara nostra i mirant cap a la mà. I la mà ha estat allà sempre. El que passa és que no la vivim. Simplement i passant per damunt d'ella perquè me vull anar a aquella cala a nedar, me vull anar a

0: altra banda, no? L'empleem com un mitjà i no com un fi mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sí, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
1: I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
0: Sí, sí, no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo d'ofingistats, una setantena de cap d'olla grisos, polcamulà també, sí, és el que vos dic. Si miram, arribes a veure.
2: Idò, Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet, en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental, on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir, encara.
0: Sí, esperem que pres sigui una realitat.
2: Això mateix. Gràcies, Xema.
1: Gràcies, Xema.
0: A vosaltres.
2: I bon viatge. Bona navegació.
0: Moltes gràcies.
2: Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.

0: Heu de saber, si no ho sabíeu, que el trompetista mallorquí Pac Grau actua amb el seu septet dijous que ve, dia 13 d'agost, en el Castell de Bellver, en el marc del Festival de Jazz de Palma.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

I d'ahir encetàvem la tercera i ja darrera hora de Tèntol d'avui amb en Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.